Bona nit i benvinguts al Club del Jazz. La Sant Andreu Jazz Band celebra 20 anys des de la seva inauguració, sota la direcció d'en Joan Chamorro i en unes paraules del mateix músic director. Avui els nens poden aprendre música a través del jazz. Aquesta celebració és degut a un projecte de pedagogia que en Joan està activament desenvolupant dia a dia a la seva escola. Recentment, en Joan Chamorro ha sigut guardonat amb el Premi Global Citizen Jazz instaurat per Wynton Marsalis al jazz de la Lincoln Center de New York. Aprofitarem per anunciar premis de l'AMJM 226. La Sant Andreu Jazz Band ha guanyat el concurs Essentiality Ellington de New York 2025. La mateixa Sant Andreu Jazz Band al Festival de Jazz de Barcelona 2025 i també a les novetats discogràfiques de Jordi Farrés, com és Nexuns 226, Joan Fort, Anguin 226, Marco Mezquida, pianista, Tàctil 2025. I després de tot el comunicat, posarem fil a l'agulla per iniciar aquesta nova versió del Club del Jazz. Que per encetar farem amb el swing. La Kiev Big Band d'Ucrania no té historial professional. És novetat al Club del Jazz per aixecar el taló del programa al que els escoltarem el swing fast.

el pianista Oscar Peterson, de Montreal, Canadà, convidat al Club del Jazz, li escoltarem aquest clàssic del blues, Et veig bé?

Les tendències d'en Òscar són el jazz, el bebop i el funk. Ha col·laborat amb el cantant Nat King Cole i el pianista Teddy Wilson.

el saxofonista dels Los Angeles, Califòrnia, Gerald Albrecht, ens acompanya al Club del Jazz per escoltar-li aquest fantàstic blues contra tot pronòstic.

Tots els dimarts, a les 10 de la nit, estic presentant el Club del Jazz des de la 98.0 de Ràdio Castelldefels. La cromàtic harmònica Gisbert Jazz d'Art Elles Mas Casara Das estan tots acollits com alumnes al Centre d'Estudis de Chicago Blue per escoltar-los la polca Gypsy Jazz.

El trompetista de Clifford Brown de Middleton, Estats Units, convidat al Club del Jazz, li escoltarem el clàssic blues Trepitant la cebolla.

Les tendències d'en Clifford són el jazz, el bebop, i ha col·laborat amb el bateria Arthur Blavie i el saxofonista Harold Lutz.

la pianista, perdó, de Nainamo, Canadà, Diana Krall, i el guitarrista Roger Malone, de Albany, Georgia, Estats Units, formen duet per oferir-nos aquesta fusió del jazz amb el rock Ruta 66.

Tots els dimarts, si vols escoltar swing, blues i fusió i més, sintonitza la 98 de Ràdio Castelldefels.

El clarinetista Benny Goodman, de Chicago, Estats Units, ens acompanya al Club del Jazz perquè gaudim del swing Senyora, siguis bona.

les influències d'en Benny jazzístiques han sigut el swing, el jazz amb grans big bands, acompanyant a la cantant Ella Fitzgerald i el trompetista Larry James.

I això ha sigut tot per avui. Esperem, haureu gaudit, ens hem d'acomiadar. Donarem les gràcies a l'estimat i bon amic Sebastià Andrade per la seva tasca tècnica i com a cloenda us deixem amb el pianista francès Michel Legrand i Pete Boots per escoltar-los i per a que gaudiu el swing, mireu què fa Muppets.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. Con las secciones Biografías Rocopop, la historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Setlist, con los mejores clásicos en formato non-stop. Y la sección On Stage, con todas las curiosities a Music News. Hola, soy Diego González y te espero los martes en Musicalia. Desde Radio Castelldefels.
1: Tu parroquia. El programa que te pone al día de las actividades de tu iglesia de Castelldefels. Tu parroquia. Todos los domingos a las 9 de la mañana en Radio Castelldefels.
2: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
3: Ja amb núvols baixos a la costa, tarda variable i xàfecs al Pirineu i Prepirineu.
4: 3CAT Info.
3: Salutacions, us informa Carola Gil.
4: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
3: Tensió a Ceuta aquest dissabte quan la població ha impedit una manifestació de l'extrema dreta espanyola que intentava capitalitzar la crisi migratòria. 67 persones han mort oficialment aquests dies intentant travessar la frontera des del Marroc, tot i que algunes fonts eleven la xifra per sobre del centenar. L'exèrcit i la policia han continuat expulsant migrants de la ciutat autònoma mentre creix la sensació entre la població que tot plegat ha estat orquestrat des de Rabat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
5: Ceuta unida i no dividida! Ceuta unida i no dividida!
6: Els ultras de Núcleo Nacional, Alvise Pérez o l'influencer d'extrema dreta Vito Quiles planejaven concentracions al centre de Ceuta, però els plans se li han frustrat. Els ha calgut l'escorta policial per poder moure's per uns carrers on molts veïns els han escridassat reivindicant el caràcter multireligiós i multiracial de Ceuta i acusant-los de voler aprofitar-se d'una situació migratòria extraordinària com la que s'ha viscut els últims dies. Aquest diumenge, per cert, s'espera a Ceuta el líder de Vox, Santiago Abascal.
7: Hoy estamos aquí para manifestar sobre todos los inmigrantes que han entrado y sobre todo para intentar que el corrupto de Pedro Sánchez se dé cuenta de todo lo que está haciendo. Pues para empezar, porque creo que cada uno, esta gente no tiene papeles y han entrado por la frontera porque esto creemos que está pactado, porque no creo que hayan entrado 70.000 inmigrantes por la cara.
6: El Luis, de 17 anys, volia unir-se a la concentració i com molts es preguntava com i per què 60.000 migrants van poder entrar de cop creuant el pas fronterer del Tarajal per aigua o terra el dijous al vespre. És la pregunta que planen aquesta ciutat que torna a la normalitat a trompicons. La Lola, prenent-se un horchata al principal carrer comercial, apunta al rei del Marroc com a instigador de la situació.
8: Estos que han pasado todas las fronteras están engañados por su propio rey. Todos. Este rey, cuando se enfada con el Partido Socialista, pues la suele liar. ¿Y la lía de qué manera? Cogiendo a sus presas, que son el pueblo, y los manda a todos engañados. Venga, iros para allá, que hoy no hay ninguna penumbra. Venga, iros todos para allá. Y es una manera de engañar a su pueblo.
6: Molt il·lustratiu és el titular del Faro de Ceuta, les 48 hores del xantatge del Marroc a Espanya a costa de Ceuta. Els cavalles, com s'anomenen aquí, asseguren que se senten hostatges de jocs geopolítics. I mentrestant, durant tot el dia, centenars de joves marroquins han desfilat en un èxode invers a través del Tarajal de retorn al Marroc.
9: Oh, Marroco, no treball. No, Marroco. Oh, sí, Marroco. Sí.
10: Viva la Casa Blanca, el Grimbus, Chelimus.
6: Els soldats els recollien si calia als espigons o al carrer i els acompanyaven cap a la sortida, segons hem pogut observar. Però com advertia el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, l'ambient a Ceuta és tens i encara queden grups de joves que hem vist caminant per la perifèria.
10: Ceuta no ha logrado la normalidad. Todavía en Ceuta hay varios miles de personas que deben ser retornadas y que todavía en Ceuta hay un clima, un ambiente anímico en la población de Ceuta marcado por la inquietud.
6: Han reobert botigues i cafeteries, però la Fira de Ceuta i les festes patronals de Santa Maria d'Àfrica continuen cancel·lades.
3: Amb la crisi gairebé superada, el debat polític se centra ara a aclarir-ne les causes i depurar responsabilitats. L'última reacció arriba des de la Casa del Rei. Felip VI s'ha declarat indignat pels fets de Ceuta i ha demanat a l'Estat que vetlli perquè no es tornin a repetir. D'altra banda, el govern espanyol celebra l'eficàcia amb què han aconseguit revertir la situació en només 24 hores davant les crítiques del Partit Popular, que l'acusa de saber des de fa dies que hi hauria una entrada massiva de migrants. Madrid, Alba Gil.
11: Dos dies després que esclatés la pitjor crisi migratòria dels últims temps, el rei Felip VI es mostra indignat. Diu que ha seguit amb gran preocupació els greus esdeveniments i lamenta la mort trista i tràgica de desenes de persones. Ho ha fet en un comunicat en què assegura que l'Estat, que ell mateix lidera, ha de vetllar per la seguretat i per evitar que episodis així es tornin a repetir. Això mateix li han preguntat al ministre de l'Interior, que no ho ha descartat, tot i que ha assegurat que tenen múscul suficient per fer-hi front. Fernando Grande Marlaska continua responsabilitzant de la situació les màfies de tràfic de persones i tanca files amb el Marroc. Assegura que és un soci completament fiable, que no suposa cap amenaça per a Espanya i en destaca la col·laboració. També nega que fos possible preveure la crisi perquè, admet, va agafar per sorpresa els serveis d'intel·ligència.
12: No hay ningún informe al respecto de que una situación como la acontecida el día 30 hubiera podido surgir, evidentemente.
11: Alberto Núñez Feijóo pensa tot el contrari, que el govern espanyol ho sabia des de principis de setmana i, tot i que per ara no presenta proves, exigeix explicacions a la Moncloa.
13: No me creo que hayan fallado todos los servicios de información de mi país, que haya fallado todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que no hubiésemos previsto que se dirigían hacia aquí 60.000 personas.

0: Sánchez. Hores abans també havia reclamat una reunió per consensuar una resposta comuna. Sánchez ha criticat també l'actitud d'alguns socis europeus, com la de la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Considera que la seva reacció ha estat injusta i basada en prejudicis, notícies falses, ignorància o interès polític. Aquest dissabte, de fet, Itàlia ha començat a fer controls aleatoris en ports i aeroports de passatgers procedents de l'estat espanyol. Així ho han viscut alguns dels viatgers que han aterrat a Roma.
1: Esperava que sí, però no hem tingut que presentar ninguna documentació. Sí, todo normal.
2: Nada más que vinimos de bajarnos del avión, tuvimos que pasar los DNI. Algunos de nosotros nos hicieron pasar el pasaporte de España. Entonces ya eso fue una liada.
0: Meloni va anunciar divendres la suspensió temporal del Tractat de Schengen al·legant motius de seguretat. Òscar Camps, fundador i director de l'ONG Open Arms, alerta que és molt possible que el nombre de morts a Ceuta augmenti i lamenta que cap autoritat estigui buscant les causes principals que han portat aquesta situació. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
3: És una tragèdia humanitària, però també és el fracàs d'una estratègia política, d'una política migratòria que ja fa anys que denunciem. El més greu és que continuem comptant morts i, mentrestant, ningú assumeix les causes que els han provocat, aquests morts, no?
0: Camps considera que reduir un fenomen tan complex a un simple efecte crida és ignorar les causes de la immigració. També afegeix que intentar externalitzar el control migratori cap a tercers països acaba convertint les persones en una eina de pressió política. 3CAT Info. Tretze persones han mort aquest dissabte en l'accident d'una avioneta turística al Perú. Entre les víctimes hi ha 11 turistes de nacionalitat espanyola, italiana i alemanya i els dos tripulants de l'aparell. L'avioneta feia un vol sobre les línies de Nazca, al sud del país, quan s'ha estavellat a prop de l'aeroport i s'ha incendiat. Les autoritats peruanes han confirmat que no hi ha hagut supervivents i investiguen les causes del sinistre. Les línies de Nazca són un dels principals reclams turístics d'aquesta zona.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'Orient Mitjà està en alerta davant una possible escalada per la guerra a l'Iran. Aquest dissabte a la tarda, gairebé una desena d'ambaixades dels Estats Units a la regió han instat els seus ciutadans a marxar o estar preparats en cas que calgui fer-ho. A part, també els han recomanat extremar les precaucions i els han advertit de possibles cancel·lacions de vols, tancaments de l'espai aeri i dificultats per desplaçar-se. A Israel, l'exèrcit ja ha activat l'alerta màxima. Es preparen, segons els mitjans del país, davant de possibles represàlies per part de Teheran. El règim dels ayatolàs, en les últimes hores, ha acusat els Estats Units de tirar la tensió i ha amenaçat d'atacar els països aliats de Washington. Mitjans nord-americans han informat sobre la intenció de Donald Trump de llançar una nova campanya de bombardejos massius contra l'Iran, especialment contra infraestructures energètiques. Rússia ha atacat amb drons 300 benzineres ucraïneses durant els mesos de juny i juliol com a represàlia pels atacs de Kiev contra les refineries russes de petroli, que provoquen desabastiment i cues entre la població. Els atacs de revenja contra les benzineres tallen el subministrament i també provoquen el pànic entre la població civil, com explica aquesta policia ucraïnès víctima d'un dron.
5: Quan vaig sentir el dron, ja baixava cap a mi. Vaig veure un flash de llum, em vaig aixecar i vaig veure que tenia ferides als braços i les cames. Rússia ho fa per intimidar-nos i crear pànic.
0: Justament aquest dissabte, Ucraïna ha bombardejat un vaixell de càrrega i tres refineries de petroli russes. Per la seva banda, Moscou ha atacat dipòsits de combustible al port ucraïnès d'Odessa i un remolcador al port de Mykolaiv. I unes hores abans, almenys una desena de persones han mort a Kiev en una nova onada d'atacs russos amb 185 drons i 35 míssils, 27 dels quals eren balístics. A Moscou, almenys tres persones han mort i una vintena han resultat ferides de diversa gravetat arran d'una explosió a prop d'una cafeteria de la plaça Kudrinskaya, al centre de la capital russa. La policia atribueix l'explosió a un artefacte artesanal col·locat per una dona

0: ja que un agent de seguretat ha vist com la dona dipositava l'artefacte sense entrar al local. So de sirenes i cotxes policials arran de la deflagració a una zona molt concorreguda a prop del Parc Zoològic de Moscou. La policia encercla la zona a la recerca de pistes mentre els serveis sanitaris evacuaven les víctimes. El president nord-americà Donald Trump ha penjat una imatge a la seva xarxa social que suggereix que Veneçuela hauria de formar part dels Estats Units, coincidint en el temps amb l'inici d'un diàleg entre l'oposició i el govern chavista sobre el procés de transició. La reunió, que apadrina precisament la Casa Blanca, ha exclòs la líder opositora, Maria Corina Machado, en favor de Dinora Figuera, una exdiputada que ha viscut 8 anys a l'exili. Un antic ministre, amb els governs de Chávez i Maduro, Alejandro Fleming, ha criticat aquesta absència de Machado.
1: En los negociadores es fundamental para garantizar el éxito que los participantes gocen de legitimidad en Venezuela. Por eso es fundamental que María Corina Machado, que hoy es el líder político de mayor relevancia en Venezuela, o participe en las negociaciones o nombre a un representante que participe en esas negociaciones.
0: El chavisme està dividit sobre aquest diàleg i, de fet, un grup de persones han protestat aquest dissabte a Caracas per denunciar el que han qualificat d'ingerència dels Estats Units. La imatge que Trump ha compartit a la seva xarxa Truth és un mapa de Venezuela amb els colors de la bandera nord-americana i el lema Estat 51.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
3: La temperatura baixarà una mica en aquests llocs on hi ha plogut la tarda i vespre d'aquest dissabte, 1 d'agost, que ens ha portat un canvi de temps pel que fa a tempestes, tamborinades, calamarsades i alguna pedregada. Sobretot Pirineu Oriental, fins a la Vall d'en Bas, a punts de la Garrotxa, doncs hi ha hagut calamarsa de 0,5 centímetre a gairebé 2 centímetres en el cas de Molló. Aquí en pluges que han arribat a superar els 38-40 litres per metre quadrat, a 7 cases, pràcticament 50 litres per metre quadrat. Feia gairebé 2 mesos que no hi plovia tant al Pirineu. Molló, la mida de la pedra, insistim que ha anat de 0,5 centímetre a gairebé 2 centímetres. Ribes de Freser, 35 litres per metre quadrat. Capdavànol, 20 litres, a Ripoll 16, n'han caigut 24 a Castellà de Nuc o també a Morella, ha plogut al sud del país, a la Sénia fins a 5 litres per metre quadrat, a la Ràpita 3 litres per metre quadrat, per tant una regada que on ha tocat convenia, ha anat bé i ha refrescat. Preveiem un diumenge que començarà amb molta xafogor, tenim avís de calor nocturna al litoral tarragoní, Garraf i Delta de l'Ebre, també terres interiors de l'Ebre, mínimes que no baixaran tota la matinada dels 23, 24, 25 i punts del litoral 26, 27 de mínima i de dia molta calor, màximes de 30, 37, 38 a l'interior, fregant els 39 a la ciutat de Lleida. Dia de sol, dia de calor, matí amb núvols baixos a la Costa Daurada i punts del prelitoral i a la tarda ruixats i tempestes que afectarien aquest diumenge al Pirineu, Prepirineu, menys probables els ports i terra alta i, en principi, menys quantitat de pluja i menys quantitat de pedra o calamarsa.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest mes de juliol ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, hi ha hagut 3 episodis llargs de calor. Pràcticament no ha plogut i aquesta combinació ha deixat alguns registres extraordinaris. Per exemple, l'Observatori Fabra i el de l'Ebre, 2 dels més antics del país, han registrat el juliol més calorós de la seva història. I aquest estiu ja hi ha hagut 15 dies amb temperatures per sobre dels 40 graus en algun punt del país, un mes que en tot l'any passat. Ho ha explicat aquesta emissora la cap de l'equip de serveis climàtics del Meteocat, Anna Rius.
4: Fins a finals d'aquest mes de juliol, el 2026, ja s'acosta al rècord anual de dies en què alguna estació de les que tenim a la xarxa d'estacions automàtiques registra una temperatura màxima que supera aquest valor de 40 graus. I el 2025 van ser 16 dies, vull dir que aquest any ja portem el mateix que l'any passat.
0: També fa molta calor a les nits. Hi ha una estació del barri de les Corts de Barcelona on ja s'ha igualat el rècord anual de 36 nits tòrrides que es va assolir l'any passat. I a més, gairebé no hi ha hagut pluges al juliol.
4: Ha sigut dels més secs des de 1950. Moltíssimes estacions han recollit menys d'un litre. És un dels mesos que hauria de ser més plujosos a punts del Pirineu i fins i tot en aquells llocs el dèficit és molt important.
0: Precisament aquestes altes temperatures han fet que molta gent canviï el seu destí de les vacances. Hi ha zones que en surten perjudicades, però també hi ha alguns destins, com els que cauen en la franja on es podrà veure l'eclipsi del 12 d'agost, que aquest any es veuran beneficiats. Els hotels esperen batre rècords i superar el nivell de reserves de l'estiu passat, tot i que els visitants prioritzen zones menys caloroses o opten per viatjar fora del pic de l'estiu. Lluís Manel Dorca és propietari de l'hostal Estrella de Rupit.
5: Aquest any podem notar el tema de la calor, cada vegada afecta una miqueta més. Això, el canvi climàtic, no ens havíem trobat mai que fes tanta calor. I, bueno, però la gent va vinguer, no hi ha problema, ara tenim el mes d'agost, la projecció és bona.
0: A les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona preveuen fregar el 95% d'ocupació gràcies a l'eclipsi. I a Lleida les previsions també són molt bones. Sentim el director del Patronat de Turisme, Juli Alegre.
6: Especial singularitat el sector del turisme actiu, que estan notant, detectant un increment d'un 20% de la demanda respecte a l'any anterior, sobretot en les activitats d'aigua. Pensem que estem patint un estiu molt calorós i això convida a gaudir de les activitats d'aigua i, a més, tenim molta aigua.
0: Pel que fa als càmpings, preveuen una ocupació del voltant del 85% i recorden que els últims anys s'ha desestacionalitzat la temporada i al setembre també tenen molts clients. Ara bé, no tothom pot fer vacances, encara que tingui feina. Segons l'IDESCAT, una tercera part dels catalans no es pot permetre una setmana de descans fora de casa. Una situació força habitual, per exemple, en el cas dels treballadors autònoms i de les famílies monoparentals. Ho han explicat el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio, la Maria Serra, una estudiant i autònoma de 24 anys, i l'Olesia Gul, una refugiada ucraïnesa que viu sola a Barcelona amb la seva filla.
7: Si ets jove i vius a Barcelona i has d'estudiar, fas coses d'hostaleria o cuidar nens. Per tant, vacances com a tal, jo fa molts anys que l'estiu no faig. Treballes els estius per poder sobreviure durant l'any.
8: Mires a altres i te sientes com un fracasso. No descanses, no estàs feliç, al revés. Estàs com muy no hecho y moralmente esto baja mucho.
0: I us parlem ara de Grècia perquè hi ha alerta màxima pels incendis forestals, especialment a la zona costanera de Porto Hermeno, a 60 quilòmetres al nord-oest d'Atenes. El foc ja ha arrasat prop de 5.000 hectàrees i 3 bombers han mort. 400 efectius lluiten contra les flames i ho fan en condicions extremes, agreujades per vents de fins a 130 quilòmetres per hora que durant hores han impedit l'actuació dels hidroavions. Els incendis també afecten altres zones del país, com Creta, l'illa de Paros i el Peloponès. A França, amb l'incendi de la Gironda ja controlat, preocupa ara la revifada de les flames al departament del Var, a la Provença. 2.500 persones han estat evacuades i les autoritats adverteixen que les properes hores seran crucials. A casa nostra, aquest diumenge baixa a 52 el nombre de municipis en risc extrem d'incendi i també es reobrirà l'accés als espais naturals del Montmanell Marmellà, la Serra del Montsant i Prades, però continuen les restriccions a la Baronia de Rialb, al Montsec de Rubies, al Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Les poblacions en perill extrem són de 10 comarques: l'Alt Urgell, l'Anoia, el Bages, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta. També hi ha 222 municipis més en risc alt. Els bombers continuen treballant perquè l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, no superi el barranc d'Escobedieso, el de Munyidor, el riu Noguera, Ribagorçana i les zones de pastures properes a la Vall de Boí. El foc que s'ha revifat aquest dissabte al migdia ha afectat una superfície aproximada de 17 hectàrees de terreny forestal i els agents rurals treballen amb la hipòtesi que l'hauria causat un llamp. I un últim apunt abans dels esports: Protecció Civil demana prudència a les platges, piscines i rius perquè aquest estiu ja han mort ofegades a Catalunya 29 persones, 15 es banyaven al mar, 9 en piscines i 5 en aigües interiors. També han resultat ferides 55 persones. L'any passat, en aquestes dades, el balanç era de 22 banyistes morts i 33 de ferits. Esports. Amb en Roger Arbusà.
9: El Girona ha perdut contra l'Arsenal el trofeu Costa Brava 1-4 en el que ha estat el quart amistós de l'equip gironí en aquesta pretemporada. L'equip anglès, actual campió de la Premier i finalista de la Champions, ha demostrat ser superior, tot i el gol del Girona, que l'ha fet Arnau a l'inici de la segona part. Ha estat l'1-2. El central David López analitza la situació del club davant l'arribada de pocs fitxatges i la falta de sortides.
10: Estancat, no? No hi ha per ara més gent que ve. Òbviament és la situació que té el club. Poc més s'hi pot fer. Vull dir, estem en una situació complicada, bloquejats, i bé, espero que el club pugui avançar i pugui fer els canvis que cregui que són necessaris.
9: El jugador barceloní demana arribades, sobretot a la posició de central.
10: Hi ha per fer un bon equip. Òbviament necessitem reforços i necessitem més gent que vingui a ajudar. Com tu dius, de central, de la primera plantilla, si no crec, que estem jo i francès. Aleshores, òbviament que han d'haver reforços, però bé, dependrà una mica de com es mogui el mercat. Això són coses de club.
9: El pròxim partit del Girona serà divendres que ve contra el Sabadell. L'equip vallesà també ha jugat aquest dissabte i ha empatat 0-0 contra l'Andorra. El partit s'ha jugat a porta tancada al CAR de Sant Cugat. Abans ha jugat l'Espanyol i també ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough en el partit amistós que tanca l'estada de l'equip blanc i blau a Anglaterra. Els gols els han fet Marcos Idolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García ha hagut d'abandonar després del quart hora de joc per molèsties. Són declaracions de l'autor del primer gol, el davanter del filial, Marcos Fernández.
11: Al final es intentar pelear cada balón, intentar competir y bueno, yo con mi estatura, con los centrales, pues tengo que buscarme un poco ahí la bichuela. Bueno, yo voy día a día, yo intentando mejorar, intentando hacerlo bien y sin pensar, ya te he dicho, mucho más allá, en intentar hacer esta una buena semana, la semana que viene ya empieza la liga y día a día.
9: El britànic Tyrese Dolan, que ha fet el segon gol, creu que aquest amistós ha estat una bona prova de cara a l'inici de Lliga.
12: It's a good test for the boys. It's a, like I said earlier in my interview, it's a...
13: Ha estat un bon test per l'equip, ja que hem jugat contra un equip que té un estil diferent del que estem acostumats. I crec que hem pogut aprendre coses. Així que el que hem de fer és seguir-nos preparant pel primer partit de Lliga, que ja el tenim gairebé a la cantonada.
9: I a la Lliga Femenina, el Badalona Women ha perdut 1-2 contra el Montpeller en el primer amistós de les badalonines i que s'ha jugat a porta tancada, a Peralada. Ha debutat una de les noves incorporacions, la jugadora basca que ve de la Reial, Mirare Uria.
14: Ojalá nos hubiera gustado ganar este partido. Nosotras, evidentemente, hemos venido a ganar este partido. Pero bueno, yo creo que estamos haciendo las cosas bien. El partido pues ha sido bastante reñido. Yo creo que también hemos tenido ocasiones para empatar, incluso ganar el partido. Así que yo creo que estamos haciendo una gran pretemporada para eso, para ir poco a poco mejorando para esa temporada que nos viene tan ilusionante.
9: Aquest dissabte ha arribat a l'estada que el Barça està fent a Anglaterra el director esportiu d'Eco per continuar treballant junt amb Hansi Flick en la confecció de la plantilla per a la pròxima temporada. Això el dia que hem sentit Jesse Bisibu per primera vegada com a nou jugador del Barça. L'extrem belga de 18 anys ha fet aquest dissabte el seu primer entrenament. Són declaracions de Bisibu sobre la figura de Flick.
15: Yeah, I talked with Hansi.
16: Sí, he parlat amb ell. Faré tot el que em demani. Sóc un treballador. Quan em necessiti, jo estaré a punt.
15: I'm a work hard and be there.
9: Un Bisibu que té com a referència un exjugador del Barça.
15: My favorite player, I'd say Neymar.
16: El meu jugador preferit és Neymar. Ha estat el meu jugador preferit des que sóc petit. M'encanta la seva manera de jugar i és el motiu pel qual em vaig voler convertir en futbolista.
15: That's the reason I started to play football.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Iris Thió ha aconseguit dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Aquesta tarda, Thió i Lilou Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure, 7 dècimes al darrere de la parella grega. Abans, la mateixa Thió i Denis González han estat segons a la prova de duet mixt lliure, que en aquest cas, 2 dècimes de la parella britànica. Són declaracions de la nedadora barcelonina.
17: Doncs molt contentes de com hem nedat. Era una rutina que era l'últim cop que la nedàvem i molt orgulloses de com ens ha sortit i també que realment ho hem pogut disfrutar, així que molt contentes.
9: I també aquest dissabte s'ha disputat la primera etapa del Tour de França femení amb inici i final a Lausana, a Suïssa. La victòria ha estat per a la ciclista neerlandesa Lorena Vives. Les dues catalanes que participen en aquest Tour, Paula Blasi i Mireia Benito, han aguantat tota l'etapa amb el gran grup. Blasi ha acabat l'etapa com a millor jove i, per tant, lluirà el mallot blanc. La d'Esplugues de Llobregat queda a 18 segons de la guanyadora i és dotzena a la general aquest diumenge, segona etapa de 148 quilòmetres entre Egla i Gènova. Una etapa força plana, també amb tres ports de tercera categoria i dos de quarta.
2: 3CAT Info. Són dos quarts de set.
0: Són dos quarts. Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. A Ceuta, la població impedeix que l'extrema dreta es manifesti contra l'arribada massiva de migrants d'aquests dies. L'exèrcit i la policia han continuat aquest dissabte fent expulsions per la frontera del Marroc. Algunes fonts eleven la xifra de morts entre les persones que intentaven entrar a la ciutat a més de 100, tot i que oficialment es manté en 67. Mentre la ciutat recupera el pols amb la reobertura de comerços, la polèmica política creix. Pedro Sánchez critica per carta la reacció, diu, egoista d'alguns socis de la Unió Europea davant la situació a la ciutat autònoma. De la seva banda, Brussel·les ha convocat per dimarts una reunió dels ministres de l'Interior i el rei Felip VI s'ha pronunciat per demanar que l'Estat vetlli per evitar que la situació es repeteixi. En un comunicat, el monarca expressa la seva preocupació i indignació per uns fets que qualifica de greus i diu que cal adoptar mesures per garantir la seguretat de Ceuta i Melilla. A partir d'ara us explicarem que els castellers de Vilafranca descarreguen el primer castell de 10 de la temporada. Ha estat un 3 de 10 a la diada de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú al Garraf. I anirem a la plana de Lleida, on Agricultura intensifica les batudes contra la plaga de conills. Això després que els pagesos hagin criticat que amb els 200.000 exemplars capturats fins ara no n'hi ha prou. I en esports, què destaques, Roger Arbussà?
9: Que aquest dissabte han jugat amistosos el Girona, el Sabadell i l'Espanyol. El Girona ha perdut contra l'Arsenal, el trofeu Costa Brava 1-4. El Sabadell ha empatat 0-0 contra l'Andorra i l'Espanyol també ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough anglès.
0: I pel que fa al temps, es notarà una refrescada de lleugera notable al Pirineu, punts del nord de Barcelona i a l'interior de Girona, després de les darreres tempestes i pedregades, molta xafogor i calor a la costa i a les Terres de l'Ebre, amb un avís activat de calor nocturna. Temps assolellat aquest diumenge, amb núvols baixos a la costa, tarda variable i xàfecs al Pirineu i Prepirineu.

0: Tensió a Ceuta aquest dissabte quan la població ha impedit una manifestació de l'extrema dreta espanyola que intentava capitalitzar la crisi migratòria. 67 persones han mort oficialment aquests dies intentant travessar la frontera des del Marroc, tot i que algunes fonts eleven la xifra per sobre del centenar. L'exèrcit i la policia han continuat expulsant migrants de la ciutat autònoma, mentre creix la sensació entre la població que tot plegat ha estat orquestrat des de Rabat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
1: Ceuta unida i no dividida! Ceuta unida i no dividida!
2: Els ultras de Núcleo Nacional, el Vice Pérez o l'influencer d'extrema dreta Vito Quiles planejaven concentracions al centre de Ceuta, però els plans se li han frustrat. Els ha calgut l'escorta policial per poder moure's per uns carrers on molts veïns els han escridassat reivindicant el caràcter multireligiós i multiracial de Ceuta i acusant-los de voler aprofitar-se d'una situació migratòria extraordinària com la que s'ha viscut els últims dies. Aquest diumenge, per cert, s'espera a Ceuta el líder de Vox, Santiago Abascal.
3: Hoy estamos aquí para manifestar sobre todo los inmigrantes que han entrado y sobre todo para intentar que el corrupto de Pedro Sánchez se dé cuenta de todo lo que está haciendo. Pues para empezar, porque creo que cada uno, esta gente no tiene papeles y han entrado por la frontera porque esto creemos que está pactado, porque no creo que hayan entrado 70.000 inmigrantes por la cara.
2: El Luis, de 17 anys, volia unir-se a la concentració i com molts es preguntava com i per què 60.000 migrants van poder entrar de cop creuant el pas fronterer del Tarajal per aigua o terra el dijous al vespre. És la pregunta que plana en aquesta ciutat que torna a la normalitat a trompicons. La Lola, prenent-se una orxata al principal carrer comercial, apunta al rei del Marroc com a instigador de la situació.
4: Estos que han pasado todas las fronteras están engañados por su propio rey. Todos. Este rey, cuando se enfada con el Partido Socialista, pues la suele liar. ¿Y la lía de qué manera? Cogiendo a sus presas, que son el pueblo, y los manda a todos engañados. Venga, iros para allá, que hoy no hay ninguna penumbra. Venga, iros todos para allá. Y es una manera de engañar a su pueblo.
2: Molt il·lustratiu és el titular del Faro de Ceuta, les 48 hores del xantatge del Marroc a Espanya a costa de Ceuta. Els caballes, com s'anomenen aquí, asseguren que se senten hostatges de jocs geopolítics. I mentrestant, durant tot el dia, centenars de joves marroquins han desfilat en un èxode invers a través del Tarajal de retorn al Marroc.
5: Oh, Marroco, no treball. No, Marroco. Oh, sí, Marroco. Sí.
6: Viva la Casa Blanca, el Grimbus,
2: Chelimus. Els soldats els recollien si calia als espigons o al carrer i els acompanyaven cap a la sortida, segons hem pogut observar. Però com advertia el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, l'ambient a Ceuta és tens i encara queden grups de joves que hem vist caminant per la perifèria.
7: Ceuta no ha logrado la normalidad. Todavía en Ceuta hay varios miles de personas que deben ser retornadas y que todavía en Ceuta hay un clima, un ambiente anímico en la población de Ceuta marcado por la inquietud.
2: Han reobert botigues i cafeteries, però la Fira de Ceuta i les festes patronals de Santa Maria d'Àfrica continuen cancel·lades.
0: Amb la crisi gairebé superada, el debat polític se centra ara a aclarir-ne les causes i depurar responsabilitats. L'última reacció arriba des de la Casa del Rei. Felip VI s'ha declarat indignat pels fets de Ceuta i ha demanat a l'Estat que vetlli perquè no es tornin a repetir. D'altra banda, el govern espanyol celebra l'eficàcia amb què han aconseguit revertir la situació només 24 hores davant les crítiques del Partit Popular, que l'acusa de saber des de fa dies que hi hauria una entrada massiva de migrants. Madrid, Alba Gil.
8: Dos dies després que esclatés la pitjor crisi migratòria dels últims temps, el rei Felip VI es mostra indignat. Diu que ha seguit amb gran preocupació els greus esdeveniments i lamenta la mort trista i tràgica de desenes de persones. Ho ha fet en un comunicat en què assegura que l'Estat, que ell mateix lidera, ha de vetllar per la seguretat i per evitar que episodis així es tornin a repetir. Això mateix li han preguntat al ministre de l'Interior, que no ho ha descartat, tot i que ha assegurat que tenen múscul suficient per fer-hi front. Fernando Grande Marlaska continua responsabilitzant de la situació les màfies de tràfic de persones i tanca files amb el Marroc. Assegura que és un soci completament fiable, que no suposa cap amenaça per a Espanya i en destaca la col·laboració. També nega que fos possible preveure la crisi perquè, admet, va agafar per sorpresa els serveis d'intel·ligència.
9: No hay ningún informe al respecto de que una situación como la acontecida el día 30 hubiera podido surgir, evidentemente.
8: Alberto Núñez Feijóo pensa tot el contrari, que el govern espanyol ho sabia des de principis de setmana i, tot i que per ara no presenta proves, exigeix explicacions a la Moncloa.
10: No me creo que hayan fallado todos los servicios de información de mi país que haya fallado todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que no hubiésemos previsto que se dirigían hacia aquí 60.000 persones.
8: I fent seu el discurs de l'extrema dreta, Feijóo ha qualificat l'entrada de migrants d'ocupació premeditada.
0: Els experts s'interroguen sobre la sospitosa falta d'informació dels serveis d'intel·ligència espanyol respecte de l'entrada de milers de persones a Ceuta. Això ho ha dit el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio, Gemma Pinyol Jiménez, politòloga i investigadora en polítiques migratòries de la Universitat Pompeu Fabra.
11: 50.000 persones que, a més no venien de la zona de frontera, sinó que algunes d'elles expliquen que havien caminat 500 quilòmetres. Això vol dir que, de manera activa o passiva, les autoritats marroquins sabien i tenien informació d'això, i la pregunta seria per què no en tenia informació altres espais, no, d'intel·ligència.
0: Per Blanca Garcés, investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOB, les persones migrants poden ser instrumentalitzades per diferents opcions polítiques. Són declaracions a 3CAT Info.
12: S'instrumentalitzen pels dos costats, pel costat del govern marroquí, per pressionar el govern espanyol, i s'instrumentalitza molt directament per part de l'extrema dreta i més enllà per imposar un relat d'invasió, d'allau, de falta de control que porta a tota una sèrie de mesures i discursos clarament no només xenòfobs, sinó clarament il·liberals.
0: Les imatges de la crisi migratòria de Ceuta han portat França a anunciar un reforç dels controls a la frontera amb l'estat espanyol. Però aquest dissabte, al Voló, s'ha viscut una jornada de normalitat, trànsit intens per l'inici de les vacances i controls puntuals a alguns vehicles. Berta Artigas Fontàs.
13: Molts dels conductors que han passat cap a França ni tan sols sabien que el govern francès havia anunciat més vigilància. Entre ells hi ha en Jeremy, un francès resident a Barcelona, que sí que ha seguit les imatges de Ceuta.
14: Y la verdad que las imágenes dan un poco de miedo. Y bueno, escuché lo de la frontera, pero no sé exactamente qué está pasando.
13: També hi ha qui posa el focus en la dimensió humanitària de la crisi. La vanesa que viatja de vacances a França recorda que darrere les xifres hi ha persones.
15: El fet que la gent hagi arribat d'aquesta manera és una llàstima, no només per les persones mortes, sinó per les persones que han quedat pel camí i per com se'ls utilitza, com s'utilitza la gent per temes més estratègics políticament.
13: Malgrat l'anunci del desplegament de 170 agents, drons i avions, al pas fronterer del Voló no s'observa de moment un increment visible de la presència policial més enllà dels controls selectius que ja són habituals.
0: El bisbe Xavier Gómez, responsable de migracions a la Conferència Episcopal Tarraconense, denuncia la utilització política de la crisi migratòria de Ceuta. En una carta que ha enviat a la resta de bisbes catalans i a la qual ha tingut accés aquesta emissora, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat critica que alguns polítics vulguin treure benefici electoral del que qualifica com a drama humà.
16: Cal preguntar-nos honestament a qui pot beneficiar aquesta situació. No beneficia les persones que s'han llançat al mar. Pot beneficiar, en canvi, els qui utilitzen la mobilitat humana com a instrument de pressió política, els qui volen tensar relacions diplomàtiques, els qui juguen amb la por social o els qui converteixen el sofriment aliè i la por en rèdit electoral.
0: El bisbe Xavier Gómez assegura que no és creïble atribuir l'entrada massiva de persones a la sentència del Suprem ni a la regularització d'immigrants a Espanya. Mentrestant, Melilla ha anat reobrint gradualment la seva frontera amb el Marroc per la baixada de la pressió migratòria, que d'entrada ha estat menor que a Ceuta. Aquest dissabte s'ha permès la circulació en els dos sentits de centenars de vehicles que estaven fent el pas de l'estret i que estaven atrapats des de dijous. La delegada del govern espanyol a Melilla, Sabrina Mo, ha considerat prioritari desbloquejar aquest trànsit.
17: La pressió migratòria ha bajado ahora mismo y eso, pues bueno, ha supuesto que podamos abrir de manera progresiva y gradual y siempre ciñéndonos a esos criterios de seguridad a esta apertura de frontera en ambos sentidos.
0: La nit passada, 19 persones han entrat a Melilla nedant i no se les ha pogut retornar a causa de la sentència del Tribunal Suprem que impedeix expulsions en frontera. Altres migrants, sense quantificar, hi han entrat per via terrestre i els han retornat al Marroc.
18: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: A Colòmbia, un atemptat amb cotxe bomba ha deixat almenys 11 ferits, 8 dels quals policies. L'explosió ha passat a Cúcuta, una ciutat fronterera amb Veneçuela, on operen diverses guerrilles, 6 dies abans de la investidura de l'ultradretà Abelardo de la Espriella. El president electe, que va fer de la lluita contra la violència la seva bandera durant la campanya, ha condemnat els fets i ha assegurat que el terrorisme no intimidarà a Colòmbia ni doblegarà la voluntat dels ciutadans. Les autoritats locals han ofert una recompensa a qui aporta informació.
19: La Governació de Norte de Santander rechaza contundentemente este acto violento y ofrece una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que conduzca al esclarecimiento de los hechos violentos que se presentaron en la madrugada del día sábado.
0: Mentrestant, el president sortint, Gustavo Petro, ha fet el seu últim viatge oficial a Cuba, on ha mostrat la seva solidaritat per un país que, segons ha dit, està amenaçat per un bloqueig per míssils i per una invasió en referència als Estats Units de Donald Trump.
18: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A casa nostra, agricultura intensifica les batudes contra la plaga de conills que afecta la plana de Lleida. Això després que els pagesos hagin criticat que amb els 200.000 exemplars capturats fins ara no n'hi ha prou. La situació afecta especialment el Segrià, la Noguera, les Garrigues, l'Urgell, el Pla d'Urgell i la Segarra. Verdú, Alba Mor.
20: El Departament d'Agricultura ha previst una cinquantena d'accions combatudes en recorreguts nocturns amb vehicles o aguaits en punts estratègics. Mesures que primer s'aplicaran al municipi de Verdú, a l'Urgell i posteriorment a Alfés i Aspa, al Segrià. Es tracta de zones on la densitat de conills és força alta, causant estralls als cultius. Els pagesos confien rebaixar la sobrepoblació de fauna amb el desplegament d'aquestes mesures, tot i que també reconeixen que no serviran per arribar a la densitat desitjada. En parla Ramon Boleda, pagès de Verdú i representant de la plataforma Pagesos o Conills.
21: Confiem en rebaixar la població de conills, però no arribarem ni pensaments als 50 conills per quilòmetre quadrat que diuen que és el desitjable, ni pensaments, perquè n'hi ha mils més. Si aquest pla de xoc, de la manera que s'actua ara, aquests dies, s'hagués fet des del primer dia que vam demanar, ara ja podríem anar de vacances. No s'ha fet. O sigui, s'ha fet tard, 2 anys tard.
20: Un cop finalitzin aquestes mesures de xoc, caldrà fer un manteniment de la presència de conills, feina que des del departament diuen que ja passa a les àrees privades de caça i als pagesos.
18: El temps.
0: Dani Ramírez.
22: La temperatura baixarà una mica en aquests llocs on hi ha plogut la tarda i vespre d'aquest dissabte 1 d'agost, que ens ha portat un canvi de temps pel que fa a tempestes, tamborinades, calamarsades i alguna pedregada. Sobretot Pirineu Oriental, fins la Vall d'en Bas, a punts de la Garrotxa, doncs hi ha hagut calamarsa de mig centímetre a gairebé 2 centímetres en el cas de Molló. Aquí en pluges que han arribat a superar els 38-40 litres per metre quadrat a 7 cases, pràcticament 50 litres per metre quadrat. Feia gairebé 2 mesos que no hi plovia tant al Pirineu. Molló, la mida de la pedra, insistim que ha anat de mig centímetre a gairebé 2 centímetres. Ribes de Freser, 35 litres per metre quadrat. Capdavànol, 20 litres. A Ripoll, 16. N'han caigut 24 a Castellà de Nuc, o també a Morella. Ha plogut al sud del país. A la Sénia, fins a 5 litres per metre quadrat. A la Ràpita, 3 litres per metre quadrat. Per tant, una regada que, on ha tocat, convenia, ha anat bé i ha refrescat. Preveiem un diumenge que començarà amb molta xafogor. Tenim avís de calor nocturna al litoral tarragoní, Garraf i Delta de l'Ebre, també terres interiors de l'Ebre, mínimes que no baixaran tota la matinada dels 23, 24, 25 i punts del litoral 26, 27 de mínima i de dia molta calor, màximes de 30, 37, 38 a l'interior, fregant els 39 a la ciutat de Lleida. Dia de sol, dia de calor, matí amb núvols baixos a la Costa Daurada i punts del prelitoral, i a la tarda ruixats i tempestes, que afectarien aquest diumenge al Pirineu, Prepirineu, menys probables als ports i terra alta, i en principi menys quantitat de pluja i menys quantitat de pedra o calamarsa.
18: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: La temporada castellera 2026 ha tornat a veure el primer castell de Déu a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú, al Garraf. Ho ha seguit Josep Almirall.
1: Els castellers de Vilafranca ho han tornat a fer. Han descarregat el 3 de 10 en el desè aniversari del primer que van completar a la capital del Garraf. Uns grans verds que a la segona ronda han tornat a descarregar el 4 de 9 amb l'agulla, a la tercera el 5 de 9 i per acabar el pilar de 8. Estrena també de cama extra de la colla jove Xiquets de Tarragona, que s'ha acomiadat de la plaça amb el pilar de 8, l'estrena del dia. Els tarragonins de la camisa lila han fet una sortida espectacular, amb el 2 de 9, el tercer que descarreguen enguany, i han solventat la segona i la tercera ronda amb el 3 de 9 i el 4 de 9. Avui, la tercera colla convidada, els nens al Vendrell, la colla que enguany celebra el seu centenari i que a Vilanova ha aconseguit descarregar el seu primer 3 de 8 de l'any i apuntar-se també la primera clàssica de 8. La plaça de la vila de la capital del Garraf ha vibrat amb la colla local, els bordegassos de Vilanova, gran actuació dels a la camisa groc Terrós, que per primer cop enguany han ajuntat els dos bàsics de 8, el 3 i el 4 de 8, que han descarregat amb autoritat, i a la tercera ronda la torre de 7.
0: Vilaplana, al Baix Camp, ha acollit aquest dissabte al vespre la 18a edició del Mussart. Es tracta d'un festival que uneix diferents disciplines artístiques i que enguany ha girat al voltant del concepte de la vulnerabilitat. Vilaplana, Eloi Tost.
3: Música, cine, literatura o escultura són algunes de les disciplines que enguany s'han barrejat al Mussart, que ha reunit unes 400 persones. La directora artística del festival, Mercè Mariner, explica el perquè de la vulnerabilitat com a eix central.
4: Van coincidir tota una sèrie de coses i al final la paraula que ha anat apareixent és aquesta, vulnerables, que m'agrada molt. I és una miqueta la petjada que va deixar l'any passat i que enguany recollim, i que això, de la tendresa hem passat a la vulnerabilitat, que ho engloba una miqueta tot, perquè és una condició que travessa la persona, l'ésser humà, no?
3: Els joves hi han tingut un paper central, tant en la presència d'artistes com el pianista Bruno Anguera, com en l'elaboració d'un curtmetratge on el jovent del poble ha expressat les seves emocions.
23: Te lo vas a perder.
24: Este es el búnker, ¿no? Soy Bebo, Lola.
0: La pel·lícula A Fuego, el debut de la directora Estel Díaz, s'estrena aquest cap de setmana a l'Atlàntida Film Fest de Palma. La cinta, que es podrà veure a finals d'agost dels cinemes, és una història d'amistat juvenil que enllaça dansa i culpa. Ens ho explica des de Palma Caterina Carmany.
25: Tot canvia per la Lola quan el seu germà mor i ella entra al seu món de ball amb un secret que ho mou tot. Sentim la directora de A Fuego, Estel Díaz.
26: A la pel·lícula els personatges guarden aquest secret compartit, sobretot per por, un sentiment de culpa, un penediment perquè se senten responsables del que li va passar al Nico. No són capaços d'enfrontar-se al que va passar perquè requereix un procés emocional que és el que fan al llarg de la pel·lícula.
25: Pel·lícula comercial, però que intenta fomentar l'associacionisme i els valors de grup, a la vegada que vol remoure l'espectador i presentar la dansa com una cura.
0: L'última estrena de l'edició d'enguany del Festival Grec de Barcelona és a càrrec de la prestigiosa companyia xinesa Tao Dance Theatre i ha presentat en primícia a l'Estat les seves coreografies numèriques 16 i 17, dues peces que es basen en l'abstracció i la tècnica del moviment del cos. Ho ha seguit la Marta Vives.
27: La Tao Dance Theatre prometia als espectadors una experiència sensorial i l'hem tinguda, amb el seu espectacle hipnòtic de cossos que creen moviments ondulants i precisos i que es converteixen en una única força d'una bellesa extraordinària. Aquest era el punt de partida del coreògraf de la companyia Tao Ye, que ho explicava d'aquesta manera.
28: Perquè tots tenim un cos, tots tenim cos. Per tant, tota la meva obra es concentra en el cos i vull que el cos sigui un element que interconnecti amb tots els llenguatges.
27: I damunt l'escenari, dues coreografies amb títol numèric. A 16, els ballarins estan connectats en una seqüència lineal que projecten ones d'energia ondulant. A 17 pren com a punt de partida els sons i la música dels mateixos intèrprets que donen forma als moviments des del terra dels ballarins. Una experiència fascinant, la d'aquesta companyia xinesa que va revolucionar el llenguatge de la dansa el 2008 i que ara és una de les més cobejades arreu del món. Ha estat l'espectacle final sota quatre gotes mal comptades que han caigut a Montjuïc d'una edició del grec en què la dansa ha estat especialment destacada en quantitat i qualitat i que ha permès constatar el gran nivell que viu aquesta disciplina a tot el món i de la que el grec n'ha estat el millor aparador.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Després que Òmnium Cultural de Terrassa decidís retirar el Premi Ferran Canyameres de novel·la d'intriga a Jordi Soler Comas per incompliment de les bases i declarar-lo desert, l'autor es defensa dient que va oferir a Pagès Editors comprar-ne els drets. En declaracions a aquesta emissora ha explicat que les xifres de vendes dels últims premis són molt baixes i que això pot afectar la seva carrera.
2: Per diferents motius, a mi Pagès em semblava que era molt mala opció per mi. Havia consultat les xifres de venda dels premis anteriors i havia vist que eren unes xifres molt baixes. I llavors, avui en dia, que els autors estem sotmesos a la dictadura de les vendes, clar, si el teu últim llibre ha venut molt poc, i quan dic molt poc vull dir menys de 100 exemplars, és molt difícil vendre el següent llibre.
0: Soler també ha explicat que mai va actuar a l'esquena d'Òmnium, que va intentar negociar amb Pagès i que la resposta va ser molt negativa.
2: Quan vaig intentar posar-me en contacte amb ells, em va costar una mica. I al final, quan vaig aconseguir parlar amb algú, aquest algú va ser, bueno, va estar francament hostil, va ser una conversa molt desagradable, em va posar de volta i mitja, i quan jo els vaig dir, escolta'm, si jo truco de bona fe per intentar comprar-vos els drets d'edició. Anem a aconseguir un acord que sigui bo per a tothom. No van voler.
0: El jurat va premiar la novel·la Icunde per unanimitat i en va destacar l'alt valor literari. Amb 35 edicions, el Ferran Canyameres és el guardó de novel·la d'intriga més antic del país en el gènere i també el de major dotació econòmica, amb 5.500 euros per a l'obra guanyadora.
18: Esports.
0: Amb en Roger Arbusà.
5: El Girona ha perdut contra l'Arsenal al trofeu Costa Brava 1-4 en el que ha estat el quart amistós de l'equip gironí en aquesta pretemporada. L'equip anglès, actual campió de la Premier i finalista de la Champions, ha demostrat ser superior, tot i el gol del Girona, que l'ha fet Arnau. A l'inici de la segona part ha estat l'1-2. El central David López analitza la situació del club davant l'arribada de pocs fitxatges i la falta de sortides.
6: Estancat, no? No hi ha per ara més gent que ve. Òbviament és la situació que té el club. Poc més s'hi pot fer. Vull dir, estem en una situació complicada, bloquejats, i bé, espero que el club pugui avançar i pugui fer els canvis que cregui que són necessaris.
5: El jugador barceloní demana arribades, sobretot a la posició de central.
6: Ja per fer un bon equip. Òbviament necessitem reforços i necessitem més gent que vingui a ajudar. Com tu dius, de central, de la primera plantilla, si no crec, estem jo i francès. Aleshores, òbviament que han d'haver reforços, però bé, dependrà una mica de com es mogui el mercat. Això són coses de club.
5: El pròxim partit del Girona serà divendres que ve contra el Sabadell. L'equip ballesà també ha jugat aquest dissabte i ha empatat 0-0 contra l'Andorra. El partit s'ha jugat a porta tancada al Car de Sant Cugat. Abans ha jugat l'Espanyol i també ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough en el partit amistós que tanca l'estada de l'equip blanquiblau a Anglaterra. Els gols els han fet Marcos i Dolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García ha hagut d'abandonar després del quart hora de joc per molèsties. Són declaracions de l'autor del primer gol al davanter del filial, Marcos Fernández.
7: Al final es intentar pelear cada balón, intentar competir y bueno, yo con mi estatura, con los centrales, pues tengo que buscarme un poco ahí la bichuela. Bueno, yo voy día a día, yo intentando mejorar, intentando hacerlo bien y sin pensar, ya te he dicho, mucho más allá, en intentar hacer esta una buena semana, la semana que viene ya empieza la liga y día a día.
5: El britànic Tyrese Dolan, que ha fet el segon gol, creu que aquest amistós ha estat una bona prova de cara a l'inici de lliga.
8: It's a good test for the boys. It's like I said earlier in my interview, it's a...
9: Ha estat un bon test per l'equip, ja que hem jugat contra un equip que té un estil diferent del que estem acostumats. I crec que hem pogut aprendre coses. Així que el que hem de fer és seguir-nos preparant pel primer partit de Lliga, que ja el tenim gairebé a la cantonada.
5: I el Badalona Women ha perdut 1-2 contra el Montpeller en el primer amistós de les badalonines i que s'ha jugat a porta tancada, a Peralada. Ha debutat una de les noves incorporacions, la jugadora basca que ve de la Reial, Mirare Uria.
10: Ojalá nos hubiera gustado ganar este partido. Nosotras evidentemente hemos venido a ganar este partido. Pero bueno, yo creo que estamos haciendo las cosas bien. El partido pues ha sido bastante reñido. Yo creo que también hemos tenido ocasiones para empatar, incluso ganar el partido. Así que yo creo que estamos haciendo una gran pretemporada para eso, para ir poco a poco mejorando para esa temporada que nos viene tan ilusionante.
5: Aquest dissabte ha arribat a l'estada que el Barça està fent a Anglaterra el director esportiu d'Eco per continuar treballant junt amb Hansi Flick en la confecció de la plantilla per a la pròxima temporada. Això el dia que hem sentit Jesse Bisibu per primera vegada com a nou jugador del Barça. L'extrem belga de 18 anys ha fet aquest dissabte el seu primer entrenament. Són declaracions de Bisibu sobre la figura de Flick.
11: Yeah, I talked with Hansi.
12: Sí, he parlat amb ell. Faré tot el que em demani. Sóc un treballador. Quan em necessiti, jo estaré a punt.
11: I'm a work hard and be there.
5: Un Bisibu que té com a referència un exjugador del Barça.
11: My favorite player, I'd say Neymar.
12: El meu jugador preferit és Neymar. Ha estat el meu jugador preferit des que sóc petit. M'encanta la seva manera de jugar i és el motiu pel qual em vaig voler convertir en futbolista.
11: That's the reason I started to play football.
5: I més enllà del futbol, Iris Thió ha aconseguit dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Aquesta tarda, Thió i Lilou Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure, 7 dècimes al darrere de la parella grega. Abans, la mateixa Thió i Denis González han estat segons a la prova de duet mixt lliure, en aquest cas a 2 dècimes de la parella britànica. Són declaracions de la nedadora barcelonina.
13: Doncs molt contentes de com hem nedat. Era una rutina que era l'últim cop que la nedàvem i molt orgulloses de com ens ha sortit i també que realment ho hem pogut disfrutar, així que molt contentes.
5: I també aquest dissabte s'ha disputat la primera etapa del Tour de França femení amb inici i final a Lausana, Suïssa. La victòria ha estat per a la ciclista neerlandesa Lorena Vives. Les dues catalanes que participen en aquest Tour, Paula Blasi i Mireia Benito, han aguantat tota l'etapa amb el gran grup. Blasi ha acabat l'etapa com a millor jove i, per tant, lluirà el mallot blanc. La d'Esplugues de Llobregat queda a 18 segons de la guanyadora i és 12a a la general. Aquest diumenge, segona etapa de 148 quilòmetres entre Egla i Gènova. Una etapa força plana, també amb 3 ports de tercera categoria i 2 de quarta.
18: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. Trescat Info.

0: A Ceuta, la població impedeix que l'extrema dreta es manifesti contra l'arribada massiva de migrants d'aquests dies. L'exèrcit i la policia han continuat aquest dissabte amb les expulsions per la frontera del Marroc. Algunes fonts eleven la xifra de morts entre les persones que intentaven entrar a la ciutat a més de 100, tot i que oficialment es manté en 67. Mentre la ciutat recupera el pols amb la reobertura de comerços, la polèmica política creix. Pedro Sánchez critica per carta la reacció, diu, egoista d'alguns socis de la Unió Europea davant la situació a la ciutat autònoma. Brussel·les ha convocat per dimarts una reunió dels ministres de l'Interior. Aquest dissabte, dos dies després de l'inici de la crisi a Ceuta, el rei Felip VI s'ha pronunciat per demanar que l'Estat vetlli per evitar que la situació es repeteixi. En un comunicat expressa la seva preocupació i indignació per uns fets que qualifica de greus i diu que cal adoptar mesures per garantir la seguretat de Ceuta i Melilla. Tot i la calor intensa, el mes d'agost comença amb bones perspectives pel que fa a l'ocupació turística. Les altes temperatures tiren enrere alguns visitants, però l'eclipsi del 12 d'agost ha disparat les reserves. Tot i això, segons l'Idescat, una tercera part dels catalans no es podran permetre fer ni una setmana de vacances, encara que tingui feina. Els castellers de Vilafranca descarreguen el primer castell de 10 de la temporada. Ha estat un 3 de 10 a la diada de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú.
1: Esports. Aquest dissabte han jugat partits amistosos al Girona, el Sabadell i l'Espanyol. El Girona ha perdut contra l'Arsenal al Trofeu Costa Brava 1-4. El Sabadell ha empatat 0-0 contra l'Andorra i l'Espanyol també ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough anglès. Iris Tió aconsegueix dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Tió i Lilú Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure. Abans, la mateixa Iris Tió i Denis González han estat segons a la prova de duet mix lliure. I victòria de la ciclista neerlandesa Lorena Vives a la primera etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi és dotzena a la general a 18 segons de la líder.
0: Pel que fa al temps, es notarà una refrescada de lleugera a notable al Pirineu, punts del nord de Barcelona i a l'interior de Girona, després de les darreres tempestes i pedregades. Molta xafogor i calor a la costa i a les Terres de l'Ebre, amb un avís activat de calor nocturna. Temps assolellat aquest diumenge, amb núvols baixos a la costa. Tarda variable i xàfecs al Pirineu i Prepirineu.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Tensió a Ceuta aquest dissabte quan la població ha impedit una manifestació de l'extrema dreta espanyola que intentava capitalitzar la crisi migratòria. 67 persones han mort oficialment aquests dies intentant travessar la frontera des del Marroc, tot i que algunes fonts eleven la xifra per sobre del centenar. L'exèrcit i la policia han continuat expulsant migrants de la ciutat autònoma, mentre creix la sensació entre la població que tot plegat ha estat orquestrat des de Rabat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
3: Ceuta unida i no dividida! Ceuta unida i no dividida!
4: Els ultras de Núcleo Nacional, el Vice Pérez o l'influencer d'extrema dreta Vito Quiles planejaven concentracions al centre de Ceuta, però els plans se li han frustrat. Els ha calgut l'escorta policial per poder moure's per uns carrers on molts veïns els han escridassat reivindicant el caràcter multireligiós i multiracial de Ceuta i acusant-los de voler aprofitar-se d'una situació migratòria extraordinària com la que s'ha viscut els últims dies. Aquest diumenge, per cert, s'espera a Ceuta el líder de Vox, Santiago Abascal.
5: Hoy estamos aquí para manifestar sobre todo los inmigrantes que han entrado y sobre todo para intentar que el corrupto de Pedro Sánchez se dé cuenta de todo lo que está haciendo. Pues para empezar, porque creo que cada uno, esta gente no tiene papeles y han entrado por la frontera porque esto creemos que está pactado, porque no creo que hayan entrado 70.000 inmigrantes por la cara.
4: El Luis, de 17 anys, volia unir-se a la concentració i com molts es preguntava com i per què 60.000 migrants van poder entrar de cop creuant el pas fronterer del Tarajal per aigua o terra el dijous al vespre. És la pregunta que plana en aquesta ciutat que torna a la normalitat a trompicons. La Lola, prenent-se una orxata al principal carrer comercial, apunta al rei del Marroc com a instigador de la situació.
6: Estos que han pasado todas las fronteras están engañados por su propio rey. Todos. Este rey, cuando se enfada con el Partido Socialista, pues la suele liar. ¿Y la lía de qué manera? Cogiendo a sus presas, que son el pueblo, y los manda a todos engañados. Venga, iros para allá, que hoy no hay ninguna penumbra. Venga, iros todos para allá. Y es una manera de engañar a su pueblo.
4: Molt il·lustratiu és el titular del Faro de Ceuta, les 48 hores del xantatge del Marroc a Espanya a costa de Ceuta. Els caballes, com s'anomenen aquí, asseguren que se senten hostatges de jocs geopolítics. I mentrestant, durant tot el dia, centenars de joves marroquins han desfilat en un èxode invers a través del Tarajal de retorn al Marroc.
7: Oh, Marroco, no treball. No, Marroco. Oh, sí, Marroco. Sí.
8: Viva la Casa Blanca, el Grimbus, Chelimus.
4: Els soldats els recollien si calia als espigons o al carrer i els acompanyaven cap a la sortida, segons hem pogut observar. Però com advertia el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, l'ambient a Ceuta és tens i encara queden grups de joves que hem vist caminant per la perifèria.
9: Ceuta no ha logrado la normalidad. Todavía en Ceuta hay varios miles de personas que deben ser retornadas y que todavía en Ceuta hay un clima, un ambiente anímico en la población de Ceuta marcado por la inquietud.
4: Han reobert botigues i cafeteries, però la Fira de Ceuta i les festes patronals de Santa Maria d'Àfrica continuen cancel·lades.
0: Amb la crisi gairebé superada, el debat polític se centra ara a aclarir-ne les causes i depurar responsabilitats. L'última reacció arriba des de la Casa del Rei. Felip VI s'ha declarat indignat pels fets de Ceuta i ha demanat a l'Estat que vetlli perquè no es tornin a repetir. D'altra banda, el govern espanyol celebra l'eficàcia amb què han aconseguit revertir la situació en només 24 hores davant les crítiques del Partit Popular, que l'acusa de saber des de fa dies que hi hauria una entrada massiva de migrants. Madrid, Alba Gil.
10: Dos dies després que esclatés la pitjor crisi migratòria dels últims temps, el rei Felip VI es mostra indignat. Diu que ha seguit amb gran preocupació els greus esdeveniments i lamenta la mort trista i tràgica de desenes de persones. Ho ha fet en un comunicat en què assegura que l'Estat, que ell mateix lidera, ha de vetllar per la seguretat i per evitar que episodis així es tornin a repetir. Això mateix li han preguntat al ministre de l'Interior, que no ho ha descartat, tot i que ha assegurat que tenen múscul suficient per fer-hi front. Fernando Grande Marlaska continua responsabilitzant de la situació les màfies de tràfic de persones i tanca files amb el Marroc. Assegura que és un soci completament fiable, que no suposa cap amenaça per a Espanya i en destaca la col·laboració. També nega que fos possible preveure la crisi perquè, admet, va agafar per sorpresa els serveis d'intel·ligència.
11: No hay ningún informe al respecto de que una situación como la acontecida el día 30 hubiera podido surgir, evidentemente.
10: Alberto Núñez Feijóo pensa tot el contrari, que el govern espanyol ho sabia des de principis de setmana i, tot i que per ara no presenta proves, exigeix explicacions a la Moncloa.
12: No me creo que hayan fallado todos los servicios de información de mi país, que haya fallado todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que no hubiésemos previsto que se dirigían hacia aquí 60.000 persones.
10: I fent seu el discurs de l'extrema dreta, Feijóo ha qualificat l'entrada de migrants d'ocupació premeditada.
0: Brussel·les ha convocat per dimarts una reunió extraordinària de ministres de l'Interior per abordar la crisi de Ceuta, que ha fet aflorar les tensions entre els socis europeus. Tot després que ho reclamessin d'una banda el govern espanyol i de l'altra una vintena de països liderats per Itàlia i Alemanya. En una carta, líders de 22 estats s'han mostrat crítics amb la regularització recent de més d'un milió de persones migrants a l'estat espanyol, així com amb la sentència del Tribunal Suprem que prohibeix les devolucions en calent. Consideren que són mesures que han contribuït a l'actual crisi perquè, segons argumenten, afavoreixen l'efecte crida. El president espanyol, Pedro

0: nosotros nos hicieron pasar el pasaporte de España. Entonces ya pues, fue una liada.
1: Meloni va anunciar divendres la suspensió temporal del Tractat de Schengen al·legant motius de seguretat. Òscar Camps, fundador i director de l'ONG Open Arms, alerta que és molt possible que el nombre de morts a Ceuta augmenti i lamenta que cap autoritat estigui buscant les causes principals que han portat aquesta situació. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
2: És una tragèdia humanitària, però també és el fracàs d'una estratègia política, una política migratòria que ja fa anys que denunciem. El més greu és que continuem comptant morts i, mentrestant, ningú assumeix les causes que els han provocat, aquests morts, no?
1: Camps considera que reduir un fenomen tan complex a un simple efecte crida és ignorar les causes de la immigració. També afegeix que intentar externalitzar el control migratori cap a tercers països acaba convertint les persones en una eina de pressió política.
3: 3CAT Info.
1: Tretze persones han mort aquest dissabte en l'accident d'una avioneta turística al Perú. Entre les víctimes hi ha 11 turistes de nacionalitat espanyola, italiana i alemanya i els dos tripulants de l'aparell. L'avioneta feia un vol sobre les línies de Nazca, al sud del país, quan s'ha estavellat a prop de l'aeroport i s'ha incendiat. Les autoritats peruanes han confirmat que no hi ha hagut supervivents i investiguen les causes del sinistre. Les línies de Nazca són un dels principals reclams turístics d'aquesta zona.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: L'Orient Mitjà està en alerta davant una possible escalada per la guerra a l'Iran. Aquest dissabte a la tarda, gairebé una desena d'ambaixades dels Estats Units a la regió han instat els seus ciutadans a marxar o estar preparats en cas que calgui fer-ho. A part, també els han recomanat extremar les precaucions i els han advertit de possibles cancel·lacions de vols, tancaments de l'espai aeri i dificultats per desplaçar-se. A Israel, l'exèrcit ja ha activat l'alerta màxima. Es preparen, segons els mitjans del país, davant de possibles represàlies per part de Teheran. El règim dels ayatolàs, en les últimes hores, ha acusat els Estats Units d'atiar la tensió i ha amenaçat d'atacar els països aliats de Washington. Mitjans nord-americans han informat sobre la intenció de Donald Trump de llançar una nova campanya de bombardejos massius contra l'Iran, especialment contra infraestructures energètiques. Rússia ha atacat amb drons 300 benzineres ucraïneses durant els mesos de juny i juliol com a represàlia pels atacs de Kiev contra les refineries russes de petroli, que provoquen desabastiment i cues entre la població. Els atacs de revenja contra les benzineres tallen el subministrament i també provoquen el pànic entre la població civil, com explica aquesta policia ucraïnès, víctima d'un dron.
4: Quan vaig sentir el dron, ja baixava cap a mi. Vaig veure un flash de llum, em vaig aixecar i vaig veure que tenia ferides als braços i les cames. Rússia ho fa per intimidar-nos i crear pànic.
1: Justament aquest dissabte, Ucraïna ha bombardejat un vaixell de càrrega i tres refineries de petroli russes. Per la seva banda, Moscou ha atacat dipòsits de combustible al port ucraïnès d'Odessa i un remolcador al port de Mykolaiv. I unes hores abans, almenys una desena de persones han mort a Kiev en una nova onada d'atacs russos amb 185 drons i 35 míssils, 27 dels quals eren balístics. A Moscou, almenys tres persones han mort i una vintena han resultat ferides de diversa gravetat arran d'una explosió a prop d'una cafeteria de la plaça Kudrinskaya, al centre de la capital russa. La policia atribueix l'explosió a un artefacte artesanal col·locat per una dona, ja que un agent de seguretat ha vist com la dona dipositava l'artefacte sense entrar al local. So de sirenes i cotxes policials arran de la deflagració a una zona molt concorreguda a prop del Parc Zoològic de Moscou. La policia ha encerclat la zona a la recerca de pistes mentre els serveis sanitaris evacuaven les víctimes. El president nord-americà Donald Trump ha penjat una imatge a la seva xarxa social que suggereix que Veneçuela hauria de formar part dels Estats Units, coincidint en el temps amb l'inici d'un diàleg entre l'oposició i el govern chavista sobre el procés de transició. La reunió, que apadrina precisament la Casa Blanca, ha exclòs la líder opositora,

0: Maria Corina Machado en favor de Dinora Figuera, una exdiputada que ha viscut 8 anys a l'exili. Un antic ministre, amb els governs de Chávez i Maduro, Alejandro Fleming, ha criticat aquesta absència de Machado.
1: En los negociadores es fundamental para garantizar el éxito que los participantes gocen de legitimidad en Venezuela. Por eso es fundamental que María Corina Machado, que hoy es el líder político de mayor relevancia en Venezuela, o participe en las negociaciones o nombre a un representante que participe en esas negociaciones.
0: El chavisme està dividit sobre aquest diàleg i, de fet, un grup de persones han protestat aquest dissabte a Caracas per denunciar el que han qualificat d'ingerència dels Estats Units. La imatge que Trump ha compartit a la seva xarxa Truth és un mapa de Venezuela amb els colors de la bandera nord-americana i el lema Estat 51.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
3: La temperatura baixarà una mica en aquests llocs on hi ha plogut la tarda i vespre d'aquest dissabte 1 d'agost, que ens ha portat un canvi de temps pel que fa a tempestes, tamborinades, calamarsades i alguna pedregada. Sobretot Pirineu Oriental, fins la Vall d'en Bas, a punts de la Garrotxa, doncs hi ha hagut calamarsa de mig centímetre a gairebé 2 centímetres en el cas de Molló, aquí amb pluges que han arribat a superar els 38-40 litres per metre quadrat a 7 cases, pràcticament 50 litres per metre quadrat. Feia gairebé 2 mesos que no hi plovia tant al Pirineu. Molló, la mida de la pedra, insistim que ha anat de mig centímetre a gairebé 2 centímetres. Ribes de Freser, 35 litres per metre quadrat. Capdavànol, 20 litres. A Ripoll, 16. N'han caigut 24 a Castellà de Nuc, o també a Morella. Ha plogut al sud del país. A la Sénia, fins a 5 litres per metre quadrat. A la Ràpita, 3 litres per metre quadrat. Per tant, una regada que, on ha tocat, convenia, ha anat bé i ha refrescat. Preveiem un diumenge que començarà amb molta xafogor. Tenim avís de calor nocturna al litoral tarragoní, Garraf i Delta de l'Ebre, també terres interiors de l'Ebre, mínimes que no baixaran tota la matinada dels 23, 24, 25 i punts del litoral 26, 27 de mínima, i de dia molta calor, màximes de 30, 37, 38 a l'interior, fregant els 39 a la ciutat de Lleida. Dia de sol, dia de calor, matí amb núvols baixos a la Costa Daurada i punts del prelitoral, i a la tarda ruixats i tempestes, que afectarien aquest diumenge al Pirineu, Prepirineu, menys probables els ports i terra alta, i en principi menys quantitat de pluja i menys quantitat de pedra o calamarsa.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Aquest mes de juliol ha estat el més càlid i un dels més secs des del 1950. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, hi ha hagut 3 episodis llargs de calor. Pràcticament no ha plogut i aquesta combinació ha deixat alguns registres extraordinaris. Per exemple, l'Observatori Fabra i el de l'Ebre, 2 dels més antics del país, han registrat el juliol més calorós de la seva història. I aquest estiu ja hi ha hagut 15 dies amb temperatures per sobre dels 40 graus en algun punt del país, un menys que en tot l'any passat. Ho ha explicat aquesta emissora la cap de l'equip de serveis climàtics del Meteocat, Anna Rius.
4: Fins a finals d'aquest mes de juliol, el 2026, ja s'acosta el rècord anual de dies en què alguna estació de les que tenim a la xarxa d'estacions automàtiques registra una temperatura màxima que supera aquest valor de 40 graus. I el 2025 van ser 16 dies, vull dir que aquest any ja portem el mateix que l'any passat.
0: També fa molta calor a les nits. Hi ha una estació del barri de les Corts de Barcelona on ja s'ha igualat el rècord anual de 36 nits tòrrides que es va assolir l'any passat. I a més, gairebé no hi ha hagut pluges al juliol.
4: Ha sigut dels més secs des de 1950. Moltíssimes estacions han recollit menys d'un litre. És un dels mesos que hauria de ser més plujosos a punts del Pirineu i fins i tot en aquells llocs el dèficit és molt important.
0: Precisament aquestes altes temperatures han fet que molta gent canviï el seu destí de les vacances. Hi ha zones que en surten perjudicades, però també hi ha alguns destins, com els que cauen en la franja on es podrà veure l'eclipsi del 12 d'agost, que aquest any es veuran beneficiats. Els hotels esperen batre rècords i superar el nivell de reserves de l'estiu passat, tot i que els visitants prioritzen zones menys caloroses o opten per viatjar fora del pic de l'estiu. Lluís Manel Dorca és propietari de l'hostal Estrella de Rupit.
5: Aquest any podem notar el tema de la calor, cada vegada afecta una miqueta més. Això, el canvi climàtic, no ens havia trobat mai que fes tanta calor. I, bueno, però la gent va vinguent, no hi ha problema, ara tenim el mes d'agost, la projecció és bona.
0: A les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona preveuen fregar el 95% d'ocupació gràcies a l'eclipsi. I a Lleida les previsions també són molt bones. Sentim el director del Patronat de Turisme, Juli Alegre.
6: Especial singularitat del sector del turisme actiu, que estan notant, detectant un increment d'un 20% de la demanda respecte a l'any anterior, sobretot en les activitats d'aigua. Pensem que estem patint un estiu molt calorós i això convida a gaudir de les activitats d'aigua i, a més, tenim molta aigua.
0: Pel que fa als càmpings, preveuen una ocupació del voltant del 85% i recorden que els últims anys s'ha desestacionalitzat la temporada i al setembre també tenen molts clients. Ara bé, no tothom pot fer vacances, encara que tingui feina. Segons l'IDESCAT, una tercera part dels catalans no es pot permetre una setmana de descans fora de casa. Una situació força habitual, per exemple, en el cas dels treballadors autònoms i de les famílies monoparentals. Ho han explicat el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio, la Maria Serra, una estudiant i autònoma de 24 anys, i l'Olesia Gul, una refugiada ucraïnesa que viu sola a Barcelona amb la seva filla.
7: Si ets jove i vius a Barcelona i has d'estudiar, fas coses d'hostaleria o cuidar nens. Per tant, vacances com a tal, jo fa molts anys que l'estiu no faig. Treballes els estius per poder sobreviure durant l'any.
8: Mires a otros y te sientes como un fracaso. No descansas, no estás feliz, al revés. Estás como muy no hecho y moralmente esto baja mucho.
0: I us parlem ara de Grècia perquè hi ha alerta màxima pels incendis forestals, especialment a la zona costanera de Porto Hermeno, a 60 quilòmetres al nord-oest d'Atenes. El foc ja ha arrasat prop de 5.000 hectàrees i 3 bombers han mort. 400 efectius lluiten contra les flames i ho fan en condicions extremes, agreujades per vents de fins a 130 quilòmetres per hora que durant hores han impedit l'actuació dels hidroavions. Els incendis també afecten altres zones del país, com Creta, l'illa de Paros i el Peloponès. A França, amb l'incendi de la Gironda ja controlat, preocuparà la revifada de les flames al departament del Var, a la Provença. 2.500 persones han estat evacuades i les autoritats adverteixen que les properes hores seran crucials. A casa nostra, aquest diumenge, baixa a 52 el nombre de municipis en risc extrem d'incendi i també es reobrirà l'accés als espais naturals del Montmanell Marmellà, la Serra del Montsant i Prades, però continuen les restriccions a la Baronia de Rialb, al Montsec de Rubies, al Montsec d'Ares i la Ribera Salada. Les poblacions en perill extrem són de 10 comarques: l'Alt Urgell, l'Anoia, el Bages, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta. També hi ha 222 municipis més en risc alt. Els bombers continuen treballant perquè l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, no superi el barranc d'Escobedieso, el de Munyidor, el riu Noguera, Ribagorçana i les zones de pastures properes a la Vall d'Avui. El foc que s'ha revifat aquest dissabte al migdia ha afectat una superfície aproximada de 17 hectàrees de terreny forestal i els agents rurals treballen amb la hipòtesi que l'hauria causat un llamp. I un últim apunt abans dels esports: Protecció Civil demana prudència a les platges, piscines i rius perquè aquest estiu ja han mort ofegades a Catalunya 29 persones, 15 es banyaven al mar, 9 en piscines i 5 en aigües interiors. També han resultat ferides 55 persones. L'any passat, en aquestes dades, el balanç era de 22 banyistes morts i 33 de ferits.
2: Esports.
0: Amb en Roger Arbusà.
9: El Girona ha perdut contra l'Arsenal al trofeu Costa Brava 1-4 en el que ha estat el quart amistós de l'equip gironí en aquesta pretemporada. L'equip anglès, actual campió de la Premier i finalista de la Champions, ha demostrat ser superior, tot i el gol del Girona, que l'ha fet Arnau a l'inici de la segona part. Ha estat l'1-2. El central David López analitza la situació del club davant l'arribada de pocs fitxatges i la falta de sortides.
10: Estancat, no? No hi ha per ara més gent que ve. Òbviament és la situació que té el club. Poc més s'hi pot fer, vull dir, estem en una situació complicada, bloquejats, i bé, espero que el club pugui avançar i pugui fer els canvis que cregui que són necessaris.
9: El jugador barceloní demana arribades, sobretot a la posició de central.
10: Ja per fer un bon equip. Òbviament necessitem reforços i necessitem més gent que vingui a ajudar. Com tu dius, de central, de la primera plantilla, si no crec, estem jo i Francesc. Aleshores, òbviament, que han d'haver reforços, però bé, dependrà una mica de com es mogui el mercat. Això són coses de club.
9: El pròxim partit del Girona serà divendres que ve contra el Sabadell. L'equip ballesà també ha jugat aquest dissabte i ha empatat 0-0 contra l'Andorra. El partit s'ha jugat a porta tancada al Car de Sant Cugat. Abans ha jugat l'Espanyol i també ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough en el partit amistós que tanca l'estada de l'equip blanc i blau a Anglaterra. Els gols els han fet Marcos Idolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García ha hagut d'abandonar després del quart hora de joc per molèsties. Són declaracions de l'autor del primer gol, el davanter del filial, Marcos Fernández.
11: Al final es intentar pelear cada balón, intentar competir y bueno, yo con mi estatura, con los centrales, pues tengo que buscarme un poco ahí la bichuela. Bueno, yo voy día a día, yo intentando mejorar, intentando hacerlo bien y sin pensar, ya te he dicho, mucho más allá, en intentar hacer esta una buena semana, la semana que viene ya empieza la liga y día a día.
9: El britànic Tyrese Dolan, que ha fet el segon gol, creu que aquest amistós ha estat una bona prova de cara a l'inici de Lliga.
12: It's a good test for the boys. It's a, like I said earlier in my interview, it's a...
13: Ha estat un bon test per l'equip, ja que hem jugat contra un equip que té un estil diferent del que estem acostumats. I crec que hem pogut aprendre coses. Així que el que hem de fer és seguir-nos preparant pel primer partit de Lliga, que ja el tenim gairebé a la cantonada.
9: I a la Lliga Femenina, el Badalona Women ha perdut 1-2 contra el Montpellier en el primer amistós de les badalonines i que s'ha jugat a porta tancada, a Peralada. Ha debutat una de les noves incorporacions, la jugadora basca que ve de la Reial, Mirare Uria.
14: Ojalá nos hubiera gustado ganar este partido. Nosotras, evidentemente, hemos venido a ganar este partido. Pero bueno, yo creo que estamos haciendo las cosas bien. El partido pues ha sido bastante reñido. Yo creo que también hemos tenido ocasiones para empatar, incluso ganar el partido. Así que yo creo que estamos haciendo una gran pretemporada para eso, para ir poco a poco mejorando para esa temporada que nos viene tan ilusionante.
9: Aquest dissabte ha arribat a l'estada que el Barça està fent a Anglaterra el director esportiu d'ECO per continuar treballant junt amb Hansi Flick en la confecció de la plantilla per a la pròxima temporada. Això el dia que hem sentit Jesse Bisibu per primera vegada com a nou jugador del Barça. L'extrem belga de 18 anys ha fet aquest dissabte el seu primer entrenament. Són declaracions de Bisibu sobre la figura de Flick.
15: Yeah, I talked with Hansi.
16: Sí, he parlat amb ell. Faré tot el que em demani. Sóc un treballador. Quan em necessiti, jo estaré a punt.
15: I'm a work hard and be there.
9: Un Bisibu que té com a referència un exjugador del Barça.
15: My favorite player, I'd say Neymar.
16: El meu jugador preferit és Neymar. Ha estat el meu jugador preferit des que sóc petit. M'encanta la seva manera de jugar i és el motiu pel qual em vaig voler convertir en futbolista.
15: That's the reason I started to play football.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: Iris Thió ha aconseguit dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Aquesta tarda, Thió i Lilou Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure, 7 dècimes al darrere de la parella grega. Abans, la mateixa Thió i Denis González han estat segons a la prova de duet mix lliure, que en aquest cas, 2 dècimes de la parella britànica. Són declaracions de la nedadora barcelonina.
17: Doncs molt contentes de com hem nedat. Era una rutina que era l'últim cop que la nedàvem i molt orgulloses de com ens ha sortit i també que realment ho hem pogut disfrutar, així que molt contentes.
9: I també aquest dissabte s'ha disputat la primera etapa del Tour de França femení amb inici i final a Lausana, a Suïssa. La victòria ha estat per a la ciclista neerlandesa Lorena Vives. Les dues catalanes que participen en aquest Tour, Paula Blasi i Mireia Benito, han aguantat tota l'etapa amb el gran grup. Blasi ha acabat l'etapa com a millor jove i, per tant, lluirà el mallot blanc. La d'Esplugues de Llobregat queda a 18 segons de la guanyadora i és dotzena a la general aquest diumenge, segona etapa de 148 quilòmetres entre Egla i Gènova. Una etapa força plana, també amb 3 ports de tercera categoria i 2 de quarta. 3CAT Info.
2: Són 8:15.
0: Són 2:15, repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. A Ceuta, la població impedeix que l'extrema dreta es manifesti contra l'arribada massiva de migrants d'aquests dies. L'exèrcit i la policia han continuat aquest dissabte fent expulsions per la frontera del Marroc. Algunes fonts eleven la xifra de morts entre les persones que intentaven entrar a la ciutat a més de 100, tot i que oficialment es manté en 67. Mentre la ciutat recupera el pols amb la reobertura de comerços, la polèmica política creix. Pedro Sánchez critica per carta la reacció, diu, egoista d'alguns socis de la Unió Europea davant la situació a la ciutat autònoma. De la seva banda, Brussel·les ha convocat per dimarts una reunió dels ministres de l'Interior i el rei Felip VI s'ha pronunciat per demanar que l'Estat vetlli per evitar que la situació es repeteixi. En un comunicat, el monarca expressa la seva preocupació i indignació per uns fets que qualifica de greus i diu que cal adoptar mesures per garantir la seguretat de Ceuta i Melilla. A partir d'ara us explicarem que els castellers de Vilafranca descarreguen el primer castell de 10 de la temporada. Ha estat un 3 de 10 a la diada de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú al Garraf. I anirem a la plana de Lleida, on Agricultura intensifica les batudes contra la plaga de conills. Això després que els pagesos hagin criticat que amb els 200.000 exemplars capturats fins ara no n'hi ha prou. I en esports, què destaques, Roger Arbussà?
9: Que aquest dissabte han jugat amistosos el Girona, el Sabadell i l'Espanyol. El Girona ha perdut contra l'Arsenal, el trofeu Costa Brava 1-4. El Sabadell ha empatat 0-0 contra l'Andorra i l'Espanyol també ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough anglès.
0: I pel que fa al temps, es notarà una refrescada de lleugera notable al Pirineu, punts del nord de Barcelona i a l'interior de Girona, després de les darreres tempestes i pedregades, molta xafogor i calor a la costa i a les Terres de l'Ebre, amb un avís activat de calor nocturna. Temps assolellat aquest diumenge, amb núvols baixos a la costa, tarda variable i xàfecs al Pirineu i Prepirineu.

0: Tensió a Ceuta aquest dissabte quan la població ha impedit una manifestació de l'extrema dreta espanyola que intentava capitalitzar la crisi migratòria. 67 persones han mort oficialment aquests dies intentant travessar la frontera des del Marroc, tot i que algunes fonts eleven la xifra per sobre del centenar. L'exèrcit i la policia han continuat expulsant migrants de la ciutat autònoma, mentre creix la sensació entre la població que tot plegat ha estat orquestrat des de Rabat. Enviada especial a Ceuta, Cèlia Sarnades.
1: Ceuta unida i no dividida! Ceuta unida i no dividida!
2: Els ultras de Núcleo Nacional, el Vice Pérez o l'influencer d'extrema dreta Vito Quiles planejaven concentracions al centre de Ceuta, però els plans se li han frustrat. Els ha calgut l'escorta policial per poder moure's per uns carrers on molts veïns els han escridassat reivindicant el caràcter multireligiós i multiracial de Ceuta i acusant-los de voler aprofitar-se d'una situació migratòria extraordinària com la que s'ha viscut els últims dies. Aquest diumenge, per cert, s'espera a Ceuta el líder de Vox, Santiago Abascal.
3: Hoy estamos aquí para manifestar sobre todo los inmigrantes que han entrado y sobre todo para intentar que el corrupto de Pedro Sánchez se dé cuenta de todo lo que está haciendo. Pues para empezar, porque creo que cada uno, esta gente no tiene papeles y han entrado por la frontera porque esto creemos que está pactado, porque no creo que hayan entrado 70.000 inmigrantes por la cara.
2: El Luis, de 17 anys, volia unir-se a la concentració i com molts es preguntava com i per què 60.000 migrants van poder entrar de cop creuant el pas fronterer del Tarajal per aigua o terra el dijous al vespre. És la pregunta que plana en aquesta ciutat que torna a la normalitat a trompicons. La Lola, prenent-se una orxata al principal carrer comercial, apunta al rei del Marroc com a instigador de la situació.
4: Estos que han pasado todas las fronteras están engañados por su propio rey. Todos. Este rey, cuando se enfada con el Partido Socialista, pues la suele liar. ¿Y la lía de qué manera? Cogiendo a sus presas, que son el pueblo, y los manda a todos engañados. Venga, iros para allá, que hoy no hay ninguna penumbra. Venga, iros todos para allá. Y es una manera de engañar a su pueblo.
2: Molt il·lustratiu és el titular del Faro de Ceuta, les 48 hores del xantatge del Marroc a Espanya a costa de Ceuta. Els cavalles, com s'anomenen aquí, asseguren que se senten hostatges de jocs geopolítics. I mentrestant, durant tot el dia, centenars de joves marroquins han desfilat en un èxode invers a través del Tarajal de retorn al Marroc.
5: Oh, Marroco, no treball. No, Marroco. Oh, sí, Marroco. Sí.
6: Viva la Casa Blanca, el Grimbus, Chelimut.
2: Els soldats els recollien si calia als espigons o al carrer i els acompanyaven cap a la sortida, segons hem pogut observar. Però com advertia el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, l'ambient a Ceuta és tens i encara queden grups de joves que hem vist caminant per la perifèria.
7: Ceuta no ha logrado la normalidad. Todavía en Ceuta hay varios miles de personas que deben ser retornadas y que todavía en Ceuta hay un clima, un ambiente anímico en la población de Ceuta marcado por la inquietud.
2: Han reobert botigues i cafeteries, però la Fira de Ceuta i les festes patronals de Santa Maria d'Àfrica continuen cancel·lades.
0: Amb la crisi gairebé superada, el debat polític se centra ara a aclarir-ne les causes i depurar responsabilitats. L'última reacció arriba des de la Casa del Rei. Felip VI s'ha declarat indignat pels fets de Ceuta i ha demanat a l'Estat que vetlli perquè no es tornin a repetir. D'altra banda, el govern espanyol celebra l'eficàcia amb què han aconseguit revertir la situació en només 24 hores davant les crítiques del Partit Popular, que l'acusa de saber des de fa dies que hi hauria una entrada massiva de migrants. Madrid, Alba Gil.
8: Dos dies després que esclatés la pitjor crisi migratòria dels últims temps, el rei Felip VI es mostra indignat. Diu que ha seguit amb gran preocupació els greus esdeveniments i lamenta la mort trista i tràgica de desenes de persones. Ho ha fet en un comunicat en què assegura que l'Estat, que ell mateix lidera, ha de vetllar per la seguretat i per evitar que episodis així es tornin a repetir. Això mateix li han preguntat al ministre de l'Interior, que no ho ha descartat, tot i que ha assegurat que tenen múscul suficient per fer-hi front. Fernando Grande Marlaska continua responsabilitzant de la situació les màfies de tràfic de persones i tanca files amb el Marroc. Assegura que és un soci completament fiable, que no suposa cap amenaça per a Espanya i en destaca la col·laboració. També nega que fos possible preveure la crisi perquè, admet, va agafar per sorpresa els serveis d'intel·ligència.
9: No hay ningún informe al respecto de que una situación como la acontecida el día 30 hubiera podido surgir, evidentemente.
8: Alberto Núñez Feijóo pensa tot el contrari, que el govern espanyol ho sabia des de principis de setmana i, tot i que per ara no presenta proves, exigeix explicacions a la Moncloa.
10: No me creo que hayan fallado todos los servicios de información de mi país que haya fallado todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y que no hubiésemos previsto que se dirigían hacia aquí 60.000 persones.
8: I fent seu el discurs de l'extrema dreta, Feijóo ha qualificat l'entrada de migrants d'ocupació premeditada.
0: Els experts s'interroguen sobre la sospitosa falta d'informació dels serveis d'intel·ligència espanyols respecte de l'entrada de milers de persones a Ceuta. Això ho ha dit el Tot es pot parlar de Catalunya Ràdio Gemma Pinyol Jiménez, politòloga i investigadora en polítiques migratòries de la Universitat Pompeu Fabra.
11: 50.000 persones que, a més, no venien de la zona de frontera, sinó que algunes d'elles expliquen que havien caminat 500 quilòmetres. Això vol dir que, de manera activa o passiva, les autoritats marroquins sabien i tenien informació d'això, i la pregunta seria per què no en tenia informació altres espais, no, d'intel·ligència.
0: Per Blanca Garcés, investigadora sènior de l'àrea de migracions del CIDOB, les persones migrants poden ser instrumentalitzades per diferents opcions polítiques. Són declaracions a 3CAT Info.
12: S'instrumentalitzen pels dos costats, pel costat del govern marroquí, per pressionar el govern espanyol, i s'instrumentalitza molt directament per part de l'extrema dreta i més enllà per imposar un relat d'invasió, d'allau, de falta de control que porta a tota una sèrie de mesures i discursos clarament no només xenòfobs, sinó clarament il·liberals.
0: Les imatges de la crisi migratòria de Ceuta han portat França a anunciar un reforç dels controls a la frontera amb l'Estat espanyol, però aquest dissabte al Voló s'ha viscut una jornada de normalitat, trànsit intens per l'inici de les vacances i controls puntuals a alguns vehicles. Berta Artigas Fontàs.
13: Molts dels conductors que han passat cap a França ni tan sols sabien que el govern francès havia anunciat més vigilància. Entre ells hi ha en Jeremy, un francès resident a Barcelona, que sí que ha seguit les imatges de Ceuta.
14: Y la verdad que las imágenes dan un poco de miedo. Y bueno, escuché lo de la frontera, pero no sé exactamente qué está pasando.
13: També hi ha qui posa el focus en la dimensió humanitària de la crisi. La vanesa que viatja de vacances a França recorda que darrere les xifres hi ha persones.
15: El fet que la gent hagi arribat d'aquesta manera és una llàstima, no només per les persones mortes, sinó per les persones que han quedat pel camí i per com se'ls utilitza, com s'utilitza la gent per temes més estratègics políticament.
13: Malgrat l'anunci del desplegament de 170 agents, drons i avions, al pas fronterer del Voló no s'observa de moment un increment visible de la presència policial més enllà dels controls selectius que ja són habituals.
0: El bisbe Xavier Gómez, responsable de migracions a la Conferència Episcopal Tarraconense, denuncia la utilització política de la crisi migratòria de Ceuta. En una carta que ha enviat a la resta de bisbes catalans i a la qual ha tingut accés aquesta emissora, el bisbe de Sant Feliu de Llobregat critica que alguns polítics vulguin treure benefici electoral del que qualifica com a drama humà.
16: Cal preguntar-nos honestament a qui pot beneficiar aquesta situació. No beneficia les persones que s'han llançat al mar. Pot beneficiar, en canvi, els qui utilitzen la mobilitat humana com a instrument de pressió política, els qui volen tensar relacions diplomàtiques, els qui juguen amb la por social o els qui converteixen el sofriment aliè i la por en rèdit electoral.
0: El bisbe Xavier Gómez assegura que no és creïble atribuir l'entrada massiva de persones a la sentència del Suprem ni a la regularització d'immigrants a Espanya. Mentrestant, Melilla ha anat reobrint gradualment la seva frontera amb el Marroc per la baixada de la pressió migratòria, que d'entrada ha estat menor que a Ceuta. Aquest dissabte s'ha permès la circulació en els dos sentits de centenars de vehicles que estaven fent el pas de l'estret i que estaven atrapats des de dijous. La delegada del govern espanyol a Melilla, Sabrina Mo, ha considerat prioritari desbloquejar aquest trànsit.
17: La pressió migratòria ha bajado ahora mismo y eso, pues bueno, ha supuesto que podamos abrir de manera progresiva y gradual y siempre ciñéndonos a esos criterios de seguridad a esta apertura de frontera en ambos sentidos.
0: La nit passada, 19 persones han entrat a Melilla nedant i no se les ha pogut retornar a causa de la sentència del Tribunal Suprem que impedeix expulsions en frontera. Altres migrants, sense quantificar, hi han entrat per via terrestre i els han retornat al Marroc.
18: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: A Colòmbia, un atemptat amb cotxe bomba ha deixat almenys 11 ferits, 8 dels quals policies. L'explosió ha passat a Cúcuta, una ciutat fronterera amb Veneçuela, on operen diverses guerrilles, 6 dies abans de la investidura de l'ultradretà Abelardo de la Espriella. El president electe, que va fer de la lluita contra la violència la seva bandera durant la campanya, ha condemnat els fets i ha assegurat que el terrorisme no intimidarà a Colòmbia ni doblegarà la voluntat dels ciutadans. Les autoritats locals han ofert una recompensa a qui aporta informació.
19: La Governació de Norte de Santander rechaza contundentemente este acto violento y ofrece una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que conduzca al esclarecimiento de los hechos violentos que se presentaron en la madrugada del día sábado.
0: Mentrestant, el president sortint, Gustavo Petro, ha fet el seu últim viatge oficial a Cuba, on ha mostrat la seva solidaritat per un país que, segons ha dit, està amenaçat per un bloqueig per míssils i per una invasió en referència als Estats Units de Donald Trump.
18: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: A casa nostra, agricultura intensifica les batudes contra la plaga de conills que afecta la plana de Lleida. Això després que els pagesos hagin criticat que amb els 200.000 exemplars capturats fins ara no n'hi ha prou. La situació afecta especialment el Segrià, la Noguera, les Garrigues, l'Urgell, el Pla d'Urgell i la Segarra. Verdú, Alba Mor.
20: El Departament d'Agricultura ha previst una cinquantena d'accions combatudes en recorreguts nocturns amb vehicles o aguaits en punts estratègics. Mesures que primer s'aplicaran al municipi de Verdú, a l'Urgell, i posteriorment a Alfés i Aspa, al Segrià. Es tracta de zones on la densitat de conills és força alta, causant estralls als cultius. Els pagesos confien rebaixar la sobrepoblació de fauna amb el desplegament d'aquestes mesures, tot i que també reconeixen que no serviran per arribar a la densitat desitjada. En parla Ramon Boleda, pagès de Verdú i representant de la plataforma Pagesos o Conills.
21: Confiem en rebaixar la població de conills, però no arribarem ni pensaments als 50 conills per quilòmetre quadrat que diuen que és el desitjable, ni pensaments, perquè n'hi ha mils més. Si aquest pla de xoc, de la manera que s'actua ara, aquests dies, s'hagués fet des del primer dia que vam demanar, ara ja podríem anar de vacances. No s'ha fet. O sigui, s'ha fet tard, 2 anys tard.
20: Un cop finalitzin aquestes mesures de xoc, caldrà fer un manteniment de la presència de conills, feina que des del departament diuen que ja passa a les àrees privades de caça i als pagesos.
18: El temps.
0: Dani Ramírez.
22: La temperatura baixarà una mica en aquests llocs on hi ha plogut. La tarda i vespre d'aquest dissabte, 1 d'agost, que ens ha portat un canvi de temps pel que fa a tempestes, tamborinades, calamarsades i alguna pedregada. Sobretot Pirineu Oriental, fins la Vall d'en Bas, a punts de la Garrotxa, doncs hi ha hagut calamarsa de 0,5 centímetre a gairebé 2 centímetres en el cas de Molló. Aquí en pluges que han arribat a superar els 38-40 litres per metre quadrat a 7 cases, pràcticament 50 litres per metre quadrat. Feia gairebé 2 mesos que no hi plovia tant al Pirineu. Molló, la mida de la pedra, insistim que ha anat de 0,5 centímetre a gairebé 2 centímetres. Ribes de Freser, 35 litres per metre quadrat. Capdavànol, 20 litres. A Ripoll, 16. N'han caigut 24 a Castellà de Nuc, o també a Morella. Ha plogut al sud del país. A la Sénia, fins a 5 litres per metre quadrat. A la Ràpita, 3 litres per metre quadrat. Per tant, una regada que, on ha tocat, convenia, ha anat bé i ha refrescat. Preveiem un diumenge que començarà molta xafogó. Tenim avís de calor nocturna al litoral tarragoní, Garraf i Delta de l'Ebre, també terres interiors de l'Ebre, mínimes que no baixaran tota la matinada dels 23, 24, 25 i punts del litoral 26, 27 de mínima i de dia molta calor, màximes de 30, 37, 38 a l'interior, fregant els 39 a la ciutat de Lleida. Dia de sol, dia de calor, matí amb núvols baixos a la Costa Daurada i punts del prelitoral i a la tarda ruixats i tempestes que afectarien aquest diumenge al Pirineu, Prepirineu, menys probables als ports i terra alta i, en principi, menys quantitat de pluja i menys quantitat de pedra o calamarsa.
18: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: La temporada castellera 2026 ha tornat a veure el primer castell de Déu a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú, al Garraf. Ho ha seguit Josep Almirall.
1: Els castellers de Vilafranca ho han tornat a fer. Han descarregat el 3 de 10 en el desè aniversari del primer que van completar a la capital del Garraf. Uns grans verds que a la segona ronda han tornat a descarregar el 4 de 9 amb l'agulla, a la tercera el 5 de 9 i per acabar el pilar de 8. Estrena també de cama extra de la colla jove Xiquets de Tarragona, que s'ha acomiadat de la plaça amb el pilar de 8, l'estrena del dia. Els tarragonins de la camisa lila han fet una sortida espectacular, amb el 2 de 9, el tercer que descarreguen enguany, i han solventat la segona i la tercera ronda amb el 3 de 9 i el 4 de 9. Avui, la tercera colla convidada, els nens al Vendrell, la colla que enguany celebra el seu centenari i que a Vilanova ha aconseguit descarregar el seu primer 3 de 8 de l'any i apuntar-se també la primera clàssica de 8. La plaça de la vila de la capital del Garraf ha vibrat amb la colla local, els bordegassos de Vilanova, gran actuació dels a la camisa groc Terrós, que per primer cop enguany han ajuntat els dos bàsics de 8, el 3 i el 4 de 8, que han descarregat amb autoritat, i a la tercera ronda la torre de 7.
0: Vilaplana, al Baix Camp, ha acollit aquest dissabte al vespre la 18a edició del Mozart. Es tracta d'un festival que uneix diferents disciplines artístiques i que enguany ha girat al voltant del concepte de la vulnerabilitat. Vilaplana, Eloi Tost.
3: Música, cine, literatura o escultura són algunes de les disciplines que enguany s'han barrejat al Mozart, que ha reunit unes 400 persones. La directora artística del festival, Mercè Mariner, explica el perquè de la vulnerabilitat com a eix central.
4: Van coincidir tota una sèrie de coses i al final la paraula que ha anat apareixent és aquesta, vulnerables, que m'agrada molt. I és una miqueta la petjada que va deixar l'any passat i que enguany recollim, i que això, de la tendresa hem passat a la vulnerabilitat, que ho engloba una miqueta tot, perquè és una condició que travessa la persona, l'ésser humà, no?
3: Els joves hi han tingut un paper central, tant en la presència d'artistes com el pianista Bruno Anguera, com en l'elaboració d'un curtmetratge on el jovent del poble ha expressat les seves emocions.
23: Te lo vas a perder.
24: Esto es el búnker, ¿no? Soy Bebo, Lola.
0: La pel·lícula A Fuego, el debut de la directora Estel Díaz, s'estrena aquest cap de setmana a l'Atlàntida Film Fest de Palma. La cinta, que es podrà veure a finals d'agost dels cinemes, és una història d'amistat juvenil que enllaça dansa i culpa. Ens ho explica des de Palma Caterina Carmany.
25: Tot canvia per la Lola quan el seu germà mor i ella entra al seu món de ball amb un secret que ho mou tot. Sentim la directora de A Fuego, Estel Díaz.
26: A la pel·lícula els personatges guarden aquest secret compartit, sobretot per por, un sentiment de culpa, un penediment perquè se senten responsables del que li va passar al Nico. No són capaços d'enfrontar-se al que va passar perquè requereix un procés emocional que és el que fan al llarg de la pel·lícula.
25: Pel·lícula comercial, però que intenta fomentar l'associacionisme i els valors de grup, a la vegada que vol remoure l'espectador i presentar la dansa com una cura.

0: L'última estrena de l'edició d'enguany del Festival Grec de Barcelona és a càrrec de la prestigiosa companyia xinesa Tao Dance Theater i ha presentat en primícia a l'Estat les seves coreografies numèriques 16 i 17, dues peces que es basen en l'abstracció i la tècnica del moviment del cos. Ho ha seguit la Marta Vives.
1: La Tao Dance Theater prometia als espectadors una experiència sensorial i l'hem tinguda. Amb el seu espectacle hipnòtic de cossos que creen moviments ondulants i precisos i que es converteixen en una única força d'una bellesa extraordinària. Aquest era el punt de partida del coreògraf de la companyia Tao Ye, que ho explicava d'aquesta manera.
2: Perquè tots tenim un cos, tots tenim cos. Per tant, tota la meva obra es concentra en el cos i vull que el cos sigui un element que interconnecti amb tots els llenguatges.
1: I damunt l'escenari, dues coreografies amb títol numèric. A 16, els ballarins estan connectats en una seqüència lineal que projecten ones d'energia ondulant. A 17 pren com a punt de partida els sons i la música dels mateixos intèrprets que donen forma als moviments des del terra dels ballarins. Una experiència fascinant, la d'aquesta companyia xinesa que va revolucionar el llenguatge de la dansa el 2008 i que ara és una de les més cobejades arreu del món. Ha estat l'espectacle final sota quatre gotes mal comptades que han caigut a Montjuïc d'una edició del Grec en què la dansa ha estat especialment destacada en quantitat i qualitat i que ha permès constatar el gran nivell que viu aquesta disciplina a tot el món i de la que el Grec n'ha estat el millor aparador.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Després que Òmnium Cultural de Terrassa decidí retirar el Premi Ferran Canyameres de novel·la d'intriga a Jordi Soler Comas per incompliment de les bases i declarar-lo desert, l'autor es defensa dient que va oferir a Pagès Editors comprar-ne els drets. En declaracions a aquesta emissora ha explicat que les xifres de vendes dels últims premis són molt baixes i que això pot afectar la seva carrera.
4: Per diferents motius, a mi Pagès em semblava que era molt mala opció per mi. Havia consultat les xifres de venda dels premis anteriors i havia vist que eren unes xifres molt baixes. I llavors, avui en dia, que els autors estem sotmesos a la dictadura de les vendes, clar, si el teu últim llibre ha venut molt poc, i quan dic molt poc vull dir menys de 100 exemplars, és molt difícil vendre el següent llibre.
0: Soler també ha explicat que mai va actuar a l'esquena d'Òmnium, que va intentar negociar amb Pagès i que la resposta va ser molt negativa.
4: Quan vaig intentar posar-me en contacte amb ells, em va costar una mica. I al final, quan vaig aconseguir parlar amb algú, aquest algú va ser, bueno, va estar francament hostil, va ser una conversa molt desagradable, em va posar de volta i mitja, i quan jo els vaig dir, escolta'm, si jo truco de bona fe per intentar comprar-vos els drets d'edició. Anem a aconseguir un acord que sigui bo per a tothom. No van voler.
0: El jurat va premiar la novel·la Icunde per unanimitat i en va destacar l'alt valor literari. Amb 35 edicions, el Ferran Canyameres és el guardó de novel·la d'intriga més antic del país en el gènere i també el de major dotació econòmica, amb 5.500 euros per a l'obra guanyadora.
3: Esports.
0: Amb en Roger Arbusà.
5: El Girona ha perdut contra l'Arsenal al trofeu Costa Brava 1-4 en el que ha estat el quart amistós de l'equip gironí en aquesta pretemporada. L'equip anglès, actual campió de la Premier i finalista de la Champions, ha demostrat ser superior, tot i el gol del Girona, que l'ha fet Arnau. A l'inici de la segona part ha estat l'1-2. El central David López analitza la situació del club davant l'arribada de pocs fitxatges i la falta de sortides.
6: Estancat, no? No hi ha per ara més gent que ve. Òbviament és la situació que té el club. Poc més s'hi pot fer. Vull dir, estem en una situació complicada, bloquejats, i bé, espero que el club pugui avançar i pugui fer els canvis que cregui que són necessaris.
5: El jugador barceloní demana arribades, sobretot a la posició de central.
6: Ja per fer un bon equip. Òbviament necessitem reforços i necessitem més gent que vingui a ajudar. Com tu dius, de central, de la primera plantilla, si no crec, estem jo i francès. Aleshores, òbviament que han d'haver reforços, però bé, dependrà una mica de com es mogui el mercat. Això són coses de club.
5: El pròxim partit del Girona serà divendres que ve contra el Sabadell. L'equip ballesà també ha jugat aquest dissabte i ha empatat 0-0 contra l'Andorra. El partit s'ha jugat a porta tancada al Car de Sant Cugat. Abans ha jugat l'Espanyol i també ha empatat 3-3 contra el Middlesbrough en el partit amistós que tanca l'estada de l'equip blanquiblau a Anglaterra. Els gols els han fet Marcos i Dolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García ha hagut d'abandonar després del quart hora de joc per molèsties. Són declaracions de l'autor del primer gol al davanter del filial, Marcos Fernández.
7: Al final es intentar pelear cada balón, intentar competir y bueno, yo con mi estatura, con los centrales, pues tengo que buscarme un poco ahí la bichuela. Bueno, yo voy día a día, yo intentando mejorar, intentando hacerlo bien y sin pensar, ya te he dicho, mucho más allá, en intentar hacer esta una buena semana, la semana que viene ya empieza la liga y día a día.
5: El britànic Tyrese Dolan, que ha fet el segon gol, creu que aquest amistós ha estat una bona prova de cara a l'inici de lliga.
8: It's a good test for the boys. It's a, like I said earlier in my interview, it's a...
9: Ha estat un bon test per l'equip, ja que hem jugat contra un equip que té un estil diferent del que estem acostumats. I crec que hem pogut aprendre coses. Així que el que hem de fer és seguir-nos preparant pel primer partit de Lliga, que ja el tenim gairebé a la cantonada.
8: We just want to be ready for that and, you know, have a good year this year.
5: I el Badalona Women ha perdut 1-2 contra el Montpeller en el primer amistós de les badalonines i que s'ha jugat a porta tancada, a paralada. Ha debutat una de les noves incorporacions, la jugadora basca que ve de la Reial, Mirare Uria.
10: Ojalá nos hubiera gustado ganar este partido. Nosotras evidentemente hemos venido a ganar este partido. Pero bueno, yo creo que estamos haciendo las cosas bien. El partido pues ha sido bastante reñido. Yo creo que también hemos tenido ocasiones para empatar, incluso ganar el partido. Así que yo creo que estamos haciendo una gran pretemporada para eso, para ir poco a poco mejorando para esa temporada que nos viene tan ilusionante.
5: Aquest dissabte ha arribat a l'estada que el Barça està fent a Anglaterra el director esportiu d'Eco per continuar treballant junt amb Hansi Flick en la confecció de la plantilla per a la pròxima temporada. Això el dia que hem sentit Jesse Bisibu per primera vegada com a nou jugador del Barça. L'extrem belga de 18 anys ha fet aquest dissabte el seu primer entrenament. Són declaracions de Bisibu sobre la figura de Flick.
11: Yeah, I talked with Hansi.
12: Sí, he parlat amb ell. Faré tot el que em demani. Sóc un treballador. Quan em necessiti, jo estaré a punt.
11: I'm a work hard and be there.
5: Un Bisibu que té com a referència un exjugador del Barça.
11: My favorite player, I'd say Neymar.
12: El meu jugador preferit és Neymar. Ha estat el meu jugador preferit des que sóc petit. M'encanta la seva manera de jugar i és el motiu pel qual em vaig voler convertir en futbolista.
11: That's the reason I started to play football.
5: I més enllà del futbol, Iris Tió ha aconseguit dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Aquesta tarda, Tió i Lilú Lluís han acabat segones a la prova de duet lliure, 7 dècimes al darrere de la parella grega. Abans, la mateixa Tió i Denis González han estat segons a la prova de duet mixt lliure, en aquest cas, a 2 dècimes de la parella britànica. Són declaracions de la nedadora barcelonina.
13: Doncs molt contentes de com hem nedat. Era una rutina que era l'últim cop que la nedàvem i molt orgulloses de com ens ha sortit i també que realment ho hem pogut disfrutar, així que molt contentes.
5: I també aquest dissabte s'ha disputat la primera etapa del Tour de França femení amb inici i final a Lausana, Suïssa. La victòria ha estat per a la ciclista neerlandesa Lorena Vives. Les dues catalanes que participen en aquest Tour, Paula Blasi i Mireia Benito, han aguantat tota l'etapa amb el gran grup. Blasi ha acabat l'etapa com a millor jove i, per tant, lluirà el mallot blanc. La d'Esplugues de Llobregat queda a 18 segons de la guanyadora i és 12a a la general. Aquest diumenge, segona etapa de 148 quilòmetres entre Egla i Gènova. Una etapa força plana, també amb 3 ports de tercera categoria i 2 de quarta.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Bon dia, són les 8. Després d'una jornada amb tensió als carrers, la nit ha estat tranquil·la a Ceuta i la gran majoria de migrants ja han estat retornats al Marroc. La crisi ha deixat oficialment 67 morts, però hi ha fonts que apunten que podrien superar el centenar. Donald Trump assegura que suspèn qualsevol operació militar contra l'Iran per donar marge a les negociacions. Diu que s'han posat les bases d'un acord que preveu, entre altres mesures, la reobertura de l'estret d'Hormuz i posar fi a l'amenaça nuclear de Teheran.
14: A Gaza, almenys 8 persones han mort aquesta matinada per atacs israelians a diverses poblacions. Divendres, els Estats Units van anunciar un acord que preveu el desarmament de Hamas i una retirada de l'exèrcit israelià de la franja, però Israel encara no s'hi ha pronunciat. Grècia està en alerta màxima pels incendis forestals que afecten especialment una zona costanera de 60 quilòmetres al nord-oest d'Atenes. El foc ja ha arrasat prop de 5.000 hectàrees i 3 bombers han mort. Els incendis també afecten altres zones del país, com Creta, l'illa de Paros i el Peloponès. A França ja hi ha candidats col·locats a la línia de sortida per les presidencials de l'abril. L'Esquerra Alternativa de la França Insubmisa i el centre-dreta macronista d'Horitzons han presentat batalla oberta contra l'extrema dreta de Marine Le Pen. Entra en funcionament la nova normativa europea que obliga a identificar que un contingut d'internet ha estat generat o modificat amb intel·ligència artificial. Aquestes obligacions de transparència s'aniran desplegant progressivament fins al 2028 i l'incompliment podrà comportar sancions de fins a 15 milions d'euros. És Rosalía, que ha actuat aquesta nit a Buenos Aires i ha demanat disculpes per haver repiulat un vídeo després de la final del Mundial que es va considerar ofensiu a l'Argentina. L'han ovacionat quan ha dit que va cometre un error i que té molt d'efecte per aquest país.
3: Esports.
15: El Girona perd contra l'Arsenal anglès el trofeu Costa Brava per 1-4 a Montilivi. El Sabadell empata 0 contra l'Andorra i l'Espanyol també empata amb el Middlesbrough anglès 3-3. Iris Thió aconsegueix 2 medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Thió i Lilú Lluís van acabar segones a la prova de duet lliure. Abans, la mateixa Iris Thió i Denise González van ser segons a la prova de duet mixt lliure. I victòria de la neerlandesa Lorena Vives a la primera etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi esperarà la millor jove i 12a la general a 18 segons de la líder.
14: I tindrem un diumenge estable i assolellat fins a la tarda, amb ruixats i alguna tempesta al Pirineu i al Prepirineu. Les temperatures seran similars o una mica més altes que ahir. Màximes entre els 31 i els 38 graus, les més altes a Ponent i molta, molta xafogor a prop del mar.
3: Trescat Info.
14: Ara passen 4 minuts de les 8 del matí. Benvinguts, us informa Sara Riera.
3: Trescat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
14: Doncs comencem. Ceuta recupera progressivament la calma després d'una nova nit tranquil·la. La gran majoria dels migrants ja han estat retornats al Marroc. La crisi ha deixat almenys 67 morts. És una xifra oficial de víctimes, però hi ha altres fonts que apunten que podrien superar el centenar. Marxem ara fins a Ceuta. Allà hi tenim la nostra enviada especial de 3CAT Info, Cèlia Sarnades. Bon dia.
16: Bon dia, Sara. Doncs aquí, des d'aquí marxen els vius, efectivament, però s'hi queden els morts. I alguns vius estan vius de miracle. Hem parlat amb l'Aimani, que té 35 anys, és una de les poques dones entre les desenes de migrants que ocupen els voltants del centre d'internament temporal de Ceuta, que, recordeu, està col·lapsat des de fa dies. L'Aimani vivia a Catalunya de forma irregular fins que la van expulsar i va deixar enrere els seus 3 fills, segons ens explica. Feia 15 anys que havia deixat el Marroc i de cop s'hi va trobar allà sense família. Un dia, d'aquesta setmana passada, li va arribar el rumor que es podia creuar la frontera sense obstacles. I va arribar a Fnidec. Des d'aquesta platja marroquina sortien desenes de persones a Ceuta.
17: Desde una vez que hemos llegado ahí, es una pena. Hay niños con la familia, madres con la familia. Pero se ha muerto una madre y la ha dejado un niño que tiene 6 meses. Y, sí, yo, como estaba en la ventana y le he visto una mujer, ahí estaba muerta, ahí encima del mar. Y nadie la ayudaba. Y cuando lo ven muerta, vienen corriendo para sacarla.
16: L'Aimani no sap nedar, però assegura que la van ajudar a creuar l'espigó del Tarajal.
17: Me dijeron que la puerta está abierta. No me dijeron para nadar. Cuando yo llegué, ahí era las 1:30 y así, me dijeron ya está cerrada la puerta. Y todo el mundo está nadando allí y yo ahí sola llorando en el mar. Me echa la policía, yo lloraba y yo de este momento no veo nada. Solo veo mis hijos ahí, frente. Digo, voy a estar la mía, voy a luchar. No sé nadar, nada, nada, nada. Y allí ha cogido una chica que tenía una colatura y yo le he dicho, por favor, tengo mis hijos ahí tirados allí, quiero llegar donde mis hijos, llorando.
16: ¿Tenía un flotador?
17: Un flotador. Y yo agarrado con ella y poco a poco me llegué hasta aquí.
16: Altres migrants amb qui he parlat aquests dies m'expliquen també que en algun moment d'aquelles hores crítiques de dijous a la nit, quan van entrar a Ceuta, de cop 50.000 migrants van pensar que s'ofegarien esclafats sota la marea humana. Però rere l'agitació social d'aquests dies, aquests morts han acabat quedant en segon pla.
14: Les dades són opaques, Cèlia, per això...
16: Sí, exacte. És a dir, el Ministeri de l'Interior ahir mateix comptabilitzava oficialment 67 víctimes mortals, però només ahir la Guàrdia Civil va recuperar 18 cadàvers del fons del mar. En total, els mitjans locals comptabilitzen prop d'un centenar de morts i ningú ha donat xifres de la banda marroquina. Els cadàvers ara s'estan guardant envoltats amb sudaris a l'Hospital Militar de Ceuta i s'han hagut d'ampliar les instal·lacions de refrigeració. També s'espera reforç forense de la península per identificar les víctimes i poder repatriar-les al Marroc. La Guàrdia Civil ja va advertir fa dies que molts d'aquests morts eren menors. Estem parlant, doncs, de la pitjor tragèdia migratòria que ha viscut mai Ceuta i, com a record macabre, encara hi ha desenes de xancletes que floten al mar just davant la platja del Tarajal.
14: Moltíssimes gràcies, Cèlia. Bon dia, fins ara.
16: Bon dia.
14: Doncs després d'aquesta fotografia excel·lent que ens feia la Cèlia Cernadas des del Tarajal, continuem amb el relat. Vam poder parlar amb l'Òscar Camps, ell és fundador i director de l'ONG Open Arms. Alertava, com deia la Cèlia també, que és molt possible que el nombre de morts a Ceuta augmenti aquestes pròximes hores i lamentava que cap autoritat estigui buscant les causes principals que han portat a aquesta situació. Són declaracions de Catalunya Ràdio.
18: És una tragèdia humanitària, però també és el fracàs d'una estratègia política, d'una política migratòria que ja fa anys que denunciem. El més greu és que continuem comptant morts i, mentrestant, ningú assumeix les causes que els han provocat, aquests morts, no?
14: Camps considera que reduir un fenomen tan complex a un simple efecte crida és ignorar les causes de la immigració. També afegeix que intentar externalitzar el control migratori cap a tercers països acaba convertint les persones en una eina de pressió política. Marxem ara cap al Pròxim Orient. El president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que s'han posat les bases per tancar un acord amb l'Iran. Aquest acord inclouria l'obertura completa i immediata de l'estret d'Hormuz i al final també de l'amenaça nuclear, diu, del règim iranià. En un escrit aquesta matinada a les seves xarxes socials, Trump diu que ha decidit suspendre qualsevol operació militar imminent contra l'Iran per donar marge a la negociació i assegura que així li han demanat Teheran i també altres països de l'Orient Mitjà. A més, afegeix que Israel dona suport a aquesta decisió. Ara bé, tot i aquest gest de desescalada, el president nord-americà ha advertit que Washington manté totes les opcions sobre la taula, això ho diu sempre, i que continuen preparats per atacar si fracassen aquestes negociacions. Hores abans d'aquest anunci, les ambaixades dels Estats Units a l'Orient Mitjà havien demanat als seus ciutadans que abandonessin la regió i diversos mitjans nord-americans asseguraven que Washington tenia preparat un atac molt intens contra l'Iran per aquest mateix cap de setmana. Recordem que a mitjans de juny, Washington i Teheran van signar un principi d'acord per posar punt i final a aquesta guerra que va permetre reobrir durant uns dies l'estret. Preveia un període de 2 mesos per negociar un acord final, però des de llavors hi ha hagut atacs per part de les dues bandes. El juliol, Trump va donar per acabades directament les negociacions i l'Iran va tornar a bloquejar l'estret, que és, com sabeu, una via clau per al transport mundial de petroli. I d'una guerra a una altra, perquè Israel continua bombardejant Gaza, malgrat l'acord també anunciat divendres pels Estats Units que preveu un desarmament de Hamas i la retirada de l'exèrcit israelià de la franja. Aquesta matinada, almenys 8 palestins han mort per bombes israelianes a diverses poblacions de Gaza. Segons la defensa civil palestina, han impactat contra habitatges civils de gent. Dissabte, l'exèrcit d'Israel també va matar 8 persones amb diversos atacs a la franja. Hamas ha signat l'acord per desarmar-se, anunciat per Washington, però posa com a condició una retirada gradual de les forces israelianes a Gaza, que ara ocupen

0: Peloponès al Peloponès. I a França, volíem dir, el curs que ve començarà amb el repte de les presidencials a l'abril i ja hi ha candidats, atenció, col·locats a la línia de sortida. Amb alguns espais encara per definir, els que ja han presentat batalla oberta són l'Esquerra Alternativa de la França Insubmisa i també el centre-dreta macronista d'Horitzons. Això, malgrat unes enquestes que insistentment donen la victòria a l'extrema dreta de Marine Le Pen. París, Isabel Galí.
1: Bon dia. Emmanuel Macron frenava aquest juliol els periodistes alemanys que ja veien Marine Le Pen com a presidenta de França.
2: Desconfieu dels sondejos. Si m'ho permeteu, conec molta gent que el juliol del 2016 ja estava elegida i no van ser els mateixos que ens van trobar al maig del 2017.
1: Una advertència sobre les anades i vingudes que fan els sondejos electorals a França. Els candidats que es postulen massa aviat a vegades surten de la carrera abans d'hora. Però els tres que ara mateix passarien a segona volta són Marine Le Pen, sempre favorita, Édouard Philippe, candidat del centre-dreta, i Jean-Luc Mélenchon, de l'Esquerra Alternativa. El líder de la França Insubmisa treballa per aparèixer com a menys radical que l'extrema dreta. Patrick Colbaquí és regidor insubmís a l'Ajuntament de l'Illa. El trobem al míting de Saint-Denis i ens diu que l'important és recuperar el vot obrer.
3: Hi va haver una altra esquerra que ens va trair. I el que nosaltres volem, amb el programa El Futur en Comú de la França Insubmisa, és convèncer la gent que el regrupament nacional no és la bona via pels treballadors.
1: Pierre Alix, també regidor, però del centre-dreta filipista a Thionville, està convençut que Philippe pot acabar abraçant des de la socialdemocràcia fins a la dreta republicana.
4: Avui França està en un estat tal de feblesa, sobretot a nivell de finances, que cal algú que corregeixi el rumb. I no serà un populista d'extrema dreta o extrema esquerra qui podrà redreçar les finances de França.
1: Però voler ser president amb un programa de retallades i recuperant la reforma de les pensions no sembla la millor manera de convèncer una majoria de francesos. L'extrema dreta, a més, ja fa 2 anys que encapçala les enquestes. Sembla imbatible, malgrat el que digui el president.
0: Des d'avui, totes les empreses, administracions i organitzacions hauran d'identificar els continguts que generin amb intel·ligència artificial. És una de les noves obligacions de transparència previstes en el reglament de la IA de la Unió Europea que entra en vigor a partir d'avui. Es considera el primer marc legal del món específicament dissenyat per regular aquests sistemes i va ser creat a partir de l'escàndol provocat a finals del 2025 i començaments del 26 a la xarxa X, on es van viralitzar milers d'imatges sexuals de dones reals manipulades amb IA, el que es coneix com a deepfake. És una normativa que s'anirà desplegant de manera progressiva i que obligarà, com dèiem, tots els proveïdors de sistemes d'IA com OpenAI o el ChatGPT, Anthropic com Cloud o Google amb Gemini a informar que un contingut específic s'ha creat fent servir intel·ligència artificial. De mica en mica anirà regulant els continguts com imatges, vídeos o àudios, la creació també de deepfakes sexuals o les eines que fan servir tècniques subliminals, manipuladores o enganyoses per classificar persones. També afectarà la recopilació massiva d'imatges d'internet per crear bases de dades facials i d'identificació biomètrica amb finalitats policials, o, per exemple, la difusió de textos sobre afers d'interès públic generats amb IA i sense revisió humana ni control editorial. En el cas de les xarxes socials, la responsabilitat de complir aquestes normes de transparència recaurà sobre qui crea i publica el contingut i no sobre la plataforma que l'allotja. Les infraccions en el compliment d'aquesta normativa podran comportar sancions, atenció, de fins a 15 milions d'euros o del 3% de la facturació anual mundial de l'empresa infractora.

0: És Rosalía, que ha aprofitat el primer dels quatre concerts que té programats a Buenos Aires dins la gira Lux per disculpar-se davant del públic argentí per la polèmica, ho recordareu, generada a les xarxes socials després de la final del Mundial de Futbol. L'artista catalana ha admès que va cometre un error enorme i ha volgut deixar clar que el seu afecte per l'Argentina es manté intacte. Les seves paraules han estat rebudes amb una llarga ovació dels prop de 15.000 espectadors que omplien el Movistar Arena. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
1: Quatre concerts en total són els que Rosalía oferirà aquí a Buenos Aires, a l'Argentina, fins al 6 d'agost, i en el primer no ha dubtat a disculpar-se davant del públic argentí per haver repiulat un vídeo de l'actriu i model Mia Khalifa, on aquesta celebrava la victòria al Mundial a la final d'Espanya davant de l'Argentina, que va ofendre no pocs argentins.
2: Yo ahí scrolleando, sin mirármelo mucho, y rápido le doy un reposteo ahí. Tremendo.

0: enfada tú.
1: Nunca fue mi intención, la verdad. Me salió fatal, ocurrió.
2: Rosalía ha rebut aquí a l'Argentina en aquests darrers dies moltes crítiques i fins i tot periodistes destacats del país sud-americà han arribat a demanar la seva expulsió del país per anti-Argentina, aprofitant una nova normativa impulsada pel president argentí Javier Milei que permetrà fer fora els estrangers visitants que ataquin l'Argentina.
3: Que fue una de las que participó de la campaña anti-Argentina hablando pestes de nuestro país con un posteo. ¿No podrían aplicárselo a Rosalía? Ir al hotel donde está, señorita, venga. Usted escribió esto, gracias. Gracias por venir, váyase.
2: Entre el públic assistent al primer concert de Rosalía, sensacions variades.
4: Yo la vengo a ver por la música, la verdad que la opinión que tenga ella sobre mi país, que no tiene nada que ver con ella, no me interesa.
5: Quise de valor mi entrada, sí. ¿Por qué quiero que actúe? Quiero verla, a ver qué hace el show. Estoy por el show.
6: Sí, es un descuido, claro, un artista de su nivel que... Y pueden pasar estas cosas, pero bueno, no, para nada, dolerme para nada.
2: Rosalía presenta a l'Argentina el seu darrer àlbum, Lux Tour, per després fer-ho al Brasil, a Mèxic i Puerto Rico.
7: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre. El temps.
8: Amb l'Enric Agut.
9: Matí a sol, matí estable, matí tranquil, però amb alguns intervals de núvols baixos cap a Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Igualment aquest matí serà assolellat, amb una mica de pols en suspensió, el cel una mica encalitjós, però igualment farà sol. Ja a la tarda es pot repetir algun ruixat o una tempesta cap al Pirineu i al Prepirineu. Aquestes pluges seran més probables a l'àrea del Pirineu Occidental, el Lleidatà, el Pallars, el Torregell, Alta Ribagorça, la Vall d'Aran, també algun ruixat pot caure al Principat d'Andorra, la Cerdanya, i les temperatures semblants o una mica més altes, màximes que s'estaran movent entre 31 i 37, amb algun valor de 38 cap a Ponent, on s'assoliran les xifres més elevades. I molta, molta xafogó cap a la costa i al prelitoral, tal com ha passat aquesta nit i aquest vespre, amb un ambient molt humit, molta xafogó, pesada. Bé, demà sembla que a la tarda arribarà una línia de ruixats i de tempestes que pot ser més extensa i que entraria per les comarques de Lleida, Tarragona, Pirineu, demà a la tarda, i després també aquests ruixats podrien arribar a la Catalunya Central i a l'interior de les comarques de Girona i de Barcelona.
7: 3CAT Info.
8: 3CAT Info. Ara passen 3 minuts, un quart de 9, 13 persones han mort en un accident d'avioneta al Perú. Entre les víctimes hi ha 11 turistes, 2 de nacionalitat espanyola, 7 italians i 2 alemanys. I també han mort els 2 tripulants de l'aparell, que eren de nacionalitat peruana. L'avioneta feia un vol sobre les línies de Nazca, que és una de les principals, un dels principals atractius turístics del sud d'aquest país, quan s'ha estavellat a prop de l'aeroport i s'ha cremat. Les autoritats peruanes han confirmat que no hi ha hagut supervivents i investiguen les causes d'aquest accident. Divendres s'havien hagut de suspendre els vols en aquesta zona per forts vents i també per una tempesta de sorra. I mentrestant, un estudi de la Fundació de Recerca de l'Hospital Clínic de Barcelona ha identificat, atenció, un marcador que en el mateix moment del diagnòstic permet detectar els pacients amb linfoma folicular que tindran risc de recaiguda. A més, les investigadores d'aquest estudi han desenvolupat un nou tractament que millora el control de la malaltia en models preclínics. És un reportatge que ens ha fet la Montse Mir amb el muntatge de Marçal Turó.
10: El linfoma folicular és un tipus de càncer del sistema limfàtic, que és el més freqüent dels de creixement lent i, tot i que respon bé a la quimioteràpia, és difícil de curar del tot i sovint hi ha recaigudes. L'estudi ha identificat una proteïna, la CD70, que marca el perill de recaure. Ho ha explicat a 3CAT Info Patricia Pérez Galán, que juntament amb Sònia Guedan ha liderat la recerca.
11: Hem trobat que s'expressa de manera molt elevada al moment del diagnòstic en aquests pacients que més tard recaiguen. I això ho hem trobat fent un estudi en una sèrie molt controlada, de molt seguiment, de l'Hospital Clínic de Barcelona, i hem identificat aquest marcador que es pot ajudar a estratificar millor els pacients i d'aquesta manera adaptar les estratègies terapèutiques segons el risc que tinguin.
10: A més, l'equip va plantejar una nova estratègia terapèutica que millora un tractament existent i que modifica els glòbuls blancs del pacient per reconèixer i destruir cèl·lules canceroses. L'equip investigador apunta que això podria beneficiar també pacients amb altres limfòmics linfomes agressius.
11: Hem millorat una teràpia que ja existia, que és el CAR-T-CD19, incloent aquest nou, aquesta nova proteïna. I després l'hem provat en el linfoma folicular, que diguem-ne era com hem començat la descoberta, i després hem ampliat els altres linfomes més agressius i també hem demostrat la superioritat.
10: Els resultats de l'estudi, finançat en part per la Marató de 3CAT, demostren que aquesta doble diana és una estratègia viable i de gran potencial terapèutic, com destaca Patricia Pérez Galán.
11: El que hem demostrat és que aquesta doble diana ens permet controlar millor el tumor i, a més, ens permet allargar, no?, el temps lliure d'enfermetat, i això ho hem provat en models preclínics de ratolins i també en servir models de cèl·lules de pacients.
10: Ara el que falta és el desenvolupament clínic de la nova teràpia. A partir d'ara cal intentar completar els estudis de seguretat, optimitzar-ne la fabricació i començar la preparació del dossier de presentació a les autoritats reguladores per demanar l'autorització d'un assaig clínic. Els resultats de l'estudi s'han publicat a la revista Blood, dedicada a la investigació de malalties de la sang i de gran prestigi internacional.
8: Continuem amb més qüestions. La temporada castellera 2026 ha tornat a veure el primer castell de 10 a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú, el Garraf. Anem cap allà, don Josep Almirall.
0: Els castellers de Vilafranca ho han tornat a fer. Han descarregat el 3 de 10 en el desè aniversari del primer que van completar a la capital del Garraf. Uns grans verds que a la segona ronda han tornat a descarregar el 4 de 9 amb l'agulla, a la tercera el 5 de 9 i per acabar el pilar de 8. Estrena també de cama extra de la Colla Jove Xiquets de Tarragona, que s'ha acomiadat de la plaça amb el pilar de 8, l'estrena del dia. Els tarragonins de la camisa lila han fet una sortida espectacular amb el 2 de 9, el tercer que descarreguen enguany, i han solventat la segona i la tercera ronda amb el 3 de 9 i el 4 de 9. Avui, la tercera colla convidada, els nens al Vendrell, la colla que enguany celebra el seu centenari i que a Vilanova ha aconseguit descarregar el seu primer 3 de 8 de l'any i apuntar-se també la primera clàssica de 8. La plaça de la vila de la capital del Garraf ha vibrat amb la colla local, els bordegassos de Vilanova, gran actuació dels a la camisa groc Terrós, que per primer cop enguany han ajuntat els dos bàsics de 8, el 3 i el 4 de 8, que han descarregat amb autoritat, i a la tercera ronda la torre de 7.
12: Mostly I talked up the Scatino bust out. Nothing federal there to link you, Tony. They need serial numbers.
8: És l'actor Vincent Pastore, que ha mort. És l'actor que va interpretar Salvatore Vicpussi, bon pensiero, a Los Soprano. Tenia 80 anys. El seu personatge, ho recordareu segurament, va protagonitzar una de les morts més recordades d'aquesta sèrie ara fa més de dues dècades. Segons han informat diversos mitjans nord-americans, Pastore va ser trobat mort dissabte al seu domicili del Bronx, després que un veí alertés les autoritats que no en tenia notícies des de feia dies. Les circumstàncies de la mort s'estan investigant i de moment no se n'han fet públiques les causes. Tot i una llarga trajectòria interpretant personatges vinculats al món de la màfia, Pastore va assolir la fama internacional gràcies al seu paper a Los Soprano, on donava vida a un dels col·laboradors més pròxims a Tony Soprano.
7: Esports.
8: Amb el Pau Dax.
13: Bon dia. El Girona va perdre ahir al vespre contra l'Arsenal anglès al trofeu Costa Brava, 1-4 a Montilivi. Havertz, Solis, Daumann i Gabriel Jesús van marcar pels anglesos, mentre Carnau va fer el gol dels gironins a l'inici de la segona part d'una rematada de cap a la sortida d'un córner. Va ser el cinquè partit de pretemporada del Girona i la segona derrota de l'estiu. El central dels gironins, David López, renovat recentment per una temporada, analitzava la situació del club davant l'arribada de pocs fitxatges i la falta de sortides.
14: Estancat, no? No hi ha per ara més gent que ve. Òbviament és la situació que té el club. Poc més s'hi pot fer. Vull dir, estem en una situació complicada, bloquejats, i bé, espero que el club pugui avançar i pugui fer els canvis que cregui que són necessaris.
13: El jugador barceloní va assenyalar la necessitat de nous reforços i reconeixia que l'equip va curt de centrals.
14: Hi ha per fer un bon equip. Òbviament necessitem reforços i necessitem més gent que vingui a ajudar. Com tu dius, de central, de la primera plantilla, si no crec, estem jo i francès. Aleshores, òbviament que han d'haver reforços, però bé, dependrà una mica de com es mogui el mercat. Això són coses de club.
13: El pròxim partit del Girona serà divendres contra el Sabadell, un equip arlequinat que també va jugar aquest dissabte i va empatar 0-0 contra l'Andorra. El partit es va jugar a porta tancada al Car de Sant Cugat. Abans dels vallesans va jugar l'Espanyol, que també va empatar 3-3 contra el Middlesbrough. En el partit amistós que tanca l'estada de l'equip blanquiblau a Anglaterra, van marcar Marcos i Dolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García va haver de ser substituït després del quart d'hora de joc per un cop al genoll. El davanter perico del filial, Marcos Fernández, autor del primer gol, valorava així el seu estat de forma.
15: Al final es intentar pelear cada balón, intentar competir y bueno, yo con mi estatura, con los centrales, pues tengo que buscarme un poco ahí la bichuela. Bueno, yo voy día a día, yo intentando mejorar, intentando hacerlo bien y sin pensar, ya te he dicho, mucho más allá, en intentar hacer esta una buena semana, la semana que viene ya empieza la liga y día a día.
13: I el britànic Tyrese Dolan, que va fer el segon gol, creu que aquest amistós ha estat una bona prova de cara a la Lliga.
16: It's a good test for the boys. It's a, like I said earlier in my interview, it's a...
17: Ha estat un bon test per l'equip, ja que hem jugat contra un equip que té un estil diferent del que estem acostumats. I crec que hem pogut aprendre coses. Així que el que hem de fer és seguir-nos preparant pel primer partit de Lliga, que ja el tenim gairebé a la cantonada.
13: A la Lliga Femenina, el Badalona Women va perdre 1-2 contra el Montpellier en el primer amistós de les badalonines, que es va jugar a porta tancada a Peralada. En aquest partit va debutar una de les noves incorporacions badalonines, la davantera basca, que ve de la Reial, Mirari Uria.
18: Ojalá nos hubiera gustado ganar este partido. Nosotras, evidentemente, hemos venido a ganar este partido. Pero bueno, yo creo que estamos haciendo las cosas bien. El partido pues ha sido bastante reñido. Yo creo que también hemos tenido ocasiones para empatar, incluso ganar el partido. Así que yo creo que estamos haciendo una gran pretemporada para eso, para ir poco a poco mejorando para esa temporada que nos viene tan ilusionante.
7: 3CAT Info.
13: I seguim amb futbol. Ahir va arribar a l'estada que el Barça està fent a Anglaterra el director esportiu, Deco, per continuar treballant, junt amb Hansi Flick, en la confecció de la plantilla per la pròxima temporada. Ahir també vam sentir Jesse Bissibu, per primera vegada com a nou jugador del Barça. L'extrem belga, de 18 anys, va fer ahir el seu primer entrenament. Escoltem Bissibu sobre la figura de Hansi Flick.
19: Yeah, I talked with Hansi.
20: Sí, he parlat amb ell. Faré tot el que em demani. Sóc un treballador. Quan em necessiti, jo estaré a punt.
19: I'm a work hard and be there.
13: Un Bissibu que té com a referència un exjugador del Barça.
19: My favorite player, I'd say Neymar.
20: El meu jugador preferit és Neymar. Ha estat el meu jugador preferit des que sóc petit. M'encanta la seva manera de jugar i és el motiu pel qual em vaig voler convertir en futbolista.
19: That's the reason I started to play football.
13: Iris Thió va aconseguir ahir dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Thió i Lilou Lluís van acabar segones a la prova duet lliure, 7 dècimes al darrere de la parella grega. Abans, la mateixa Thió i Denis González van ser segons a la prova de duet mixta, en aquest cas a 2 dècimes de la parella britànica. Són declaracions de la nedadora barcelonina.
21: Doncs molt contentes de com hem nedat. Era una rutina que era l'últim cop que la nedàvem i molt orgulloses de com ens ha sortit i també que realment ho hem pogut disfrutar, així que molt contentes.
13: També ahir es va disputar la primera etapa del Tour de França femení, amb inici i final a Lausana, a Suïssa. La victòria va ser per la ciclista neerlandesa Lorena Vives. Les dues catalanes que participen en aquest Tour, Paula Blasi i Mireia Benito, van aguantar tota l'etapa amb el gran grup. Blasi ha acabat l'etapa com a millor jove i, per tant, lluirà el mallot blanc. La d'Esplugues de Llobregat queda 18 segons de la guanyadora i és dotzena a la general. Aquest diumenge, segona etapa de 148 quilòmetres entre Egla i Gènova. Una etapa força plana, també amb 3 ports i 3 de categoria, 3 de tercera categoria i 2 de quarta.

0: Ara són 8:45 del matí. Us estem explicant que després d'una jornada amb tensió als carrers, la nit ha estat tranquil·la a Ceuta i la gran majoria de migrants han estat retornats al Marroc. La crisi ha deixat oficialment 67 morts, però hi ha fonts que apunten que podrien superar el centenar. Donald Trump, que assegura que suspèn qualsevol operació militar contra l'Iran per donar marge a les negociacions, diu que s'han posat les bases ara d'un acord que preveu, entre altres mesures, la reobertura de l'estret d'Hormuz i posar fi també a l'amenaça nuclear de Teheran. I aquesta matinada ens ha deixat almenys 8 persones mortes per atacs israelians a diverses poblacions de Gaza. Divendres, els Estats Units van anunciar un acord que preveu el desarmament de Hamas i també una retirada de l'exèrcit israelià de la franja, però Israel encara no s'hi ha pronunciat. I des d'ara i fins a les 9 parlarem de l'Ozempic, un fàrmac contra l'obesitat que s'està utilitzant més del que tocaria. Ara un estudi europeu amb participació catalana publicat recentment a la revista The Lancet deixa clar que aquestes pastilles s'haurien d'acompanyar d'una atenció nutricional, física i psicològica. I avui tenim una bona notícia també, que és que Catalunya baixa a 52 el nombre de municipis com a mínim en risc extrem d'incendi. També es reobrirà l'accés a diversos espais naturals. Les poblacions en perill extrem avui són de 10 comarques, a l'Urgell, Anoia, Bages, Noguera, Pallars, Ribera d'Ebre, Segarra, Segrià, Solsonès i la Terra Alta.
1: Esports. El Girona perd contra l'Arsenal a Montilivi el trofeu Costa Brava per 1-4. El Sabadell empata 0 contra l'Andorra i l'Espanyol també empata amb el Middlesbrough anglès 3-3. Iris Thió aconsegueix 2 medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Thió i Lilú Lluís van acabar segones a la prova de duet lliure. Abans, la mateixa Iris Thió i Denis González van ser segons a la prova de duet mixt lliure.
0: I tindrem un diumenge estable, assolellat fins a la tarda, amb ruixats i alguna tempesta al Pirineu i al Prepirineu. Les temperatures seran similars o una mica més altes que ahir, màximes entre els 31 i els 38 graus, les més altes com darrerament a Ponent, i molta, molta xafogor a prop del mar. Doncs vinga, som-hi. Ara passen 2 minuts a 8:45 del matí. Ceuta recupera progressivament la calma després d'una nova nit tranquil·la. La gran majoria dels migrants ja han estat retornats al Marroc. Aquesta crisi ha deixat com a mínim 67 morts. És una xifra oficial de víctimes, però hi ha altres fonts que apunten que podria superar el centenar. Enviada especial de 3Cat Info a Ceuta, Cèlia Cernades.
2: Marxen els vius, però es queden els morts. I alguns vius estan vius de miracle. La Imani, de 35 anys, és una de les poques dones, entre les desenes de migrants, que ocupen els voltants del centre d'internament temporal de Ceuta, que està col·lapsat des de fa dies. La Imani vivia a Catalunya de forma irregular fins que la van expulsar i va deixar enrere els seus 3 fills, ens explica. Feia 15 anys que havia deixat el Marroc i de cop s'hi va trobar allà sense família. Un dia, aquesta setmana, li va arribar el rumor que es podia creuar la frontera amb Espanya sense obstacles. I va arribar a Fnidec. Des d'aquesta platja marroquina sortien desenes de persones a Ceuta.
3: Desde una vez que hemos llegado ahí, es una pena. Hay niños con la familia, madres con la familia. Se ha muerto una madre y la ha dejado un niño que tiene 6 meses. Y, sí, yo, como estaba en la mitad y le he visto una mujer, ahí estaba muerta, ahí encima del mar. Y nadie la ayudaba. Y cuando lo ven muerta, vienen corriendo para sacarla.
2: La Imani no sap nedar, però assegura que la van ajudar a creuar l'espigó del Tarajal.
3: Me dijeron que la puerta está abierta. No me dijeron para nadar. Cuando yo llegué, ahí era las 1:30 y así, me dijeron ya está cerrada la puerta. Y todo el mundo está nadando allí y yo ahí sola llorando en el mar. Me he hecho a la policía, yo lloraba y yo de este momento no veo nada. Solo veo mis hijos ahí, frente. Digo, voy a estar a la mía, voy a luchar. No sé nadar, nada, nada, nada. Y allí ha cogido una chica que tenía una colatura y yo le he dicho, por favor, tengo mis hijos ahí tirados allí, quiero llegar donde mis hijos, llorando.
2: ¿Tenía un flotador?
3: Un flotador. Y yo agarrado con ella y poco a poco y me llegué hasta aquí.
2: Altres migrants amb qui he parlat aquests dies m'expliquen també que en algun moment d'aquelles hores crítiques, dijous a la nit, quan van entrar a Ceuta de cop 50.000 migrants, van pensar que s'ofegarien esclafats sota la marea humana. Rere l'agitació social d'aquests dies, però, els morts han quedat en segon pla i les xifres no estan clares. El Ministeri de l'Interior comptabilitza oficialment 67 víctimes mortals, però només ahir la Guàrdia Civil va recuperar 18 cadàvers del fons del mar. En total, els mitjans locals comptabilitzen com a mínim prop d'un centenar de víctimes, i ningú ha donat xifres de la banda marroquina. Els cadàvers es guarden envoltats en sudaris a l'Hospital Militar de Ceuta i s'han ampliat les instal·lacions de refrigeració. També s'espera reforç forense per identificar les víctimes i repatriar-les al Marroc. La Guàrdia Civil ja va advertir fa dies que molts dels morts eren menors. És la pitjor tragèdia migratòria que ha viscut mai Ceuta i, com un record macabre, desenes de xancletes floten encara al mar just davant la platja del Tarajal.
0: Doncs, mentrestant, Melilla, que ha anat reobrint gradualment la seva frontera també amb el Marroc per la baixada de la pressió migratòria, que d'entrada, òbviament, ha estat menor que Ceuta. Ahir ja es va permetre la circulació en els dos sentits de centenars de vehicles que estaven fent el pas de l'estret i que estaven atrapats des de dijous. La delegada del govern espanyol a Melilla, Sabrina Mo, ha considerat prioritari desbloquejar aquest trànsit.
4: La pressió migratòria ha bajado ahora mismo y eso, pues, bueno, ha supuesto que podamos abrir de manera progresiva y gradual y siempre ciñéndonos a esos criterios de seguridad a esta apertura de frontera en ambos sentidos.
0: Divendres 19 persones van entrar a Melilla nedant i no se les va poder retornar a causa de la sentència del Tribunal Suprem que impedeix expulsions en la frontera. Altres migrants, sense quantificar, hi van entrar caminant i també els van retornar al Marroc, en aquest cas.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, assegura que ha decidit suspendre qualsevol operació militar imminent contra l'Iran després de rebre, segons diu, una petició de Teheran i d'altres països de l'Orient Mitjà perquè es doni marge a la negociació. En un missatge que ha publicat a la seva xarxa social, Trump assegura que vol donar una oportunitat a un acord que inclouria la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz, que ja sabeu que és una via clau pel transport mundial de petroli i que posaria fi a l'amenaça nuclear iraniana. També assegura que Israel dona suport a aquesta decisió i ha fet una crida a totes les parts perquè arribin a un pacte com més aviat millor. Tot i aquest gest d'aparent desescalada, Trump ha advertit que Washington manté totes les opcions sobre la taula i ha remarcat que els Estats Units continuen preparats per atacar l'Iran si les negociacions fracassen. I a tot això, Rússia, que ha atacat amb drons a 300 benzineres ucraïneses durant aquests mesos de juny i juliol com a represàlia pels atacs de Kiev contra les seves refineries de petroli que estan provocant desabastiment i moltes cues entre la població. Els atacs de revenja, per tant, contra les benzineres tallen el subministrament i també estan provocant el pànic entre la gent, com explica aquest policia ucraïnès que és víctima d'un dron.
6: Quan vaig sentir el dron, ja baixava cap a mi. Vaig veure un flash de llum, em vaig aixecar i vaig veure que tenia ferides als braços i les cames. Rússia ho fa per intimidar-nos i crear pànic.
0: Ai, justament, Ucraïna va bombardejar un vaixell de càrrega i també tres refineries de petroli russes. I Moscou va atacar, doncs, dipòsits de combustible al port ucraïnès d'Odessa i un remolcador al port de Mykolaiv. Unes hores abans, almenys una desena de persones havien mort a Kiev en una nova onada d'atacs russos amb 185 drons i 35 míssils. I abans us ho destacàvem, els fàrmacs contra l'obesitat, com per exemple l'Ozempic, han d'anar acompanyats d'una atenció nutricional, física i psicològica. Ho conclou ara un estudi europeu que s'ha fet en participació catalana, publicat recentment també a la revista The Lancet. Ens ho explica la Maria Guixà.
7: L'informe alerta que, tot i que aquests fàrmacs redueixen la gana i augmenten la sensació de sacietat, també comporten reptes nutricionals, físics i emocionals que requereixen un seguiment adaptat a cada pacient. Sentim Mònica Bulló, autora de l'estudi i investigadora de la Universitat Rovira i Virgili, en declaracions a 3CAT Info.
8: Aquesta medicació ha d'anar acompanyada d'un seguiment per dietistes nutricionistes i ha d'anar acompanyada d'un seguiment o d'una cura, no?, dels canvis en la composició corporal. Per tant, d'alguna manera ha d'anar recolzat per les pautes d'activitat física i en alguns casos, potser no en tots, però en alguns casos també aspectes psicològics importants.
7: L'Ozempic és el fàrmac més popular per tractar la diabetis tipus 2. El seu principi actiu, la semaglutida, ajuda a regular els nivells de sucre en sang i pot reduir la gana, fet que explica la seva popularitat recent com a eina per perdre pes. Bulló, però, demana als metges que recepten aquests tipus de medicaments que els acompanyin també d'un abordatge integral que inclogui alimentació adequada, exercici físic i suport psicològic pels pacients.
8: Aquest consens potser va molt més dirigit, com aquí que diu, el que serien, no? els organismes que regulen polítiques de salut, no? I els metges, que no passa el pacient. Aquests medicaments no es poden prescriure de manera generalitzada, diguéssim, a tothom. També que la gent sàpiga que pot haver uns certs efectes molestos.
7: Medicaments com l'Ozempic aconsegueixen pèrdues de pes d'entre el 10 i el 20% en assajos clínics, a més de millores en la pressió arterial i el perfil lipídic. L'alta popularitat d'aquest fàrmac s'ha disparat perquè influenciadors, actrius o celebritats com, per exemple, Kim Kardashian han contribuït a popularitzar-ne l'ús per aprimar-se gràcies a la seva viralització per les xarxes socials. A les farmàcies, la demanda d'aquest medicament va experimentar un creixement exponencial durant el 2022 i, de fet, va ser aleshores quan va començar a escassejar. Es tracta més d'un medicament car i Mònica Bulló considera que això hauria de ser reversible perquè hauria de ser un medicament accessible a tothom.
8: Cada país té la seva normativa i la sanitat hauria de ser, no?, accessible a tothom i, en aquest cas, potser és un clar exemple de que la farmacologia no ho és. Són medicaments que no entren per la seguretat social i que són realment cars. Per tant, hi ha molta gent que fins i tot estan, diguéssim, complint criteris, no?, clínics per poder-se'ls prendre, doncs potser són famílies que no hi poden tindre accés. No? I, en canvi, altra gent que no necessiten, però que tenen un poder adquisitiu més alt i que els poden aconseguir.
7: L'Ozempic el fabrica la farmacèutica danesa Novo Nordisk, que el primer trimestre d'aquest any ja va aconseguir un benefici de gairebé 6.500 milions d'euros, un increment del 67% respecte de l'any passat.

0: Ara falten 3 minuts per arribar a 3 quarts de 9 del matí. Alerta màxima a Grècia pels incendis forestals, especialment en una zona costanera a 60 quilòmetres al nord-oest d'Atenes. Aquest foc ha arrasat ja prop de 5.000 hectàrees i 3 bombers han mort. 400 efectius estan lluitant contra les flames i ho fan en condicions extremes, agreujades per vents de fins a 130 quilòmetres per hora, que durant hores han impedit que poguessin actuar els hidroavions. Els incendis també estan afectant altres zones del país, com ara Creta, l'illa de Paros i el Peloponès. I aquí a casa nostra, Catalunya, avui baixa a 52 el nombre de municipis que estan en risc extrem d'incendi i també es reobrirà l'accés als espais naturals del Montmell Marmellà, la Serra de Montsant i Prades. Continuen, això sí, les restriccions a la Baronia de Rialp, al Montsec de Rúbies, al Montsec d'Ares i a la Ribera Salada. Aquestes poblacions en perill extrem són de 10 comarques, parlem de l'Alt Urgell, l'Anoia, el Bages, la Noguera, el Pallars Jussà, la Ribera d'Ebre, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i la Terra Alta. I hi ha, com sempre, també doncs, uns 222, en aquest cas, municipis més que estan en risc alt d'incendi. Mentrestant, els bombers continuen treballant perquè el foc de Sanet, a l'Alta Ribagorça, no superi el barranc d'Escobedieso, el de Munyidor, el riu Noguera Ribagorçana i també totes les zones de pastura que són properes a la Vall de Boí. És un foc que es va revifar ahir al migdia i que ha afectat ja una superfície aproximada de 17 hectàrees de terreny forestal i també que els agents rurals doncs, estan treballant ara amb la hipòtesi que l'hauria causat un llamp. Una masia d'Osona s'ha convertit aquests dies en un espai de creació compartida entre artistes i criatures. La iniciativa és de la cooperativa Cardan Cultura, que ha posat en marxa a Can Grau, a les Masies de Roda, una residència artística en què participen doncs, tant les mares com els seus fills. Adrià Clotet.
1: Aquest és el segon any que es fan aquestes residències amb creació inclusiva. La primera experiència es va centrar en residències literàries i ara inclou també les arts escèniques. En total reuneix 8 adults, tots són dones, i una desena d'infants. I està pensada perquè puguin treballar sense haver de renunciar a la vida familiar. Roser Montaner, coordinadora de Cardan Cultura, explica d'on neix la iniciativa.
2: Neix perquè tant la Mar com jo ens adonem de que si nosaltres volguéssim fer una residència, pel moment vital en el qual vivim ara mateix, no podríem fer-ho. I llavors vam dir, nosaltres hem de poder fer alguna cosa, tenim un espai de residència, hem de poder oferir alguna cosa que permeti que convisquin els dos mons.
1: Montaner defensa la creació d'aquests espais.
2: És necessari que això existeixi. I no passa que les dones, sobretot, durant uns anys, no poden accedir a aquests espais. Llavors sembla que les dones no puguin crear, i això no és veritat, no? Hem d'oferir els espais.
1: En aquesta edició hi participen les escriptores Bel Olid, Helena Crespi, Marina López i Níbola Ullà, a més de la companyia teatral Que no salga d'aquí. I al mateix temps, els infants també fan activitats creatives pensades per ells. Bel Olid explica l'experiència que ha tingut el seu fill.
3: El meu fill havia tingut una experiència bastant negativa amb el tema de l'expressió plàstica. Llavors ell tenia una sensació de fracàs en això i ha sigut molt sanador poder estar aquí amb la Givet i que la Givet li hagi obert la porta a una altra mena d'enfrontar-se, no?, amb aquesta expressió creativa, una manera de disfrutar el procés i crec que ha estat realment molt, molt, molt positiu per ell. Ho ha disfrutat.
1: Les participants coincideixen que la iniciativa els ha estat molt útil per avançar en els seus projectes i en destaquen, sobretot, l'intercanvi creatiu i humà que s'hi ha generat.
0: El temps. Amb l'Enric Agut.
4: El dia ha començat amb molta tranquil·litat, amb el cel serè, només amb alguns intervals de núvols en alguns sectors de la costa de Tarragona i també en punts de Barcelona. Però bé, és una jornada, un matí de diumenge, tranquil, estable. Així a fogó, sobretot a prop del mar, com aquesta nit passada, que ha estat realment molt humida a prop del mar. I a la tarda hi haurà algun ruixat, alguna tempesta cap al Pirineu i al Prepirineu. Serà més probable el sector occidental, cap al Lleidatà, amb algun ruixat, alguna tempesta, cap a l'Aran, al Turgell, Pallars, Alta Ribagorça, també a Príncipe d'Andorra, la Cerdanya. Aquí hi haurà més possibilitats de ruixats, algunes tempestes, més que al Pirineu Oriental, on ahir es van prodigar més i van caure fins a 40 litres en alguns indrets, per exemple, a Gombrèn, també al voltant dels 40, a Molló. Bé, una situació també marcada per la calor. Avui la temperatura serà semblant a la d'ahir o un pèl més alta, moltes xifres entre 31 i 38, amb molta humitat a prop del mar, amb molta xafogor. I demà dilluns a la tarda apuntem una línia d'inestabilitat que arribarà procedent de l'Aragó i que portarà ruixats i tempestes a comarques de Lleida i Tarragona, i després també poden arribar algunes a altres punts de l'interior del país.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Barcelona ens trasllada aquest estiu a una galàxia molt llunyana. Casa Cupra, Raval, ha inaugurat aquesta setmana l'exposició Rebels Beyond the Galaxy, dedicada a l'univers de Star Wars. Es pot visitar amb accés gratuït fins al 22 de setembre. Clàudia Roses.
6: L'exposició reuneix una de les col·leccions privades més completes d'Espanya, amb peces exclusives com un fragment original de l'estrella de la mort de la pel·lícula del 1977, un vestit original d'un soldat rebel o una màscara de producció d'un Ewok del Retorn del Jedi, restaurada per l'especialista en accessoris de cinema Tom Spina. Es calcula que el preu en global de l'exposició arribaria als 200.000 euros. El comissari és Alfredo Callés, col·leccionista i fan de la saga des de fa dècades.
7: És una col·lecció bastante homogènia i entonces también porque a mí me gustan más las primeras películas que cronológicamente no son así, pero bueno, en el orden de salida, que son el episodio 4, 5 y 6, lo que nosotros siempre hemos llamado las Guerras Galaxias, ahora se llama Star Wars, y es de lo que más tengo. Disney y Lucasfilm es que no paran de sacar películas, no puedes seguir el ritmo. Hay varias exposiciones actualmente en España. Bueno, coleccionistas mejores que yo, hay muchos seguro. Que lo quieran sacar de su casa, menos, porque además siempre durante el transporte, el montaje, se rompen cosas.
6: La proposta arriba amb el lema d'un fan per a fans i barreja figures a mida real, peces de rodatge, diorames i autògrafs d'actors i especialistes. Els seguidors ja han començat a acostar-s'hi. Abans de les 9, Rafael García ja esperava que obrissin la porta per tenir l'exposició per a ell sol, com a mínim durant uns minuts.
8: Pues la veritat és que ha sigut una passada. Vaig dir, va, a primera hora i després ja el que sigui. Però és que si no vens a primera hora no pots fer fotos, perquè n'hi ha molta gent i, bueno, és impossible, però m'ha agradat molt.
9: De tenir-la aquí tan a prop de casa i es pot veure gratis, això està molt bé per la gent i pels nens petitets i tot.
6: Podreu descobrir tot l'univers d'aquests rebels més enllà de la galàxia de dilluns a dissabte de 9 del matí a 8 del vespre.
0: I a Copenhagen, el restaurant Noma, declarat 5 vegades el millor establiment gastronòmic del món, amb 3 estrelles Michelin, reobre després de 3 anys tancat arran d'un escàndol per maltractament dels treballadors. El seu fundador i xef estrella, René Redzepi, va haver de dimitir per assetjament físic i psicològic al personal enmig d'un clima d'exigència abusiva. Ara aquest restaurant, el Noma, engega una nova etapa a la capital danesa sota el comandament del xef Pablo Soto, amb un menú de 600 euros per persona, begudes a banda i, això sí, amb uns protocols de treball que garanteixen el benestar dels seus empleats.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Vilaplana, al Baix Camp, va acollir ahir al vespre la 18a edició del Mozart. És un festival que uneix diferents disciplines artístiques i que aquest any ha girat al voltant del concepte de la vulnerabilitat. Vilaplana, Eloi Tost.
10: Música, cine, literatura o escultura són algunes de les disciplines que enguany s'han barrejat al Mozart, que ha reunit unes 400 persones. La directora artística del festival, Mercè Mariner, explica el perquè de la vulnerabilitat com a eix central.
11: I és una miqueta la petjada que va deixar l'any passat i que enguany recollim, i que això, de la tendresa hem passat a la vulnerabilitat, que ho engloba una miqueta tot, perquè és una condició que travessa la persona, l'ésser humà, no?
10: Els joves hi han tingut un paper central, tant en la presència d'artistes com el pianista Bruno Anguera, com en l'elaboració d'un curtmetratge on el jovent del poble ha expressat les seves emocions.

0: És Rosalía, que ha aprofitat el primer dels quatre concerts que té programats a Buenos Aires dins la gira Lux per disculpar-se davant del públic argentí per la polèmica generada a les xarxes socials després de la final del Mundial de Futbol. L'artista catalana ha admès que va cometre un error enorme, ha dit, i ha volgut deixar clar també que el seu afecte per l'Argentina es manté intacte. Les seves paraules han estat rebudes amb una llarga ovació dels prop de 15.000 espectadors que omplien el Movistar Arena. Ho ha seguit el nostre corresponsal a l'Amèrica Llatina, en Joan Biosca.
1: Quatre concerts en total són els que Rosalía oferirà aquí a Buenos Aires, a l'Argentina, fins al 6 d'agost, i en el primer no ha dubtat a disculpar-se davant del públic argentí per haver repiulat un vídeo de l'actriu i model Mia Khalifa, on aquesta celebrava la victòria al Mundial a la final d'Espanya davant de l'Argentina, que va ofendre no pocs argentins.
2: Yo ahí scrolleando, sin mirármelo mucho, y rápido le doy un reposteo ahí. Tremenda cagada, tú. Nunca fue mi intención, la verdad. Me salió fatal ocurrido.
1: Rosalía ha rebut aquí a l'Argentina en aquests darrers dies moltes crítiques i fins i tot periodistes destacats del país sud-americà han arribat a demanar la seva expulsió del país per anti-Argentina, aprofitant una nova normativa impulsada pel president argentí Javier Milei que permetrà fer fora els estrangers visitants que ataquin l'Argentina.
3: Que fue una de las que participó de la campaña anti-Argentina hablando peste de nuestro país con un posteo. ¿No podrían aplicárselo a Rosalía? Ir al hotel donde está, señorita, venga. Usted escribió esto, gracias. Gracias por venir, váyase.
1: Entre el públic assistent al primer concert de Rosalía, sensacions variades.
4: Yo la vengo a ver por la música, la verdad que la opinión que tenga ella sobre mi país, que no tiene nada que ver con ella, no me interesa.
5: Quise de valor mi entrada, sí. ¿Por qué quiero que actúe? Quiero verla, a ver qué hace el show. Estoy por el show.
6: Sí, es un descuido, claro, un artista de su nivel que... Y pueden pasar estas cosas, pero bueno, no... Para nada, dolerme para nada.
1: Rosalía presenta a l'Argentina el seu darrer àlbum, Lux Tour, per després fer-ho al Brasil, a Mèxic i Puerto Rico.
0: Esports. Amb el Pau Dax, bon dia.
7: Bon dia. El Girona va perdre ahir al vespre contra l'Arsenal anglès al trofeu Costa Brava, 1-4 a Montilivi. Havert, Solis, Daumann i Gabriel Jesús van marcar pels anglesos, mentre Carnau va fer el gol dels gironins a l'inici de la segona part d'una rematada de cap a la sortida d'un corna. Va ser el cinquè partit de pretemporada del Girona i la segona derrota de l'estiu. Els centrals dels gironins, David López, renovat recentment per una temporada, analitzava la situació del club davant l'arribada de pocs fitxatges i la falta de sortides.
8: Estancat, no? No hi ha per ara més gent que ve. Òbviament és la situació que té el club. Poc més s'hi pot fer. Vull dir, estem en una situació complicada, bloquejats i... I bé, espero que el club pugui avançar i pugui fer els canvis que cregui que són necessaris.
7: El jugador barceloní va assenyalar la necessitat de nous reforços i reconeixia que l'equip va curt de centrals.
8: Ja per fer un bon equip. Òbviament necessitem reforços i necessitem més gent que vingui a ajudar. Com tu dius, de central, de la primera plantilla, si no crec, que estem jo i francès. Aleshores, òbviament que han d'haver reforços, però bé, dependrà una mica de com es mogui el mercat. Això són coses de club.
7: El pròxim partit del Girona serà divendres contra el Sabadell, un equip arlequinat que també va jugar aquest dissabte i va empatar 0 contra l'Andorra. El partit es va jugar a porta tancada al Car de Sant Cugat. Abans dels vallesans va jugar l'Espanyol, que també va empatar 3-3 contra el Middlesbrough. En el partit amistós que tanca l'estada de l'equip blanquiblau a Anglaterra, van marcar Marcos i Dolan a la primera part i Javi Hernández a la segona. D'altra banda, Quique García va haver de ser substituït després que el quart d'hora de joc patís un cop al genoll. El davanter perico del filial, Marcos Fernández, autor del primer gol, valorava així el seu estat de forma.
9: Al final es intentar pelear cada balón, intentar competir y bueno, yo con mi estatura, con los centrales, pues tengo que buscarme un poco ahí la bichuela. Bueno, yo voy día a día, yo intentando mejorar, intentando hacerlo bien y sin pensar, ya te he dicho, mucho más allá, en intentar hacer esta una buena semana, la semana que viene ya empieza la liga y día a día.
7: El britànic Tyrese Dolan, que va fer el segon gol, creu que aquest amistós ha estat una bona prova de cara a la Lliga.
10: It's a good test for the boys. It's like I said earlier in my interview, it's a...
11: Ha estat un bon test per l'equip, ja que hem jugat contra un equip que té un estil diferent del que estem acostumats. I crec que hem pogut aprendre coses. Així que el que hem de fer és seguir-nos preparant pel primer partit de Lliga, que ja el tenim gairebé a la cantonada.
7: A la Lliga Femenina, el Badalona Women va perdre 1-2 contra el 1-2 contra el Montpellier en el primer amistós de les badalonines, que es va jugar a porta tancada a Peralada. En aquest partit va debutar una de les noves incorporacions badalonines, la davantera basca que ve de la Reial Societat, Mirari Uria.
12: Ojalá nos hubiera gustado ganar este partido. Nosotras, evidentemente, hemos venido a ganar este partido. Pero bueno, yo creo que estamos haciendo las cosas bien. El partido pues ha sido bastante reñido. Yo creo que también hemos tenido ocasiones para empatar, incluso ganar el partido. Así que yo creo que estamos haciendo una gran pretemporada para eso, para ir poco a poco mejorando para esa temporada que nos viene tan ilusionante.
13: 3CAT Info.
7: I ahir va arribar a l'estada que el Barça està fent a Anglaterra el director esportiu, Deco, per continuar treballant junt amb Hansi Flick en la confecció de la plantilla per la pròxima temporada. I ahir també vam sentir Jesse Bissibu per primera vegada com a nou jugador del Barça. L'extrem belga, de 18 anys, va fer ahir el seu primer entrenament. Són declaracions de Bissibu sobre la figura de Flick.
14: Yeah, I talked with Hansi.
15: Sí, he parlat amb ell. Faré tot el que em demani. Soc un treballador. Quan em necessiti, jo estaré a punt.
14: I'm a work hard and be there.
7: Un Bissibu que té com a referència un exjugador del Barça.
14: My favorite player, I'd say Neymar.
15: El meu jugador preferit és Neymar. Ha estat el meu jugador preferit des que sóc petit. M'encanta la seva manera de jugar i és el motiu pel qual em vaig voler convertir en futbolista.
14: That's the reason I started to play football.
7: Iris Thió va aconseguir ahir dues medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Thió i Lilou Lluís van acabar segones a la prova de duet lliure, 7 dècimes al darrere de la parella grega. Abans, la mateixa Thió i Denise González van ser segons a la prova de duet mixt lliure, en aquest cas a 2 dècimes de la parella britànica. Són declaracions de la nedadora barcelonina.
16: Doncs molt contentes de com hem nedat. Era una rutina que era l'últim cop que la nedàvem i molt orgulloses de com ens ha sortit i també que realment ho hem pogut disfrutar, així que molt contentes.
7: També ahir es va disputar la primera etapa del Tour de França femení, amb inici i final a Lausana, a Suïssa. La victòria va ser per la ciclista neerlandesa Lorena Vives. Les dues catalanes que participen en aquest Tour, Paula Blasi i Mireia Benito, van aguantar tota l'etapa amb el gran grup. Blasi va acabar l'etapa com a millor jove i, per tant, lluirà el mallot blanc. La d'Esplugues de Llobregat queda 18 segons de la guanyadora i és 12a a la general. Avui, segona etapa de 148 quilòmetres entre Egla i Gènova. Una etapa força plana, amb 3 ports de tercera categoria i 2 de quarta.
13: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: En bàsquet, el Manresa ha anunciat el fitxatge de l'aler pivot nord-americà Taimi Allen, de 26 anys. Allen ve del PAOK grec i signa per una temporada. I en tennis, Rafa Hodder disputarà avui al vespre la final de l'obert de Washington contra l'estatunidenc Taylor Fritz, desè del món al rànquing ATP. Hodder va derrotar ahir el xilè Alejandro Tabiló per 6-7, 6-4 i 6-4, mentre que Fritz es va desfer abans del seu compatriota Brandon Nakashima per 6-3, 3-6 i 6-3. I acabem encara amb un últim apunt en bàsquet. La Federació Francesa de Bàsquet rebutja les apel·lacions del Mònaco i això vol dir que el club monegasc, vigent campió de França, no podrà participar en cap de les dues primeres categories de bàsquet francès. El Mònaco tampoc jugarà a l'Eurolliga després de ser butxí del Barça als play-offs.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
3: Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

Hola, amigues i amics de Les Habaneres i de Ràdio Castelldefels. Us parla Ramon. La sardina balla, el sorell i els ulls se n'eixuga. El verat és trist en un racó, la boga toca la guitarra i l'esperell ens canta una cançó. Sí, amics, aquesta és la propera habanera, que es diu El sarau dels peixos i que ens interpreta el grup Port Bo.

Demà a Trenc d'Alba. És el proper tema que ens presenten els cantaires de Montgrí. Al capvespre veiem com un raig de sol que festeja la nit. És el far de Tosa. I quan el nou dia ja apuntava sobre el mar, a la matinada, veiem sortir de la mar les Illes Medes i el Montgrí. Molt ben trobada aquesta lletra, i destaco també la veu baixa d'aquesta bonica havanera. Els cantaires de Montgrí. Demà a Trenc d'Alba.

Vinga, va, deixeu-me, amics, que per un cop deixa el mar, les ones i les barques i marxi a la muntanya i ben amunt, al Pirineu. Pirineu es diu la propera cançó que ens canta el grup Mar i Vent. El Pirineu, la millor de totes les serres, i si d'un dia de tu m'aparten, muntanyes aïmades, no trigaria a morir. A disfrutar d'aquesta cançó típica catalana i del tenor del grup Mar i Vent, Pirineu.

Bueno, bueno, ja n'hi ha prou de muntanyes, no us sembla? Tornem al nostre estimat mar i a les nostres típiques habaneres. Ara us en presento una que probablement no heu escoltat mai. Es diu Vals Porteño i ens la canta el grup Barcarola. Vals Porteño, Barcarola.

Els mariners autèntics i els habaners més nostàlgics prefereixen aquesta cançó abans gairebé que qualsevol altra. Poetitza la tragèdia d'un naufragi.

per culpa de l'embriaguesa del capità i de l'ús de la càrrega de rom que transportava el vaixell, que els mariners i el capità varen provar i en varen abusar. Grup Alba amb Salió de Jamaica.

Rebonates on em dieu que voleu escoltar habaneres força conegudes i clàssiques. Doncs vinga, anem-hi. Estic segur que tots cantarem ara la propera cançó, La Gavina. La coneixem tots i es canta a moltes i moltes cantades d'habaneres. La va composar Frederic Sirés. És l'habanera catalana més antiga. És de l'any 1947. Sirés va néixer a Begur. Ens la canta avui el grup dels Pescadors de l'Escala. Vinga, amics, acloquem els ulls. Imagineu com la gavina s'esmuny entre les ones de la mar. Els Pescadors de l'Escala i la Gavina.

I bé, vull tancar el programa avui amb una altra de ben coneguda. Us presento un cop més el mestre Ortega Monasterio. Us vaig dir que era coronel de l'exèrcit espanyol. Doncs ell, precisament ell, un militar, va composar la cançó més pacifista que jo conec. Es diu El canó de Palamós. Té un ritme tirant a foxtrot i és molt animada. El públic sempre participa en la tornada. La va composar pensant en la pau, el pacifisme i en Palamós, que és on ell va viure. Ens explica la cançó la història d'un canyó que hi ha avui encara a Palamós, que està tot rovellat, no té cap forat i no dispararà mai cap bala. Doncs només és un record de guerres passades i que mai més tindrien que tornar. Cantem tots el pacifisme, tot i cantant El canó de Palamós. Amics, molta salut i us espero la setmana vinent. Us deixo amb el grup Mar Brava i El canó de Palamós.

Benvinguts, amigues i amics de Ràdio Castelldefels i especialment els amics de les Havaneres. Us parla Ramon. Us he de dir que estic força content. He tingut aquesta setmana 5 peticions d'havaneres i totes molt poc conegudes, però precioses. Això em demostra que realment sou molt entesos en aquesta música. Comencem per la primera dedicatòria. Es tracta de la cançó Encisadora. Ens la demana en Jordi i la vol dedicar a la seva companya que es diu Amaia. La lletra i música són del mestre Ortega Monasterio. Ens canta aquí a la seva estimada, tot dient-li que malgrat és molt lluny, envoltat de mar, sempre la té present i dins del seu cap la té sempre. Ens la canta el grup Els Pescadors de l'Escala, per en Jordi i la Maia, Encisadora i Els Pescadors de l'Escala.

La segona petició la fa la Pilar i em demana escoltar la Xalana. És un balset mariner. La lletra és d'en Carles Casanovas i porta la direcció musical del grup Provo. La lletra és del mestre Bastons. Veureu que la lletra i música s'adapten com la quilla d'aquesta barca. La Xalana s'adapta també a l'escuma de la mar. Ens la cantarà, per suposat, el grup de l'autor, Provo. Va per tu, Pilar. La Xalana en Provo.

En Josep, del carrer de l'Església, em demana d'escoltar La Gavina. La va composar Frederic Sidés. És la havanera catalana més antiga, diuen els experts. És de l'any 1947. Sidés va néixer a Begur. Ens la canta avui el grup Barcarola. Josep, disfruta amb La teva gavina. La Gavina i el grup Barcarola.

La darrera sol·licitud és de Margarida. Vol sentir "Tornaré". Margarida, tens molt bon gust. No és molt coneguda, però té una riquesa musical i un encant especial amb la lletra. La va composar el mestre Ortega Monasterio i et proposo que l'escoltis interpretada per el grup Vela Major. Margarita, tornaré. Música, tornaré amb el grup Vela Major.

S'han acabat avui les peticions, però tots vosaltres podeu enviar a Ràdio Castelldefels les havaneres que vulgueu escoltar i us asseguro que us complauré a tots. Ara escoltarem el grup Cavall Bernat i la cançó El Abanico. És un tema popular d'autor desconegut. Ens descriu la lletra la subyugant atracció que tenien per als mariners totes les dones mulates, les seves sensualitats i de promeses d'amor infinites. És un cant i un homenatge al mestissatge que a Cuba feia furor. Cavall Bernat i l'Abanico.

0: Tots vosaltres segur coneixeu la cançó El meu avi, com no? Però molt pocs de vosaltres probablement coneixeu l'havanera La meva àvia. Sí, sí, La meva àvia, ja ho he dit bé. Narra la història de l'àvia que es va quedar a casa mentre el seu marit era a la guerra de Cuba. I mentre ell moria a la guerra, ella educava els fills amb totes les penúries que ja us podeu imaginar. Ens la cantarà el grup Gavina. La meva àvia i el grup Gavina. Endavant.
1: Quan per anar a la guerra de Cuba el meu avi va embarcar, aquí es va quedar l'àvia esperant veure'l tornar. I mentre l'avi lluitava junt amb tots els seus companys, també lluitava aquí l'àvia i passava grans afanys, fins que un dia varen dir-li: no tornen els catalans que van anar a lluitar a l'Havana. No tornen els catalans. I durant hores mirava fixament a l'horitzó, mentre dolçament cantava, amb veu trencada, una cançó.

Avui, amigues i amics, em vull despedir amb una havanera molt especial i amb un grup d'havaneres, penso que únic. És un duo i es diuen La Taverna. Varen tocar per primer cop l'any 1992. La lletra d'aquesta havanera és de Carles Casanovas i la música del mestre Bastons. L'havanera es diu A cau d'orella. Ens diu la cançó que el mariner està enamorat de la mar, de la tramuntana, de les nits de lluna plena, però el que més li agrada és una altra cosa. Escolteu-la i ho descobrireu. Ai, l'amor, l'amor, l'amor. Us espero la setmana vinent. Amb vosaltres ha estat Ramon i us desitjo molta salut. A cau d'orella, amb el grup La Taverna.

0: La setmana, recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: El ple ordinari de l'Ajuntament de Castelldefels corresponent al mes de juliol ha estat marcat per l'aprovació definitiva de l'ordenança de mobilitat, un dels principals acords de la sessió, juntament amb l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de civisme. La nova normativa de mobilitat actualitza la regulació municipal per adaptar-la als nous hàbits de desplaçament i posa especial atenció als vehicles de mobilitat personal com els patinets elèctrics. El text regula per on poden circular aquests vehicles, reforça la convivència entre vianants, bicicletes i trànsit rodat i incorpora un règim sancionador per determinades infraccions. El ple també va aprovar per unanimitat el document únic de protecció civil municipal, DUPROCIM, que integra en un únic document els protocols municipals davant possibles emergències. Durant el debat, l'alcalde va destacar el reforç dels recursos destinats a protecció civil en els darrers anys i la importància de continuar preparant la ciutat davant dels riscos com incendis, inundacions o episodis meteorològics extrems. L'escoltem.
3: En una actualidad donde vemos que lamentablemente siempre tenemos episodios que nos superan, ¿no? Hemos visto desde inundaciones, fuegos, apagones y por tanto lamentablemente va a ser temas que cada vez pues, cobran más actualidad y que requieren de poner más recursos. El área se ha incrementado en los últimos tres años, que ha pasado de tener un técnico que ni siquiera, ustedes lo saben perfectamente, que ni siquiera estaba dedicado exclusivamente a protección civil, sino que tenía otras obligaciones, a que ahora hay dos técnicos, hay un soporte administrativo y un plan de ocupación, y seguiremos trabajando para ampliarlo. Una mejor dotación de medios, lo explicaba perfectamente el regidor, ¿no? El hecho de tener dos vehículos nuevos, uno de ellos con un grupo electrógeno y con un depósito de agua, pues va a permitir también pues, una mayor flexibilidad y poder actuar de manera más rápida y contundente. Y creo que es importante la aprobación de este documento, porque aparte es obligatorio que tengamos pues un plan, bueno, el plan de los planes, que es precisamente este documento, que todo el mundo pues esté pues también que sea consciente de la situación que vivimos. Vivimos también unos momentos críticos con el tema de los incendios. Hace apenas pocos días veíamos cómo en el municipio vecino de Gabá había un incendio simplemente parece ser por unos petardos. Aquí hemos hecho también un bando, que también lo ha hecho también el Ayuntamiento de Gabá, pues suspendiendo el que se pueda utilizar la pirotecnia y hacer ese llamamiento también a la ciudadanía, que todos vivimos en una ciudad, que debemos ser respetuosos y que, por tanto, todas aquellas medidas que vayan en aras de prevenir cualquier incendio, pues yo creo que son bienvenidas y, por tanto, pues hacer ese llamamiento también en nombre de todos a los vecinos de Castelldefels y aprovecho también para agradecer a la policía local y también a los agentes forestales que fueron de los primeros en llegar al fuego en Gabá y, por tanto, pues también demostrar esa vocación de servicio y de colaboración que hay siempre entre los distintos ayuntamientos, como cuando ha habido alguna incidencia aquí y nos han ayudado también desde otras ciudades, ¿no? Por tanto, pues agradecer el esfuerzo y yo creo que en esto tenemos que estar todos y hay que seguir pues estando alerta para intentar minimizar las consecuencias que podamos tener ante cualquier emergencia.
2: En l'àmbit fiscal, tots els grups van donar suport a la creació de la nova ordenança que permetrà aplicar el recàrrec municipal sobre la taxa turística. Els ingressos que es generin es destinaran a serveis municipals, manteniment de l'espai públic i actuacions vinculades a la promoció turística sostenible. La sessió també va aprovar inicialment el nou reglament del Consell d'Educació Municipal i va donar llum verda definitiva al reglament d'armes de la policia local. Un dels punts que va generar més debat va ser la recuperació d'ofici d'una parcel·la municipal situada al polígon 6 del municipi, dins l'àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat. Segons els informes municipals, es tracta d'un terreny ocupat de manera irregular on s'han detectat construccions precàries, problemes de salubritat i risc d'incendi. El govern municipal va defensar la necessitat de recuperar aquest espai per motius de seguretat i salut pública, mentre que els grups de l'oposició van expressar la preocupació per la situació social de les persones que hi resideixen i van reclamar garanties abans de qualsevol actuació futura. Escoltem Ramon Escolà com detalla la situació.
4: Al març d'aquest any es va incoar el procediment de recuperació d'ofici del bé públic de Manial, situat al polígon 6, parcel·la 140. En la mateixa resolució es va donar trasllat als ocupants de les construccions de la parcel·la i es va notificar en dues de les construccions, que és on es van trobar les persones, si no recordo malament, no sé si van vindre, es va donar audiència tres o quatre adults. Respecte a la resta d'ignorats ocupants de la parcel·la, es va intentar en dues ocasions més de fer les notificacions sense que hi hagin, no hi hem trobat ocupants. Aquests ocupants identificats no han presentat cap al tipus d'al·legació en els 15 dies que se'ls va donar de termini d'audiència i, a partir d'aquí, des dels serveis jurídics de l'Ajuntament, es proposa recuperar d'ofici, en via administrativa, el bé públic demanial situat a la parcel·la del polígon 6, número 140, atesa la situació d'ocupació il·legal i el risc evident que hi ha per a la salut de les persones. Aquest acord el traslladarem també a la part de la gestió jurídica, a la policia local i en els serveis socials de l'Ajuntament. Gràcies.
2: Finalment, el ple va aprovar per unanimitat una moció presentada per Esquerra Republicana per impulsar un model de patrimoni al servei de la ciutadania. El text aposta per reforçar la protecció i divulgació dels elements patrimonials de Castelldefels i promoure el seu paper com a eina de cohesió i memòria col·lectiva. La sessió va concloure amb diversos assumptes urbanístics relacionats amb el sector de Bellamar, l'aprovació d'un punt d'urgència vinculat a un immoble municipal del carrer Doctor Barraquer i el torn de precs i preguntes dels grups municipals. Una excavació arqueològica a l'entorn del castell de Castelldefels ha permès descobrir una tomba romana amb les restes d'una persona adulta que hauria viscut a la vila romana situada al cim del turó fa prop de 2.000 anys. La troballa aporta nova informació sobre els orígens de l'ocupació humana d'aquest espai emblemàtic de la ciutat, molt anteriors a la construcció del castell medieval i de l'església romànica que actualment coronen el turó. Els treballs arqueològics han localitzat una sepultura sense aixovar, funerari, orientada cap a l'est i, és a dir, cap al punt on en surt el sol. Segons els investigadors d'aquesta disposició, podria estar relacionada amb creences tipus solar d'origen oriental, diferents de la religió romana tradicional, tot i que caldran nous estudis per confirmar aquesta hipòtesi. Els arqueòlegs recorden que fa prop de 2.000 anys aquest indret acollia una important vila romana construïda sobre un assentament ibèric anterior. Els seus habitants es dedicaven principalment a l'agricultura i a la ramaderia, amb conreus vinculats probablement a la vinya i altres activitats pròpies de l'època. La descoberta també podria tenir una relació directa amb dues de les figures romanes més conegudes de la història de Castelldefels, Gai Trocina Sindecmo i Valèria Aliné, una parella documentada gràcies a una làpida funerària romana conservada a l'església del castell. Els especialistes situen la seva vida entre la segona meitat del segle i l'inici del segle II després de Crist, un període que podria coincidir amb el de la persona ara descoberta. L'excavació ha estat dirigida per l'arqueòleg Pere Lluís Artigas i s'ha desenvolupat gràcies al finançament de l'Ajuntament de Castelldefels a iniciativa del Grup de Recerques Històriques de Castelldefels, GREIC, que també participa en l'estudi de les restes i dels materials localitzats. Segons ha informat l'Ajuntament, aquesta troballa contribueix a ampliar el coneixement sobre el passat romà de la ciutat i posa de manifest la riquesa patrimonial del castell de Castelldefels, un espai que continua revelant noves pàgines de la història local. La teleassistència s'ha consolidat en els darrers anys com un servei que va molt més enllà de l'atenció a les emergències. El conegut dispositiu amb el botó vermell ofereix no només una resposta immediata davant incidències, sinó també prevenció, seguiment i acompanyament emocional a les persones grans i vulnerables. Durant els mesos d'estiu, aquest servei intensifica les seves actuacions coincidint amb les onades de calor, l'augment del risc d'estafes i robatoris i situacions de soledat no desitjada. A través de trucades preventives, els professionals contacten amb les persones usuàries per oferir consells de seguretat, comprovar el seu estat i detectar possibles situacions de risc. La cap de Servei d'Atenció a la Dependència i la Vulnerabilitat Social de la Diputació de Barcelona, Yolanda Moragas, explica que aquestes actuacions formen part d'un programa preventiu que funciona des de l'any 2015. L'escoltem.
5: El programa Parlem D és un programa que el tenim actiu des del 2015 de trucades preventives i proactives per fer arribar missatges i recomanacions a les persones usuàries del Servei Local de Teleassistències. Forma part d'un programa més ampli de prevenció de riscos i foment de l'autonomia personal, que també inclou materials de difusió, tallers i xerrades. El Parlem D s'estructura al voltant d'una programació anual de temàtiques a tractar i que normalment estan vinculades també a determinats moments de l'any. I després també incloiem, ens fem ressò de temes o d'actualitat o de circumstàncies puntuals com ser al seu moment l'apagada general.

0: perquè el servei local de teleassistència és un servei amb el que les persones grans hi confien i, per tant, tot el que ve del servei local de teleassistències és molt ben acollit. I totes aquestes trucades, tota aquesta informació que nosaltres els donem, per ells ve d'una font fiable i segura i, per tant, tenen molta repercussió i molt impacte per això, no? Perquè provenen d'un servei que els hi dona molta seguretat.
1: Entre les campanyes més habituals hi ha les relacionades amb les altes temperatures. A través de les trucades, el servei recorda mesures bàsiques d'autoprotecció com hidratar-se correctament, evitar sortir durant les hores de més calor o fer ús de refugis climàtics disponibles als municipis. Així ens ho detalla Yolanda Moragas.
0: Protegir-se en relació a la calor, no? Pues protegeix-te del sol, evita sortir a hores entre les 12 i les 5 de la tarda, si surts posa't barret, ulleres, protecció solar, busca, no? Buscar espais. L'informem dels refugis climàtics que hi ha al seu municipi, per si surt pugui anar a un refugi climàtic si li interessa o si té molta calor. Després també li donem recomanacions en relació a casa seva, no? Refresca, abaixa les persianes quan toca el sol, obre les finestres i ventila durant la nit, refresca també l'ambient amb ventiladors i aire condicionat, beu molta aigua, no beguis alcohol ni cafeïna ni begudes amb sucre, evita menjar calent. I nosaltres el que li diem és això, et truquem perquè hi ha aquesta onada de calor, és algo que no tenim tots, però també se'n parla molt a tots els amb els mitjans de comunicació, per tant ja saben, no? I llavors li fem totes les recomanacions amb relació perquè pugui, no? Estar molt més segura i amb millors condicions.
1: La teleassistència també desenvolupa una tasca important en la prevenció d'estafes i robatoris, especialment durant l'estiu, quan moltes persones grans poden quedar més aïllades o amb menys suport familiar. Moraga recorda que davant de qualsevol dubte o situació que generi inseguretat, és preferible activar el dispositiu i consultar amb els professionals. L'escoltem.
0: Davant del dubte, prem el botó. No és, vull dir, no passa res. No passa res per prémer el botó i que realment després s'arribi a la conclusió que no era tan greu, però és millor que premis el botó i que ens n'assegurem tots plegats de que no és tan greu, que no quedar-te tu amb la sensació que no és tan greu i a lo millor doncs hi ha alguna actuació possible a fer. Eh? I a nosaltres ens truquen moltes persones al llarg del dia amb moltes situacions diverses. No? Però davant del dubte sempre s'ha de prémer el botó.
1: Però el botó vermell no només està pensat per actuar davant d'una caiguda, un problema de salut o una emergència. El Servei Local de Teleassistència també recomana utilitzar-lo quan una persona gran es troba davant una situació que li genera inseguretat o que no sap com gestionar-la sola. És el cas, per exemple, de persones desconegudes que intenten entrar al domicili fent-se passar per tècnics d'una empresa o operaris d'algun servei. Davant de possibles estafes o intents d'engany, els professionals de teleassistència poden ajudar a verificar la situació i orientar la persona usuària abans de que prengui una decisió. L'escoltem.
0: Bé, el que li demanem és que ens expliqui, no? Que ens expliqui això. Has premut el botó, que ens diguis. No, doncs l'he apretat el botó perquè algú està insistint en que vol entrar a casa meva. Doncs això, llavors diem, coneixes aquesta persona, qui et diu que és? No, diu que és un tècnic que ve d'una empresa. Bueno, doncs busca el telèfon de l'empresa, busca una factura, troba el telèfon, truca a aquesta empresa, verifica que t'han enviat un tècnic i per quin motiu te l'han enviat, com es diu aquesta persona. L'ajudem a fer tota aquesta avaluació, no? De la situació que té al davant i que potser sola no sabria com resoldre. Els diem que premin el botó per això, perquè ens puguin explicar en quina situació estan i perquè nosaltres els puguem ajudar a resoldre i avaluar, no, la situació en la que es troben.
1: Però una de les funcions menys visibles i alhora més valorades és l'acompanyament emocional. Moltes persones usuàries connecten amb la teleassistència simplement per parlar una estona o sentir-se escoltades. La responsable del servei, Yolanda Moragas, ens destaca que darrere del botó vermell també hi ha una important tasca de lluita contra la soledat no desitjada. L'escoltem.
0: Nosaltres tenim moltes trucades de persones que truquen només per poder parlar una estona amb algú. Llavors, el que fem és parlar amb elles una estona, parlar amb elles, estar al seu costat, que ens expliquin, escoltar-nos-el i a lo millor truquem doncs, dos, tres cops o un cop al dia, una estoneta per

0: poder parlar amb algú. Nosaltres estem allà al seu costat per això. No només és un tema d'emergències socials, sinó és un tema també d'acompanyament, d'estar al seu costat, de que tinguin la seguretat i la tranquil·litat de que sempre que ens necessitin estarem allà. Mira, durant el 2025 hem fet 16.593 trucades per el que el motiu era només mantenir una conversa. A vegades no s'atreveixen a dir això i llavors et truquen per amb un motiu de trucada que no acaba de tenir massa sentit, no? I això de manera repetitiva, doncs, bueno, això està clar, que aquesta persona no està, no vol, no, dir-te que es truque perquè necessita parlar una estona amb algú, però ja veus, no, que aquestes trucades amb una justificació una mica així, doncs en realitat el que busquen és poder parlar amb algú. Doncs nosaltres parlem des del servei local de teleassistències amb les persones per parlar una estona tantes vegades com elles vulguin.
1: Des de la Diputació de Barcelona també es posa en valor el paper de les famílies. El servei permet reforçar el seguiment de les persones usuàries quan els familiars marxen de vacances i no poden fer el seguiment habitual. Escoltem la Yolanda Moragas, cap del Servei d'Atenció a la Dependència i Vulnerabilitat Social de la Diputació de Barcelona.
0: El Servei Local de Teleassistències és complementari, vull dir, és un servei que dona seguretat tant a la persona que té el penjoll com a la família, que sap que la seva família està atesa. També la família pot avisar i dir, mira, durant aquests dies jo estaré fora, us importa, no? Servei local de teleassistències, trucar més sovint a la meva mare aquests dies que jo estic fora i no passa res i ho farem. Vull dir que també és mantenir informat al servei local de teleassistències de si hi ha circumstàncies, no?, amb la vida de la seva, del seu familiar, usuària del servei local de teleassistències, que puguin fer que nosaltres temporalment modifiquem una intervenció que tenim definida per aquella persona. No? I, doncs, mira, jo estaré un mes fora, us importaria durant aquest mes fer més trucades a la meva mare perquè pugui tenir aquest acompanyament, no se senti tan sola, i doncs evidentment ho farem. I els familiars han de comptar també que el servei local de teleassistències pot ser, és un aliat amb aquesta ajuda i amb aquest suport.
1: Així, la teleassistència es presenta avui com un servei integral que combina atenció immediata, prevenció, suport emocional i seguretat, convertint-se en una eina clau per afavorir l'autonomia i el benestar de les persones grans i vulnerables.
2: Ha estat notícia aquest dimarts.
1: Un dels punts centrals del ple de juliol ha estat l'aprovació definitiva de la nova ordenança de mobilitat. El text actualitza la normativa municipal per adaptar-la als nous models de desplaçament, especialment als vehicles de mobilitat personal, com els patinets elèctrics, i incorpora noves mesures per reforçar la seguretat i la convivència a l'espai públic. Des del govern municipal, el regidor de Seguretat, David Soler, ha defensat que el text és el resultat d'un procés de revisió i actualització de la normativa, elaborat amb la participació d'entitats i associacions veïnals. A més, ha destacat la importància de les futures campanyes de conscienciació dirigides als usuaris de patinets per garantir una mobilitat més segura als carrers de la ciutat.
3: Procés doncs, de revisió de la majoria de les normatives que tenim a la nostra ciutat, adequar-les a la realitat. Crec que ha sigut un text doncs, força adequat, que a més ha estat doncs, molt comentat també amb altres entitats i amb associacions de veïns, i jo crec que hem arribat a un text que realment doncs, ja reuneix doncs, la majoria de les necessitats que tenim doncs, en aquests moments a Castelldefels. A partir d'aquí, doncs, si avui s'aprova, doncs, es posaria ja doncs, en vigor i especialment doncs, intentarem posar en marxa campanyes doncs, de conscienciació sobretot dels usuaris dels patinets als nostres carrers, sobretot per garantir que en els carrers peatonals i en aquestes zones on hi ha persones més vulnerables que estan transitant, doncs no es vegin doncs embestides per aquest tipus de vehicles i sobretot per intentar conscienciar els usuaris que han de tindre a partir d'ara doncs, una sèrie d'elements doncs, en vigor, com pot ser doncs, l'assegurança o l'utilització doncs, del casc a la nostra ciutat. I a més, aquesta ordenança també deixa la porta oberta a que quan ja estiguin aplicats els reglaments de la Direcció General de Trànsit en aquesta matèria i per tant també tinguem noves eines i directament no tinguem que passar per aprovació al ple, sinó que directament ja es puguin incorporar aquestes normatives a l'ordenament jurídic de Castelldefels. Per tant, jo crec que amb això guanyem molt, guanyem temps, optimitzem doncs, la norma que teníem fins ara i crec que ha sigut un procés doncs, força adequat en aquest sentit.
1: Durant el debat, els grups de l'oposició han coincidit en la necessitat de regular els nous vehicles de mobilitat personal, tot i mostrar discrepància sobre alguns aspectes de la proposta. Des de Junts, el seu portaveu, Xavier Amatet, ha valorat positivament la regulació dels patinets i la seva convivència amb els vianants, però ha demanat explicacions sobre la desestimació de les al·legacions presentades per l'Associació de Veïns i Veïnes de Vistalegre i Camí Ral.
4: Estem d'acord en que s'havia de regular uns elements que han aparegut, com són els elements de mobilitat personal i la seva convivència amb els vianants, i de quina manera una ciutat pot fer que això, que aquesta norma es compleixi d'una manera racional, que els vehicles puguin desenvolupar també en determinats casos de quina manera i de quin ordre es poden fer servir. I a mi el que m'ha sobtat és que hi ha hagut bàsicament una al·legació, unes al·legacions per part de l'Associació de Veïns i Veïnes de Vistalegre i Caminader, i que m'agradaria que el regidor ens expliqués per què no s'han estimat i quin ha estat el criteri per a aquesta desestimació.
1: En una línia similar, la portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Lourdes Armengol, ha assegurat que comparteixen els objectius d'una ciutat més segura, sostenible i preparada per als nous models de desplaçament. Tot i això, ha criticat que no s'hagin incorporat les demandes dels veïns de Vistalegre relacionades amb la seguretat en els carrers amb una configuració específica.
5: És evident que Castelldefels necessita actualitzar la normativa de mobilitat per adaptar-la a una ciutat més segura, més sostenible i preparada per als nous models de desplaçament. De fet, el mateix text de Donald Ansa afirma que vol humanitzar la ciutat, prioritzar els mitjans de transport sostenibles i millorar la seguretat viària. I estem completament d'acord. Però precisament, com deia el company de Junts, perquè compartim aquests objectius, ens costa entendre la decisió del govern de desestimar les al·legacions presentades per l'Associació de Veïns de Vistalegre. Entenem que no es demanen privilegis ni es qüestiona l'ordenança, solament es demana una cosa tan elemental com que una realitat concreta, la dels seus carrers, també es tingui en compte. Uns carrers on les voreres són inexistents o impracticables, on els vianants han de compartir espai amb vehicles i patinets, on les mesures preses fins ara de disminuir la velocitat són insuficients, no han funcionat perquè la realitat és que no es disminueix, tal com es manifesta amb les al·legacions. Potser caldria algunes actuacions físiques per obligar a reduir aquesta velocitat, un bàdem, per exemple, o fins i tot si cal restringir el trànsit en aquells carrers on la seguretat no estigui garantida.
1: Per la seva banda, la portaveu de Movem, Sílvia López, ha defensat una visió més àmplia de la mobilitat urbana, basada en la prioritat dels desplaçaments a peu, la bicicleta i el transport públic. Segons la formació, l'ordenança no aprofita prou l'oportunitat per avançar cap a un model de ciutat més pacificat i sostenible.
6: En aquesta proposta d'ordenança, veiem que la regulació, sobretot d'uns nou elements, que són els patinets o els vehicles de mobilitat personal, que han arribat al nostre carrer. Llavors, la qüestió que ens sembla fonamental és com regulem això. Per tant, què ens trobem en aquesta ordenança? No oblidem que quan es va començar a treballar aquesta normativa, un dels objectius centrals de la norma era precisament millorar la convivència i garantir la seguretat de vianants i usuaris de la via pública. I aquesta seguretat no s'aconsegueix aïllant-se o posant pedaços, sinó entenent la complexitat real que té Castelldefels. Des de Movem entenem la mobilitat com un pilar fonamental de la vida quotidiana, la pacificació dels carrers i la lluita contra el canvi climàtic. Volem una ciutat on la jerarquia sigui clara, com comentava la companya, primer les persones que caminen, després la bicicleta, el transport públic i finalment el vehicle privat. Un municipi amb una xarxa de carrils bici segregada, contínua i segura, amb entorns escolars pacificats, amb alternatives reals que connectin tots els barris, creiem que s'ha perdut l'oportunitat per regular la mobilitat de la nostra ciutat en aquesta direcció.
1: En la seva rèplica, David Soler ha explicat que les al·legacions presentades per l'Associació Veïnal no s'han incorporat perquè, segons el govern, plantegen qüestions de caràcter urbanístic que no poden resoldre's dins d'un marc d'una ordenança de mobilitat. Tot i això, ha assegurat que l'Ajuntament treballa en actuacions específiques per al barri de Vistalegre a través de projectes de transformació urbana i de pla de barris. Finalment, la nova ordenança de mobilitat ha quedat aprovada de manera definitiva amb els vots favorables de l'equip de govern, l'abstenció de PSC i Junts i el vot contrari d'Esquerra Republicana de Catalunya i Movem. Amb la seva entrada en vigor, Castelldefels actualitza la regulació de la mobilitat urbana per adaptar-la als nous usos de l'espai públic i a la creixent presència de vehicles de mobilitat personal. El ple municipal també ha aprovat la creació de la nova ordenança fiscal número 28, que regularà el recàrrec municipal sobre l'impost d'estades en establiments turístics. Es tracta d'una eina prevista per la normativa catalana que permet als ajuntaments aplicar un suplement a la taxa turística que paguen els visitants que s'allotgen en hotels, càmpings, albergs i apartaments i habitatges d'ús turístic. Durant la presentació de la proposta, la regidora d'Economia, Cristina Corona, ha defensat la mesura assegurant que la taxa no recau sobre la ciutadania de Castelldefels, sinó que els turistes que visiten a la ciutat. Segons ha explicat, l'objectiu és contribuir a finançar els serveis municipals i els costos associats a l'activitat turística.
7: Sí, tal com sabem, la Generalitat va aprovar aquest nou impost, aquesta nova tassa, donant l'oportunitat als ajuntaments de fer el cobrament a hotels, a albergs, a càmpings i a pisos turístics, que és un recàrrec que al final no paga el ciutadà, paga el turista que ve de fora, i és el que passem ara. Aquí és important remarcar que això només es cobra els 7 primers dies d'estança, és a dir, que si t'estàs un mes en un hotel, només pagues la primera setmana, tampoc no paguen els menors d'edat, i tal com veieu al punt de ple i al punt de la comissió, s'ha establert un baremo en funció de la categoria de l'hotel. Nosaltres entenem que aquí ja sabeu que ens encanta que vinguin els turistes, però tot això costa molt de mantindre, i al final és un tema que no paga aquesta tassa no la paga el ciutadà que està de fer, i ens ha semblat oportú. Gràcies.
1: Durant el debat des de Junts, el seu portaveu, Xavier Amate, ha demanat més informació sobre la recaptació actual de la taxa turística, les previsions d'ingressos amb un nou recàrrec i mecanismes de control sobre els habitatges d'ús turístic.
4: Tres preguntes. Quin import suposa la recaptació per aquest concepte ara sense la pujada? I quina estimació creuen que pot suposar amb la pujada? I després una especial referència als habitatges d'ús turístic. Si tenen o han aconseguit algun tipus de control, inspecció, perquè probablement és un focus de frau, no només en respecte a aquest impost, sinó en altres situacions.
1: Per la seva banda, la portaveu d'Esquerra Republicana, Rita Borque, ha mostrat el suport del grup a la mesura, argumentant que el turisme genera costos que han de revertir en la ciutat. Tot i això, ha reclamat un compromís polític més clar perquè els recursos obtinguts es destinin realment a l'habitatge de l'espai públic i serveis municipals.
8: Bé, des d'Esquerra Republicana compartim el principi de l'ordenança. De fet, en el Parlament l'hem defensada i hem fet aportacions a la nova llei, perquè creiem que és cert que el turisme genera activitat econòmica, però també genera costos per a la ciutat, i és raonable que contribueixi a finançar els serveis públics que fan possible aquesta activitat. Parlem de costos sobre la neteja, el manteniment de l'espai, la seguretat, la mobilitat, el patrimoni o la pressió que també es produeix sobre l'habitatge. És de justícia, per tant, que una part d'aquest impacte reverteixi en benefici del conjunt de la ciutadania, ja que som els veïns i veïnes, a través dels impostos, els que estem sufragant d'alguna manera aquestes despeses amb els nostres impostos. Ara bé, també volem posar sobre la taula una reflexió important. L'ordenança diu que aquest recàrrec ha de servir per reforçar el finançament local i contribuir especialment a les polítiques d'habitatge. Compartim plenament aquest objectiu. Però si llegim atentament el text, veurem que això és una declaració d'intencions. L'ordenança no estableix cap obligació sobre el destí dels recursos que es recaptin. No garanteix que aquests diners es destinin a l'habitatge, ni a la millora de l'espai públic, ni als barris que suporten una major pressió turística. Jurídicament, aquests ingressos passaran a formar part dels recursos generals de l'Ajuntament i serà el pressupost municipal qui acabarà determinant on es gasten. Això no passa només a Castelldefels. De fet, hem estat mirant en diverses poblacions i veiem com a Barcelona també té una ordenança molt similar i tampoc vincula jurídicament el destí dels ingressos. La diferència és que a Barcelona sí que ve acompanyada per aquesta aprovació del recàrrec amb un compromís polític explícit.
1: Des de Movem, la seva portaveu, Sílvia López, també ha celebrat l'aplicació del recàrrec municipal, destacant que permetrà que una part dels costos derivats de l'activitat turística, com ara la neteja, la seguretat o la mobilitat, siguin assumits també pels visitants.
6: Nosaltres volem celebrar que s'apliqui aquest recàrrec a aquesta eina, no? Que Castelldefels doncs, ens sembla una mesura absolutament fonamental pel bon funcionament de la nostra ciutat, perquè sabem que el turisme és un dels motors econòmics, però també genera aquests impactes negatius. Fins ara, els costos aquests extres, no? Que generen els turistes, neteja, seguretat, mobilitat, manteniment, tot això doncs, ho pagaven els veïns i veïnes, i a partir d'ara doncs, amb aquest recàrrec tindrem l'oportunitat de que també aquests turistes que venen a gaudir de la nostra ciutat doncs, tinguin una part també per pagar-ho, no? Això, jo també volia dir, és que no és una eina aïllada, és una eina que, de govern que el nostre grup parlamentari va proposar al Parlament de Catalunya i de la qual estem especialment orgulloses, perquè ens preocupa molt com els pobles i les ciutats del nostre país van perdent la seva identitat, convertint-se en espais on la gent viu envoltada de decorats pel visitant i perden doncs, el seu sentit de comunitat. I tot això, doncs, volem lluitar contra tot això, lluitem, ho fem aquí a Castelldefels a cada ple perquè pensem que això ha de ser un lloc on hi puguem viure.
1: En la seva intervenció, la portaveu del PSC, Eva López, ha posat sobre la taula les dimensions del sector turístic a Castelldefels i, com altres grups, també ha demanat concreció sobre la destinació final dels ingressos que generin amb aquest recàrrec.
9: També, ja que estem aquí, aprofito perquè les persones que ens escolten puguin saber també quants establiments turístics tenim a la ciutat i tenim entre hotels i hostals 9 establiments, que són 1.215 places, apartaments turístics tenim 18 establiments, que són 410 places, càmpings tenim un amb 1.050 places i habitatges d'ús turístic tenim aproximadament 430 habitatges amb 2.150 places. Això vol dir que tenim 4.825 places per a allotjaments turístics. Llavors, amb totes aquestes dades sí que ens agradaria saber a quins d'aquests conceptes que hem dit anteriorment aniran destinades a la recaptació, perquè jo crec que aquí és on està el veritable meollo de la qüestió. No? Estem molt d'acord en que aquesta ordenança es pugui aprovar, però sí que és veritablement urgent saber on es dedicaran aquests diners.
1: La nova ordenança fiscal ha rebut el suport unànime de tots els grups municipals. Amb aquesta aprovació, Castelldefels podrà aplicar el recàrrec municipal sobre la taxa turística i disposar de nous recursos per afrontar les despeses associades a l'activitat turística i a la gestió de l'espai públic. La creació de la nova ordenança fiscal número 28 ha quedat aprovada per unanimitat durant la sessió plenària.
2: Ha estat notícia aquest dimecres.
1: La sinistralitat viària a Castelldefels continua mostrant una evolució positiva segons les dades facilitades per la policia local. Durant el primer semestre de 2026 s'han registrat 153 accidents de trànsit i 81 persones ferides, una xifra que representa un descens del 5% respecte al mateix període de l'any anterior. Les dades també reflecteixen una reducció de la gravetat dels sinistres. Els ferits greus han passat de 8 a 6 persones, una disminució del 25%, i es manté la línia dels darrers anys, marcada per la reducció dels accidents i l'absència de víctimes mortals. Escoltem el Leo Piqué, sotsinspector de policia local.
10: Doncs sí, mira, val la pena remarcar de que al final l'esforç que s'està fent per part de policia local i d'altres estaments en aconseguir baixar la incidència dels accidents, doncs al final té un resultat possible, no? Que vull dir que és tangible i el veiem. Doncs el que sí que podem adelantar és que han caigut els accidents a Castelldefels i sobretot el més important és que han baixat el nombre de víctimes greus i evidentment no hem tingut cap mort, per sort, però els ferits greus ens han baixat molt i d'això estem tremendament orgullosos perquè és un dels objectius que es marquem cada any d'aconseguir sobretot que no tinguem víctimes. Se fa un balanç i un estudi de tota la sinistrabilitat que estem patint al municipi, que per cert no se'n va molt lluny, no s'allunya de la que tenim a nivell global, a nivell de Catalunya i fins i tot a nivell del país, doncs el que cal destacar és que finalment els col·lectius més vulnerables, estaríem parlant ara mateix de motoristes, ciclistes, patinets elèctrics, també estan entrant aquí amb força, i vianants que cada any, bueno, cada vegada que estic aquí insisteixo en intentar baixar aquest tipus d'accidentalitat, perquè l'accident del vianant sol ser greu.
1: Des de la policia local es valora positivament aquesta tendència que atribueixen a les actuacions de prevenció, vigilància i sensibilització desenvolupades de manera continuada al municipi. Tot i la millora general de les xifres, els col·lectius més vulnerables continuen concentrant una part important de les víctimes. Durant els primers 6 mesos de l'any, la meitat de les persones ferides han estat motoristes, vianants, ciclistes o usuaris de vehicles de mobilitat personal. Els motoristes continuen sent el col·lectiu amb més persones lesionades, seguit dels vianants, els ciclistes i els usuaris del patinet elèctric. Un altre dels factors que continua tenint una incidència destacada en la sinistralitat és el consum d'alcohol i drogues. Les dades indiquen que el 14% dels accidents registrats durant el primer semestre de 2026 van estar relacionats amb la presència d'aquestes substàncies. Per aquest motiu, la policia local manté de forma regular les campanyes de control d'alcoholèmia i drogues, especialment durant els mesos d'estiu i en zones vinculades a l'oci nocturn. Escoltem el sotinspector de la policia local, Leo Piqué.
10: Però no podem baixar la guàrdia mai amb les campanyes d'alcohol i droga. Les fem a qualsevol lloc, incidim més, evidentment, a les zones d'oci, no? A les sortides i demés, i tenen un paper molt dissuasori també. La intenció que tenim en les campanyes d'alcohol i droga no és de cazar a nadie, no? Com diu la gent, sinó que intentem és que la gent se n'adoni de que quan se surt no se pot veure, perquè el perill que està portant a ells mateixos o a un tercer són brutals i no ens ho podem permetre. El balanç és positiu i a la millor també dintre les dades que hem dit abans de que han caigut els accidents greus, doncs també ve una part important per a aquestes campanyes que estem fent durant tot l'any. El que passa que ara a l'estiu incidim més.
1: A més de la tasca de control, els responsables policials destaquen la importància de la conscienciació ciutadana. Segons apunten, en els darrers anys s'ha produït un canvi progressiu en els hàbits de la població respecte al consum d'alcohol i drogues abans de conduir, una evolució que també contribueix a la reducció d'accidents més greus.
10: La veritat és que si féssim un balanç de fa 7, 8, 10 anys fins ara, és evident que hi ha un canvi cultural important en aquest sentit. Això no vol dir que s'acabi, perquè hi ha gent que consumeix i hi ha gent que agafa el cotxe, però evident cada vegada menys, i sí que hi ha un canvi cultural important en aquest sentit. La gent comença a estar conscienciada de que no se pot conduir amb aquestes condicions de consum d'alcohol o drogues. I aquest és el nostre objectiu, evitar que hi hagi consum i que hi hagi consum, evidentment, però que no hi hagi conducció, que no hi hagi cap risc a cap ciutadania.
1: Pel que fa als punts amb més accidentalitat, l'Avinguda de la Constitució encapçala la llista amb 13 sinistres durant el primer semestre de l'any. La segueixen el Passeig Marítim i l'Avinguda del Canal Olímpic amb 7 accidents cadascuna. La policia local assegura que continuarà treballant en la prevenció de conductes de risc, en el reforç dels controls i en les accions de sensibilització amb l'objectiu de seguir reduint tant el nombre d'accidents com la seva gravetat i avançar cap a una mobilitat cada vegada més segura a Castelldefels.
2: Ha estat notícia aquest dijous.
1: Castelldefels ha fet un nou pas en l'àmbit de la inclusió esportiva amb la presentació de la nova Escola Adaptada de Futbol Inclusiu, una iniciativa impulsada conjuntament per la Fundació Unió Esportiva de Castelldefels i l'Associació ISTEA, que començarà la seva activitat el pròxim mes de setembre. El projecte es va presentar aquest dimecres al Camp Municipal dels Canyars, davant de representants municipals responsables de les entitats impulsores i famílies interessades. La iniciativa neix amb l'objectiu de garantir que infants i joves amb necessitats específiques d'esport i de suport puguin accedir a la pràctica esportiva en un entorn adaptat, inclusiu, respectuós i amb les seves necessitats. Des d'ISTEA expliquen que la proposta respon a una demanda de moltes famílies que buscaven espais esportius adaptats als seus fills i filles. Escoltem la Pilar García, directora d'ISTEA.
11: Bueno, al final neix perquè nosaltres com a entitat demanem que tots els nens puguin tindre una escola adaptada per fer esports. No totes les escoles d'esports d'aquí de Castelldefels tenen una secció adaptada per nens. Què passa? Que els nens es frustren, però en un dia, com no tenen eines ni persones preparades ni formades per fer un acompanyament en condicions, doncs què passa? Que aquest nen no torna. Què passa? Que s'exclou aquest col·lectiu perquè no tenen recursos per fer un acompanyament correcte. Per això nosaltres, quan vam vindre a exposar-nos al projecte, no vam dubtar des de cap moment que volíem participar. La nostra aportació és amb professionals, amb formadors, amb les nostres famílies, i nosaltres com a entitat doncs, fer aquest recolzament i donar posar el nostre altaveu també a la Fundació perquè es doni a conèixer que serà aquí a la zona del Baix la segona, no?, o tercera que tingui escola adaptada de futbol.
1: L'escola és fruit de la col·laboració entre l'associació especialitzada en l'acompanyament de persones amb trastorn de l'espectre autista i les seves famílies i la Fundació Unió Esportiva de Castelldefels, creada per impulsar projectes socials vinculats a l'esport. Els seus responsables destaquen la iniciativa vol convertir el futbol en una eina d'inclusió social, socialització i desenvolupament personal, obrint les portes a infants que sovint troben dificultats per participar en activitats esportives convencionals. Així ens ho va explicar el president de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels, Adolfo Borgoñoz.
12: Bé, la Fundació neix a finals de l'any passat, el 2025, impulsada una mica doncs, per la Unió Esportiva Castelldefels i, bàsicament, l'objectiu és que la Unió Esportiva Castelldefels, que és l'entitat esportiva més gran, diguem, de la ciutat, que té gairebé doncs, cada any entre 900 i 1.000 practicants, al final arriba a la conclusió que per dur a terme diguem, projectes que tinguin que veure amb la inclusivitat faltaven, diguem, recursos i faltaven eines. I d'aquí neix la Fundació. La Fundació s'aparta totalment del que és el dia a dia de la Unió Esportiva en quant a escola de futbol i el que vol és apropar l'esport, inicialment el futbol, però estem oberts a altres possibilitats, és apropar l'esport a aquells col·lectius als quals els hi costa de manera diguem, habitual poder accedir a la pràctica de l'esport. Aquí, evidentment, entren molts col·lectius, des de gent gran, ja estem en un projecte ja en marxa des de la primavera, que és el futbol caminant, que està dedicat a gent doncs, ja de sobretot doncs, sèniors, diguem, a partir de 55-60 anys, i l'escola doncs, adaptada inclusiva, en la qual anem de la mà d'Istea, que per cert és un dels patrons fundadors, valga la redundància, de la Fundació, i doncs aquest tipus de projectes són els que la Fundació diguem, vol dur a terme.
1: Abans de l'inici de les activitats previstes per al setembre es durà a terme un treball individualitzat amb cada participant. Aquest procés incluirà reunions amb les famílies, l'elaboració de perfils sensorials i l'avaluació de necessitats específiques perquè cada infant per adaptar al màxim les sessions esportives. A més, els entrenadors rebran formació específica i es prepararan activitats i materials adaptats per afavorir la participació i el benestar dels participants. El projecte ha despertat un notable interès abans fins i tot de la seva posada en marxa. Segons les entitats impulsores, ja n'hi ha més d'una veintena d'infants inscrits per participar en aquesta primera temporada. Els seus responsables remarquen que l'objectiu va més enllà de la pràctica esportiva i que l'escola està oberta a qualsevol infant que necessiti un suport específic per desenvolupar la seva activitat dins d'un entorn segur i inclusiu. Amb aquesta nova escola adaptada i de futbol inclusiu, Castelldefels reforça la seva aposta per un model esportiu més accessible i inclusiu amb la voluntat de garantir la igualtat d'oportunitats i facilitar que tots els infants i joves puguin participar de la vida esportiva de la ciutat. La campanya d'estiu continua marcada pel risc elevat d'incendi forestal, una situació que obliga a mantenir la màxima vigilància també a Castelldefels. de les altes temperatures, la sequedat de la vegetació i les possibles ratxes de vent converteixen aquests mesos en un període especialment delicat per la prevenció d'incendis. Aquest mateix cap de setmana, els serveis d'emergència van intervenir en un incendi forestal a la zona de Calganxo. La ràpida actuació dels primers efectius desplegats va permetre controlar el foc en una fase inicial i evitar que les flames es propaguessin a una superfície més ampla. El sotinspector de la policia local, Leo Piqué, ens explica com es van desenvolupar aquesta intervenció.
10: El foc la setmana passada d'un vehicle al carrer Mansió, de Vista Alegre, un vehicle que se va cremar també i bueno, no va tenir més transcendència, més que danys materials, però evidentment no deixem d'entendre que és molt aparatós, no? Quan en un carrer se'n crema un cotxe, doncs provoca certa inseguretat i certa por, no? I sense anar més lluny, aquesta matinada, a les 3 del matí, se'ns ha encès un altre cotxe concretament a Pérez Galdós, al Poal. En aquest cas, l'afectació ha sigut més greu perquè, a més, això ha provocat un escapament de gas i una afectació al tendit elèctric, l'encendre d'aquest cotxe. Aquest cotxe era un cotxe elèctric, a més, amb bateries, la qual cosa el seu tractament és diferent, se complica referent a un cotxe de combustió ordinari. I sembla ser que hi ha indicis que aquest incendi podria estar provocat. Ara estem ja iniciant una investigació, a veure què hi ha d'aquesta hipòtesi, encara no ho sabem. Però el cert és que ha afectat a un cotxe i després n'ha afectat a dos més, que estaven a costat també. Però bueno, al final s'ha pogut sofocar sense cap dany personal i el més important que tampoc el foc ha traspassat al bosc. Recordem que Pérez Galdós està al costat del bosc, del Poal, mm-hmm. I per sort aquest foc no ha traspassat a la zona forestal.
1: Però aquest no ha estat l'únic incident registrat en els darrers dies al municipi. També s'han produït dos incendis de vehicles, un al carrer Manxó de Vista Alegre i un altre en aquesta passada matinada al carrer Pérez Galdós del barri del Poal. En aquest últim cas, el foc va afectar un vehicle elèctric i va provocar una fruita de gas. Malgrat la complexitat de la intervenció, les flames no van arribar a la zona forestal propera, evitant així conseqüències de major gravetat. La ubicació de Castelldefels, envoltada en part per espais naturals i zones boscoses, fa que la prevenció sigui una prioritat constant durant els mesos d'estiu. Els responsables de seguretat recorden que qualsevol incendi, encara que s'iniciï lluny del municipi, pot acabar afectant l'entorn si es donen les condicions meteorològiques adequades. Per aquest motiu, la coordinació entre la policia local, els bombers de la Generalitat, els agents rurals, Protecció Civil i la resta de cossos d'emergència resulta essencial per actuar amb rapidesa davant de qualsevol incidència. D'altra banda, la Generalitat manté activades diverses restriccions preventives davant del risc d'incendi forestal. Recordem que aquí a Castelldefels fins al pròxim 2 d'agost continua prohibit fer foc en terrenys forestals o en la franja de 500 metres que ens envolta. Els especialistes insisteixen que els primers minuts són determinants a l'hora de tenir controlat un incendi. Per això fan una crida a la prudència i a la responsabilitat ciutadana per evitar conductes de risc que puguin posar en perill tant el medi natural com la seguretat de les persones.
2: Ha estat notícia aquest divendres.
1: El debat sobre el nou reglament d'armes de la policia local va centrar una part del ple municipal celebrat divendres passat a Castelldefels. La normativa regula l'ús de diferents eines policials, entre elles els dispositius conductors d'energies coneguts popularment com pistoles Taser. Durant la sessió, el regidor de Seguretat, David Soler, va defensar la necessitat de disposar dels recursos adequats per afrontar situacions cada vegada més complexes i va remarcar que només podran fer ús d'aquests dispositius els agents que disposin de la formació i acreditació específiques. L'escoltem.
3: I estem veient com hi ha molts moments crítics i que estem veient que cada vegada són més en els que hem d'estar preparats i hem de tindre el màxim d'eines possibles per poder actuar. I com vostè deia, sí, la formació està prevista i a més, fins ara només podien utilitzar aquest tipus d'eines, en aquest cas estem parlant de les Taser, els caporals de la policia local, que tenien la formació i el curs realitzat i ara, com que evidentment hem ampliat el nombre de caporals a la policia local, doncs tots ells doncs, es programarà doncs, dins de la programació habitual de formació a la policia local perquè tots ells tinguin aquest curs realitzat per poder-los utilitzar. Per tant, no tota la plantilla de la policia local pot fer servir aquest tipus d'elements. Només aquells que tenen la titulació i la formació expressament doncs, expedida per aquest tipus d'intervencions. Per tant, jo crec que som plenament garantistes. I, a més, la policia local, i jo crec que tots els que han governat aquesta ciutat crec que podran coincidir, tenim una de les policies locals més ben preparades, més ben formades.
1: Per la seva banda, Movem Castelldefels va reiterar les al·legacions presentades durant el període d'exposició pública. El grup va assegurar que la seva postura no suposa un qüestionament de la feina de la policia local, però va criticar que el govern descartés les propostes que, segons la formació, haurien permès de disposar d'un reglament amb més garanties. Així ho va explicar el regidor de Movem, Javier Martín.
13: Pues des de Movem vam decidir fer aquestes al·legacions i vull començar reiterant doncs, que el que ja vam dir durant l'aprovació inicial, que el nostre posicionament crític no és cap, en cap cas un atac o ni un qüestionament a la feina dels homes i dones de la forma de la plantilla local de Castelldefels, ben al contrari. Sabem perfectament que els nostres agents cada dia viuen situacions molt complexes i de risc a la via pública. Reconeixem la seva professionalitat i sabem que a la nostra ciutat l'ús de les eines de dispositius conductors d'energia ha estat fins ara aïllat i extremadament ponderat. La feina a peu de carrer, la mediació i el contacte amb el teixit veïnal i comercial fan que molts d'aquests agents siguin el pilar real de la convivència a Castelldefels. Precisament per respecte a la policia local i per seguretat a tota la ciutadania, la nostra crítica avui s'adreça directament a vostès, senyors de l'equip de govern municipal. Vostès tenien l'oportunitat política de dotar de Castelldefels d'un reglament d'avantguàrdia, d'un text garantista que protegís tant el ciutadà com el propi agent de situacions d'alta tensió, mai millor dit. En lloc d'això, han preferit desestimar íntegrament totes i cadascuna de les al·legacions que van presentar.
1: Des del PSC, en canvi, es va donar suport al text. Els socialistes van defensar la necessitat de dotar la policia local de les eines necessàries per desenvolupar la seva feina, tot insistint igualment en la importància de la formació dels agents que les hagin d'utilitzar. Ho destacava el portaveu socialista Jordi Planell.
14: Nosaltres, com vam manifestar a l'aprovació inicial, donarem suport amb aquest reglament, perquè pensem que hem de dotar a la nostra policia local de les millors eines possibles. També entenem que aquí el regidor, en aquest cas el senyor Soler, no té molt marge de maniobra perquè estem sota un reglament estatal i autonòmic. Per tant, ens hem d'adequar aquí. I res més. Tan sols podria comentar-li el mateix que li vaig comentar l'altra vegada, si hi ha previst una planificació per formació amb l'ús d'aquestes armes.
1: Finalment, el reglament d'armes de la policia local va quedar aprovat definitivament amb els vots favorables de l'equip de govern, el PSC i Junts, i l'abstenció d'Esquerra Republicana i el vot contrari de Movem Castelldefels.

0: El Teatre Plaza i la Sala Margarida Xergo ja han fet pública la programació cultural dels mesos d'octubre, novembre i desembre. La nova temporada arriba sota el lema Inspira i inclou una oferta variada d'arts escèniques amb teatre musical, concerts, monòlegs, dansa, cinema i espectacles familiars per tots els públics.
1: Todo lo bueno que inventamos.
0: La programació arrencarà a principis del mes d'octubre amb el musical That Jazz Tribute a Chicago, seguit d'altres propostes destacades com Dràcula, Friends the Musical Parody o els espectacles del cicle Castelldefels Comedy Stars, que tornaran a portar l'humor a l'escenari del Teatre Plaza. Durant el mes de novembre, la música i la comèdia continuaran tenint un paper protagonista amb propostes com Carmen, una petita història d'amor, el monòleg de Santi Rodríguez o l'espectacle No me toques el cuento, inclòs en la programació vinculada al Dia Internacional per la Eliminació de Violència envers les Dones. La nova temporada reserva un espai dedicat al públic familiar. És el cas de Simba Kiara, tribut al rei Lleó, previst per al 28 de novembre, o les sessions de cinema familiar programades durant les festes de Nadal.
1: Todo lo bueno que inventamos.
0: Precisament, el mes de desembre estarà marcat per diverses activitats nadalenques, entre elles una projecció especial de cinema familiar i el tradicional concert de Nadal, que enguany anirà a càrrec de l'Orquestra de Cambra de Terrassa 48 i la soprano Marta Valero. A més de les propostes del Teatre Plaza, la Sala Margarida Xirgo acollirà sessions de cinema, concerts en petit format i activitats culturals complementàries al llarg de tota la temporada. Les entrades per als diferents espectacles ja es poden adquirir a través de la plataforma Entràpolis. Des de l'Ajuntament destaquen que la nova programació manté l'aposta per oferir una oferta cultural diversa, accessible, consolidant el Teatre Plaza com un dels principals espais culturals de Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Les 11 del matí, bon dia.

0: Repassem part de l'actualitat a aquesta hora en aquesta emissió conjunta a 3Cat Info i Catalunya Ràdio. Tres dies després de l'arribada massiva d'emigrants, Ceuta va recuperant mica en mica la normalitat i la gran majoria ja han retornat al Marroc. Una crisi que deixa oficialment 67 víctimes mortals, però hi ha fonts que apunten que en podrien ser més i superar el centenar de persones mortes, en el que ja és la pitjor tragèdia migratòria a Espanya. Un drama humà que, precisament, és una de les derivades de la crisi de Ceuta. Les organitzacions que treballen sobre el terreny, no governamentals, denuncien la manca d'infraestructures que hi ha a la ciutat per acollir tants cadàvers. Reclamen una resposta ràpida, conjunta, de les administracions i lamenten la dificultat logística i burocràtica que afirmen que hi ha per poder repatriar tots aquests cossos. Donald Trump comunica que suspèn qualsevol operació militar contra l'Iran per donar marge a les negociacions. Assegura que ho fa a petició de Teheran i d'altres països del Golf. L'Iran ho nega i diu que el president nord-americà menteix. Com a mínim 8 persones mortes avui de matinada per atacs israelians en diverses poblacions de Gaza. Divendres, els Estats Units anunciaven un acord que preveu el desarmament de Hamas i una retirada de l'exèrcit israelià de la franja, però Israel encara no s'ha pronunciat. Alerta màxima a Grècia pels greus incendis forestals que els afecten, sobretot en una zona costanera 60 quilòmetres al nord-oest d'Atenes. Els focs ja han devastat gairebé 5.000 hectàrees. 3 bombers han mort. Incendis que també afecten d'altres zones del país, com Creta, l'illa de Paros i el Peloponès. Entra en funcionament la normativa europea que obliga a identificar que un contingut d'internet ha estat generat o modificat amb intel·ligència artificial. Aquestes obligacions de transparència s'aniran desplegant progressivament fins al 2028 i l'incompliment podran comportar sancions de fins a 15 milions d'euros. Els castellers de Vilafranca descarreguen el primer castell de 10 de la temporada, ho van fer ahir. Va ser un 3 de 10 a la diada de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú. I Rosalía ha actuat aquesta nit a Buenos Aires. Ha demanat perdó per haver repiulat un vídeo després de la final del Mundial que es va considerar ofensiu a l'Argentina. L'han ovacionat quan ha dit que va cometre un error i que té molt d'afecte per aquest país.
1: Esports.
2: El Girona perd contra l'Arsenal a Montilivi al trofeu Costa Brava per 1-4. El Sabadell empata 0 contra l'Andorra i l'Espanyol també empata amb el Middlesbrough anglès 3-3. Iris Thió aconsegueix 2 medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Thió i Lilú Lluís van acabar ahir segones a la prova de duet lliure. Abans, la mateixa Iris Thió i Denise González també van ser segons a la prova de duet mixta lliure. I victòria de la neerlandesa Lorena Vives a la primera etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi durà el mallot de la millor jove avui a la segona etapa i és 12a a la general a 18 segons de la líder.
0: Diumenge 2 d'agost, amb sol en general, amb alguns núvols baixos, a les Terres de l'Ebre a la tarda s'escaparan algunes precipitacions, tempestes al Pirineu i també al Prepirineu. I avui temperatures que seran, si fa no fa com les que van...
3: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Avui ens acompanya un vell conegut d'aquesta casa. Fa només uns mesos parlàvem amb ell de Torino, el tercer lliurament d'una saga coneguda amb el nom de Béns de Guerra. A més, posteriorment arribava a l'abril, al Mansa, amb la coincidència de Sant Jordi, feia aquesta presentació l'escriptor local. Doncs bé, la història de Joan Montaner no només ha continuat, sinó que ho ha fet amb força. Avui ens presenta Tortosa, la cinquena novel·la de la sèrie. En aquesta nova obra viatgem fins a l'estiu de 1708, un dels moments més difícils de la Guerra de Successió. Després de les derrotes d'Almansa i Lleida, les tropes aliades es retiren cap a Tortosa mentre la ciutat es prepara per resistir al setge borbònic. De tot això, i de la narració visual, rigorosa i humana, l'escriptor local Germán Domingo torna a demostrar que la gran història s'entén millor quan s'explica amb un protagonista que ens dona aquesta visió de viure directament tota la història. Germán, molt bon dia, benvingut de nou aquí a Ràdio Castelldefels.
1: Molt bon dia, moltes gràcies.
0: Doncs, com dèiem, quan vas venir la darrera vegada, vam parlar de Torino, el tercer llibre d'aquesta saga Béns de Guerra. Després vam tenir l'ocasió de viure Sant Jordi, on també vas estar signant llibres i venent el que era ja el teu darrer llibre, el Mansa, el quart. I ara ens arriba un nou lliurament, Tortosa. Com avança tota aquesta creació de la gran saga Béns de Guerra?
1: Bueno, pues, gràcies a Déu funciona. Està funcionant i avança adequadament, no? Com es diu ara a les notes, amb el sentit de que bé, pues, després del Mansa i Lleida dintre del mateix llibre, que va ser l'últim, doncs ara apareix Tortosa. I Tortosa també és un punt clau dintre de tota la saga, tant de la novel·la, de les novel·les, com de la història de la Guerra de Successió, perquè va ser un punt molt important de sedi dintre de Catalunya i que, sincerament, doncs, ha sigut una mica no menysprellat, sinó no explicat en general. Llavors es vol dir que hi ha moltíssima gent que coneix Tortosa per altres motius, però no coneix que allà es va fer un dels més importants batalles dintre de la Guerra de Successió i al final dintre de tota la història d'Espanya.
0: Uh-huh. El protagonista continua sent el Joan Montaner. Com ha evolucionat aquest personatge des de que el vas crear i els seus inicis amb la primera entrega de Béns de Guerra, Catalán Bay, i fins ara que arriba ja a Tortosa, que com ens deies és un dels moments més dramàtics de la Guerra de Successió?
1: Bueno, pues, en Joan,
0: perquè ja és un vell conegut,
1: és un vell conegut i amic de la família, ha evolucionat molt, evidentment, des de un xicot de 20 anys aproximadament que tenia quan va començar la saga a Catalán Bay, que no coneixia res, que només l'impulsava l'alè de no estar sota un rei opressor, si simplement volgué prestar servei a la pàtria, a Catalunya en aquell moments, amb uns ideals i amb unes idees pròpies d'un jove de l'època, amb un impuls i amb unes possibilitats de fer-ho. I a mesura que anem anat avançant a través dels llibres, ha agafat una maduresa. Una maduresa formada per la guerra. Llavors, aquesta és la pitjor manera de fer una maduresa d'una persona, sinó perquè t'ensenya o t'obliga a fer coses que mai faries, però que ho tens de fer per sobreviure. I al mateix temps, pues, arrastra tota una família a fer, no a fer coses, sinó a viure amb un neguit, a viure i morir amb un neguit, perquè, per exemple, a Turí, pues, se li mor la mare, no? Llavors és un punt també d'inflexió per ell mateix, que de l'anàlisi que té de la vida, però encara aguanta per dir alguna cosa perquè té un pare i té una germana a Barcelona que l'estan esperant.
0: Recordo que quan vam parlar de Torino vam posar especial èmfasi a la part humana. Precisament ara també en el que ens estàs explicant, Germán, té molta humanitat. I ara amb aquesta darrera publicació, justament la sinopsi ja comença amb una frase molt potent que diu així: l'esperança i la humanitat es converteixen en els veritables herois. És aquesta la idea central que vols transmetre amb els teus llibres?
1: Sí, veritablement, perquè independentment de que ho he centrat tot en una persona, però és com un relator en aquest sentit, en primera persona, però és com un relator, no? Fins i tot en uns certs moments explica coses que li han passat o que li han explicat, no? Però precisament a Tortosa, en aquest sentit. Llavors el tema és de que el tema humà és molt important per mi i per poder expressar això que hem dit abans, de l'evolució de les persones, des d'una persona normal que està venent un roba amb un teler al segle XVIII i que es converteix en un oficial i que es converteix en un soldat que té de fer coses que no faria mai a la vida siguent un botiguer normal.
0: I per què t'interessa explicar la guerra des d'aquesta perspectiva més humana? Perquè recordem que els llibres van més enllà de només explicar les batalles, parles de malalties, de civils, les pèrdues humanes que hi ha al voltant de tota guerra. Expliques també als hospitals improvisats, les famílies trencades, com justament ens explicaves, totes les vivències d'aquest personatge central.
1: Sí, evidentment el tema és explicar o donar a conèixer una mica el que els llibres normals d'història no t'expliquen. Els llibres d'història, el lògic és que t'expliquin el context general de la història i les batalles que van a passar. Et poden profunditzar dintre de les batalles amb un aspecte més o menys humà, però sempre és menys humà, perquè ho estan relatant com amb una tercera o quarta persona des de fora, però no des de dintre. Llavors, en Joan ho viu des de dintre. Llavors, aquest viure des de dintre l'impulsa també a fer o a pensar coses que dient: per què estic aquí? Podria estar en un altre lloc, podria estar amb la meva família, podria estar tranquil o no, però podria estar fora d'aquesta voràgine de mort i de sang.
0: A més, una altra de les virtuts dels teus llibres és que tenim el Joan Muntaner com a protagonista, però hi ha també tota una sèrie de personatges secundaris que tenen la seva veu pròpia, que també configuren una gran força en el relat. Estem parlant de personatges inoblidables, com mencions aquí a la sinopsi, com Agnès, Patrícia, Vicent, Aleix, Eduard, el taverner Caetano. Precisament quan estàvem parlant ara de Joan Muntaner, tu ja li deies de manera carinyosa en Joan, un més de la família. Doncs, com configures, com aconsegueixes també que tots aquests personatges secundaris tinguin la seva veu pròpia, i entenc que també ja els sents com a part més de la família?
1: Bé, el tema una mica és de que, com jo, ja sabeu més o menys, que pertanyeixo a l'Associació de Recreació Històrica BUM, que es recrea el segle XVIII, precisament en l'època de la Guerra de Successió, tinc molts companys i molts amics que també recreen això. Cada un té un rol dintre de fer la recreació, i m'he basat una mica en aquest rol dels meus companys i amics que estan fent. Llavors, els he col·locat dintre de la història veient el que realment estan fent fora, a l'actualitat, a la recreació, però que realment era el que passava en aquella època. Perquè, a part d'això, el Francesc de Castellví, que és el màxim historiador de la Guerra de Successió espanyola, va deixar reflectat en molts dels seus capítols la vida dels civils i la vida de la gent que anava amb els soldats. Llavors, ja va ser un precursor de novel·la històrica realment. Llavors, jo he begut d'aquest manantial, i llavors hi he aplicat això. O sigui, la gent no absolutament militar, però humanament estava allà.
0: Aquesta experiència, com ens explicaves, com a president de l'Associació de Recreació Històrica BOOM, una entitat local amb la que no només estudieu la història, sinó que també la recreeu, doncs aquesta experiència t'ajuda a descriure millor tot el context, tot el que tu fas de feina de documentació, que entenc que ha de ser una gran feina, però a més envoltada de tot aquest coneixement també i de la perspectiva que us aporta la recreació.
1: Sí, evidentment. Per poder recrear tenim de saber què és el que estem recreant. No estem actuant, estem recreant. Llavors es vol dir que això darrere, com molt bé has dit tu, hi ha una feina d'investigació per saber quin tipus d'uniformes es portava, quin tipus de vestit, si això era adequat o no era adequat, si el calçat podia passar o no passar, quin tipus de parlar tenien també. No és que ara, quan parlem nosaltres en una recreació, parlem amb les mateixes paraules del segle XVIII, perquè no ens entendria ningú, perquè l'idioma canvia, l'idioma evoluciona. Aleshores, no ens entendrien la meitat dels speech o de les explicacions que diguéssim, sinó que, evidentment, ho adaptem a l'actualitat. Però hi ha algunes paraules que sí que utilitzem, precisament perquè la gent ens pregunti «I això què vol dir?». Perquè és molt diferent, no? Llavors el tema és de que gaudim explicant el perquè de les coses. Perquè, per desgràcia, actualment la història no s'explica. I si s'explica, s'explica en 10 rengles. Jo he vist llibres d'història que s'estan ensenyant al batxillerat i graus més superiors, i quan parlen de la Guerra de Successió Espanyola, en alguns casos no existeix. Se salta. Se salta del medieval al napoleònic, per l'amor de Déu. Hi ha 100 anys al mig, que vam desaparèixer, no existeix. I amb altres que sí que es menciona, és el que he dit, 10, 15, 20 ratlles d'un llibre. Això no és cultura. Això és simplement per saber per sobre. Un nen i una nena, considero que té de saber alguna cosa més d'ell mateixa. Si amb això, perquè són llibres que també poden llegir, els joves, no hi ha res que no és fora de la normalitat. Aleshores, si un jove, no sé, de 10 anys, 8-10 anys, el llegeix i pot aprendre alguna cosa o encén la guspira perquè pugui anar a internet i entre Google o a l'IA i li pregunti, escolta, això que he llegit era correcte o es podia fer? Mm-hmm. Pues allò és un punt d'inflexió per aquell noi, perquè pot pensar, si m'ha servit per això, també em pot servir per preguntar una altra cosa, d'història. Llavors, si aprèn 10 ratllets més, per mi és una satisfacció.
0: Un recurs per, com deies, encetar aquest interès per la història i, sobretot, per com ens estaves traslladant, Germán, per un fragment de la història, un fragment molt ampli, que, segons el teu parer, quan has vist també a llibres de batxillerat, doncs no se li dedica aquesta atenció. Tot això ho comento perquè, precisament, estic davant del cinquè llibre de la col·lecció Saga de Béns de Guerra, i des del principi tenies previst que seria molt extensa. Fins a quin llibre tens en ment per donar tota aquesta trajectòria dels anys de la Guerra de Successió?
1: Bé, la trajectòria de la Guerra de Successió va durar realment 15 anys, des dels inicis fins al final, no? Llavors, No es pot traslladar amb tot això en una sèrie de llibres generals, perquè llavors es convertiria en una enciclopèdia. I llavors sí que és allò que diu la gent, no sé si et passa a tu, però jo des de inclús de petit veia una enciclopèdia i deia, mare Déu senyor, si m'ho tinc de mirar-ho tot.
0: Sí, no convida a la lectura.
1: Aleshores, dos coses. Una, el tamany i la quantitat de pàgines dintre del llibre, que són 250, no et tira enrere molt perquè ja no el veus tan gruixut. I segona, de que la primera idea, o el moment de que vaig fer el primer, una idea era sobre uns 10-12 llibres. Després d'estudiar per on volia passar la història. Que la història, per lo que veus fins ara, veus que no passa per noms grandiloquents o noms molt normals, per dir alguna cosa. Passa per noms de llocs o batalles no usuals a dintre d'un llibre d'història o que t'hagin pogut explicar. Des de Catalan Bay, que no existeix cap llibre que expliqui què és Catalan Bay, que va ser el desembarcament dels catalans a Penyó de Gibraltar i la seva conquista, tothom el que sap és a la sèrie de Gibraltar i que Gibraltar els van guanyar els anglesos. Punto. Però la primera peu a terra van ser els catalans a una bahia. I els anglesos li van donar el nom de Catalan Bay amb reconeixement d'això. A continuació, Montjuïc, bé, que es pogut posar a Barcelona. No, però és que les batalles es van passar a Montjuïc. Doncs és Montjuïc. Torí, sí, és una extensió de la guerra a l'exterior, que va haver-hi moltíssima, motivada per un encàrrec de l'arxiduc Carles III. Almansa és la més coneguda dintre d'Espanya com a nom, però perquè forma part de tota la història i no posar-la dintre de la saga era una aberració. Però no va haver-hi ni un català, ni un valencià, ni un espanyol de la part austriacista que lluités allà. Per això està explicada una mica des de l'altre costat, per poder donar-li una veu i una història. A continuació, entre Lleida sí que hi érem, per dir alguna cosa. Vam ser derrotats, no per l'enemic, sinó pel flux, que en aquella època era com una espècie de peste menor, però una espècie de peste. I Tortosa, doncs és Tortosa, és el que hem dit abans. La gent no coneix Tortosa. Sí, pots arribar a Tortosa i no tens res més que fer i dones moltes voltes, et toparàs de cop i volta amb un super castell, un super muralles que en rodejaven Tortosa. Era de les ciutats més ben amurallades de tota Catalunya. Aleshores, què succeeix? Que allà poden passar absolutament de tot i a tot arreu.
0: I amb això em pregunto, la Guerra de Successió va arribar a Castelldefels? Tens previst també algun llibre on es mencioni com es va viure des de la nostra ciutat?
1: Bueno, fent una mica d'espoiler, pues sí, la guerra va arribar. Castelldefels era un lloc molt important, encara que, evidentment, ningú ho explica, ni ningú surt a tot arreu. Francesc de Castellví sí que ho diu. O sigui, és el gurú de la Guerra de Successió. Hi ha aproximadament mitja pàgina dedicada a Castelldefels, que això a Francesc de Castellví és com si li diguéssim ara actualment tres o quatre llibres de la meva saga. Perquè ell sí tenia tantes informacions de tot arreu que sí que les tenia d'acotar molt. A més, amb el llenguatge de l'època. Aleshores, que jo he tingut de reinterpretar i inclús amb la intel·ligència artificial, m'ha servit per poder interpretar coses que es deien o com es comentaven. Perquè alguna cosa serveix, té de servir, no? a part de fer por, perquè fa por la intel·ligència artificial per les coses que poden fer. I aleshores, tornem a la història, sí, a Castelldefels va ser un dels punts neuràlgics de tota la sèrie de Barcelona, en general, des de juliol de 1613.
0: Doncs estarem pendents de quan arribi aquest nou lliurament.
1: Serà la setena. Sí,
0: la setena.
1: Sí.
0: Per tant, encara ens faltarà un entremig. Estarem pendents de les següents publicacions que vagis traient, Germán Domingo. M'agradaria només acabar amb la darrera pregunta de si hi ha hagut alguna escena dins d'aquest últim llibre o dels cinc que ja portes que t'hagi resultat especialment complexa, sigui per la documentació històrica o pel que estàs explicant que hagi sigut una càrrega especialment emocional.
1: Sincerament, tots han tingut la seva càrrega emocional, més o menys, perquè hi ha un problema. Com jo faig la recreació, jo quan em poso l'uniforme d'oficial, ho visc. Em poso dintre. En aquell moment desapareix el segle XXI, XXII, XX, el que vulguis, es converteix en el segle XVIII, 1700, durant el 1700, punt. Això és què vol dir? De que a l'escriure jo aquests llibres estic posant una miqueta de la meva ànima dintre o del meu desig, potser, d'haver estat allà en aquell moment, amb circumstàncies, evidentment. Llavors, estar amb tot i tot porta una mica del meu petit cor a dintre.
0: Mm-hmm. Quants anys fa que fas recreació històrica?
1: Pues des de mil... Oh, perdó.
0: Molts anys, perquè si ja comença amb 1900, molts anys aquí al darrere.
1: És del 2.
0: Ah, del 2000, vale. Del... Ja pensava que estàvem parlant de 1990 i alguna cosa, i dic, ostres, ja són molts anys, també.
1: Sincerament, ara m'estàs posant amb un brete, perquè aviam, el 2014...
0: Uns 10 anys mínim estem parlant de recreació històrica.
1: 12 a 13 anys.
0: 12 a 13
1: doncs, anys. Sí,
0: molts
1: sí,
0: anys
1: sí.
0: També. Per això, ara ho estava pensant per aquest vincle emocional de quan et poses a la pell dels personatges que van viure realment aquelles situacions.
1: Però independentment d'això, també molts anys anteriors... perquè jo tenia una fàbrica de soldadets de plàstic i soldadets de resina i tot això, dedicats a les guerres en general. El típic soldadet, punt. Mm. Però sempre buscant informació, buscant, investigant el per què, quin tipus de soldats, etc. Llavors això ja venia de mena. Ja anava de mena fins que un dia doncs, vaig conèixer... vaig anar amb una recreació d'un 11 de setembre del desfile que fan Miquelets de Catalunya per tota Barcelona, un centenar de soldats recreant el tema, i allà va ser una mica el xoc que vaig tindre. I a partir d'allà... Pues,
0: la resta ja és història i ja, totes sí. Les pàgines que trobem a la teva saga Vents de Guerra.
1: Exacte.
0: Doncs amb això, Germán Domingo, escriptor local, veí de Castelldefels i president de l'Associació de Recreació Històrica BOOM, t'agraïm que hagis tornat a estar aquí amb els micros de Ràdio Castelldefels, presentant-nos la que és la teva darrera publicació. Estem parlant de Tortosa, la cinquena que ens arriba dins de la saga, el cinquè llibre que ens arriba dins de la saga Vents de Guerra, i et desitgem molta sort i encerts també en aquesta continuació, perquè ja ens estaves dient que estem parlant d'entre 10-12 llibres en total de la saga.
1: En principi ja són 12, segur.
0: En principi confirmat 12. No. I a més, amb aquest avançament de que en el setè llibre trobarem història concreta de Castelldefels, ja estem desitjant tenir entre mans aquesta setena edició també i poder fer una entrevista molt específica sobre la guerra de successió a la nostra ciutat. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per...
2: Ràdio Castelldefels.
3: Són les 12. Ràdio Castelldefels.
4: Són les 12. S'eleva a 72 la xifra oficial de migrants morts a Ceuta, tot i que fonts policials parlen d'un centenar de cadàvers recuperats. El delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez, ha insistit que treballen a contrarrellotge per recuperar la normalitat a la ciutat i retornar als seus països d'origen a totes les persones que han entrat irregularment a la ciutat. El drama humà és precisament una de les derivades de la crisi de Ceuta. Les ONGs que treballen sobre el terreny denuncien la manca d'infraestructures que hi ha a la ciutat per acollir tants cadàvers. Reclamen una resposta ràpida de les administracions i lamenten la dificultat logística i burocràtica per poder repatriar els cossos. Donald Trump comunica que suspèn qualsevol operació militar contra l'Iran per donar marge a les negociacions. Assegura que ho fa a petició de Teheran i d'altres països del Golf. L'Iran ho nega i diu que el president nord-americà menteix. Almenys 8 persones han mort aquesta matinada per atacs israelians a diverses poblacions de Gaza. Divendres, els Estats Units van anunciar un acord que preveu el desarmament de Hamas i una retirada de l'exèrcit israelià de la franja, però Israel encara no s'hi ha pronunciat. Grècia està en alerta màxima pels incendis forestals que afecten especialment una zona costanera a 60 quilòmetres al nord-oest d'Atenes. El foc ja ha arrasat prop de 5.000 hectàrees i 3 bombers han mort. Els incendis també afecten altres zones del país, com Creta, l'illa de Paros i el Peloponès. Entra en funcionament la nova normativa europea que obliga a identificar que un contingut d'internet ha estat generat o modificat amb intel·ligència artificial. Aquestes obligacions de transparència s'aniran desplegant progressivament fins al 2028 i l'incompliment podrà comportar sancions de fins a 15 milions d'euros. Des del món de la indústria discogràfica creuen que la nova regulació és un encert per protegir els artistes. I Rosalía ha actuat aquesta nit a Buenos Aires i ha demanat disculpes per haver repiulat un vídeo després de la final del Mundial que es va considerar ofensiu a l'Argentina. L'han ovacionat quan ha dit que va cometre un error i que té molt d'efecte per aquest país.
5: Esports. El Girona perd contra l'Arsenal a Montilivi el trofeu Costa Brava per 1-4. El Sabadell empata 0 contra l'Andorra i l'Espanyol també empata amb el Middlesbrough anglès 3-3. Iris Tió aconsegueix 2 medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Tió i Lilú Lluís van acabar ahir segones a la prova de duet lliure. Abans, la mateixa Iris Tió i Denis González també van ser segons a la prova de duet mixt lliure. I victòria de la neerlandesa Lorena Vives a la primera etapa del Tour de França femení. La catalana Paula Blasi durà el mallot de la millor jove avui a la segona etapa i és 12a a la general, a 18 segons de la líder.
4: Pel que fa al temps, sol en general, amb alguns núvols baixos a les Terres de l'Ebre. A la tarda s'escaparan alguns ruixats i tempestes al Pirineu i Prepirineu. Les temperatures seran similars o una mica més altes que ahir. Màximes entre els 31 i els 38 graus, les més altes a Ponent. I molta xafogor a prop del mar.
5: 3CAT Info.
4: Ara passen 4 minuts de les 12. Bon dia, us informa Montse García.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la

0: seguim aquí al magazín Així som de Ràdio Castelldefels, ara en directe i amb la companyia del sotsinspector de la policia local, Leo Piqué. Molt bon dia, Leo, com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: Doncs avui portem molt material de ben diferent perquè hem de fer un repàs de les incidències, com fem habitualment a principis de setmana aquí a la ràdio, però a més, precisament aquest mateix matí, la policia local ha fet públic el balanç de sinistralitat del primer semestre de l'any. Ja entrarem en matèria en una altra entrevista per analitzar en concret tot aquest informe, però per ara les dades són positives i així com a titular, a què atribuïu aquestes millores des de policia local?
1: Doncs sí, mira, val la pena remarcar de que al final l'esforç que s'està fent per part de policia local i d'altres estaments en aconseguir baixar la incidència d'accidents, doncs al final té un resultat possible, no? Que vull dir que és tangible i el veiem. Doncs el que sí que podem adelantar és que han caigut els accidents a Castelldefels i sobretot el més important és que han baixat el nombre de víctimes greus i evidentment no hem tingut cap mort, per sort, però els ferits greus ens han baixat molt i d'això estem tremendament orgullosos perquè és un dels objectius que es marquem cada any d'aconseguir, sobretot, que no tinguem víctimes.
0: El que sí que és important, que ja ho hem anat comentant en altres entrevistes aquí en aquest espai de seguiment d'incidències, que sempre, Leo, ens poses el focus en les persones més vulnerables i, de nou, aquest informe torna a parlar de com s'ha de continuar reduint aquesta xifra perquè són les persones més afectades per la sinistralitat al municipi.
1: Sí, al final, quan se fa un balanç i un estudi de tota la sinistralitat que estem patint al municipi, que, per cert, no se'n va molt lluny, no s'allunya de la que tenim a nivell global, a nivell de Catalunya i fins i tot a nivell del país, doncs el que cal destacar és que finalment els col·lectius més vulnerables, estaríem parlant ara mateix de motoristes, ciclistes, patinets elèctrics, també estan entrant aquí amb força, i vianants que cada any, bueno, cada vegada que estic aquí insisteixo en intentar baixar aquest tipus d'accidentalitat perquè l'accident del vianant sol ser greu. És més vulnerable, no té cap tipus de protecció i els atropellaments doncs, són els fumuts. Bueno, aquests col·lectius són els que incidim més amb ells per tal de protegir-los més, perquè al final quan ens adonem de que el percentatge de ferits està amb aquest perfil, doncs val la pena d'incidir i intentar fer sensibilització a aquests col·lectius que de vegades encara no són conscients de la vulnerabilitat que tenen.
0: Amb això passem a un altre tema d'actualitat informativa perquè precisament ahir des de l'Instagram oficial de policia local es comunicava una campanya intensiva d'inspecció d'establiments de Castelldefels. Quin és el balanç d'aquestes primeres actuacions i com enfoqueu aquesta nova campanya d'estiu?
1: Doncs mira, la campanya està ara vigent, està activa, vull dir, s'estan fent inspeccions ara mateix al municipi, avui mateix s'estan fent inspeccions. Ja te puc adelantar que s'han aixecat actes sancionadores contra almenys tres locals. Algun local fins i tot està tancat cautelarment fins que no repari les deficiències greus que tenia. I el que tractem amb aquesta campanya és de defensar, ante tot, com sempre, la ciutadania, no? És a dir, que tingui garantia que quan se va a qualsevol local del municipi, el que sigui, des del més car fins al més barat o el millor col·locat fins al barri més modest, doncs que la persona que compri allà tingui garantia que aquell producte està controlat i que ha estat dintre de la cadena del fred, de sanitàriament està correcte, no ha hagut cap tipus de contacte amb cap tipus d'animal. Vull dir, en definitiva, el que ens assegurem és que la ciutadania està protegida i que hi hagi un compliment de la normativa. Són inspeccions que duem a terme de fa molts anys, juntament amb inspecció d'Ajuntament, fins i tot moltes vegades amb tècnics. Pensa que estem parlant de vegades hem de fer mesures de temperatures. Les càmeres, controlem les càmeres si estan la temperatura dient per tal que la cadena del fred no caigui. Després temes de neteja, temes de col·locació de maquinàries, d'aires acondicionats. És a dir, és una inspecció molt heterogènia. No és una inspecció sols policial, sinó que fem és intentar agrupar tot el sistema d'inspecció municipal amb una sola inspecció i d'aquesta forma intentar treballar coordinats i corregir deficiències que vegem i si cal, doncs s'aixeca algun acte i si arribés el cas que hi haguessin deficiències greus, com desgraciadament és algun cas, doncs en aquesta situació cal tancar el local cautelarment.
0: I aquesta campanya intensiva és resposta a les onades de calor que estem visquent a aquest inici d'estiu?
1: Bueno, ho fem sempre, eh? Vull dir, les campanyes de policia administrativa des de la policia local les fem sempre, tant a l'hivern com a l'estiu. El que sí que és evident que a l'estiu el risc sanitari s'incrementa, ningú se'ns escapa de que amb aquestes temperatures la probabilitat de que n'hi hagi qualsevol contaminació d'algo o qualsevol baixada, pujada de temperatura d'una càmera, per exemple, podria provocar que un producte estigués en mal estat. En la qual cosa sí que el que m'atreveria a dir és que incidim més amb el control de lo que és la cadena del fred.
0: Doncs amb això i justament amb aquest missatge, que és una campanya també que tots els estius es va recuperant, una altra de les campanyes, i en concret parlem de controls que feu al llarg dels estius, tenen a veure amb l'alcohol i drogues, i enguany doncs, no és una excepció, i també des de principis de l'estiu s'han reforçat aquests controls que feu des de policia local. Quin balanç ens portes després d'aquests primers mesos de temporada?
1: Bueno, nosaltres som un municipi que tenim un oci molt important, molt potent a la platja, tenim molts visitants i això comporta doncs, de que hi hagi un risc de consum. No? Ens preocupa moltíssim perquè quan tu abans parlaves, me referies al tema de la vulnerabilitat, doncs igual que parlem de vulnerabilitat d'aquells col·lectius que són vulnerables, hem de parlar també d'aquells col·lectius que poden aportar més risc a la conducció, no? I en aquest cas estaríem parlant doncs, d'això del consum, que no per més repetit no deixa de succeir, cada vegada menys, per sort, però no podem baixar la guàrdia mai amb les campanyes d'alcohol i droga. Les fem a qualsevol lloc, incidim més, evidentment, a les zones d'oci, no? A les sortides i demés, i tenen un paper molt dissuasori també. La intenció que tenim en les campanyes d'alcohol i droga no és de cazar a nadie, no? Com diu la gent, sinó que intentem és que la gent se n'adoni de que quan se surt no se pot veure, perquè el perill que està portant a ells mateixos o a un tercer són brutals i no ens ho podem permetre. El balanç és positiu i a la millor també dintre les dades que hem dit abans de que han caigut els accidents greus, doncs també ve una part important per a aquestes campanyes que estem fent durant tot l'any, el que passa que ara a l'estiu incidim més.
0: I detecteu major conscienciació quan feu aquestes campanyes?
1: Sí, la veritat és que si féssim un balanç de fa 7, 8, 10 anys fins ara, és evident que hi ha un canvi cultural important en aquest sentit. Això no vol dir que s'acabi, perquè hi ha gent que consumeix, hi ha gent que agafa el cotxe, però evident cada vegada menys i sí que hi ha un canvi cultural important en aquest sentit. La gent comença a estar conscienciada de que no se pot conduir amb aquestes condicions de consum d'alcohol o drogues. I aquest és el nostre objectiu, evitar que hi hagi consum i que hi hagi consum evidentment, però que no hi hagi conducció, que no hi hagi cap risc a cap ciutadania.
0: Uh-huh. Amb això passem a un altre tema d'actualitat informativa. Des de l'Ajuntament es prorrogava fins al 2 d'agost aquesta prohibició d'utilitzar material pirotècnic a tot el terme municipal. Això no cal tampoc entrar en detall. Ja venim de diverses setmanes, com dèiem, amb onades de calor que es van enllaçant unes amb altres, temperatures molt elevades, un context que pot afavorir els incendis i precisament d'això ens portes diversos que hem viscut malauradament a la ciutat al llarg dels darrers dies.
1: Sí, per desgràcia, si quan l'aixequem encenem qualsevol emissora de ràdio nacional o a nivell nacional o posem la tele, doncs és un monotema. No? Per desgràcia, Espanya està cremant, està cremant per tot arreu, per molts llocs, incendis brutals de sisena generació que no se poden afrontar, que no n'hi ha capacitat per poder afrontar-los. I, evidentment, vull dir, seria un suïcidi de permetre aquest tipus de pirotècnia. No? Crec que he de sentir comú que ningú se l'acut ara mateix de fer cap tipus de pirotècnia, perquè, hòstia, no veiem amb altra cosa, no? En línia una mica això, i jo ja fa temps que ho venia a parlar, me recordo quan venia a parlar aquí al mes d'abril que va ploure molt, que hi havia molta herba que jo ja adelantava que podíem estar davant d'un estiu molt, molt perillós en incendis, desgraciadament s'ha complert aquestes previsions, tant de bo m'hagués equivocat. Hem tingut algun susto, no? Mira, concretament el diumenge vam tenir un foc allà a Cal Ganxo, foc forestal. Vull felicitar des d'aquí també a la ràpida actuació que tenim dels nostres agents forestals que disposem d'una cuba. Els primers moments d'un incendi, els primers minuts són primordials. Podem passar d'un conat simbòlic a una veritable catàstrofe i amb això jo reconec que a Castelldefels estem preparats i a la mínima que tenim ho afrontem. Això no vol dir que puguem tenir perill de que se'n vagi un foc, però en principi sí que puc assegurar que hi ha un sistema de vigilància molt, molt potent. Aleshores, aquest foc va ser a Cal Ganxo, concretament el diumenge a les 6 de la tarda i el vam poder afrontar amb els mitjans propis, després va venir un camió, però el primer atac se va fer des d'aquí i vam poder aturar-ho per sort. Estem sortint ben parats per sort i esperem que continuï així. Mm-hmm. Això referent als incendis forestals. Després hem tingut també un altre foc la setmana passada d'un vehicle al carrer Mansió, de Vistalegre, un vehicle que se va cremar també i bueno, no va tenir més transcendència, més que danys materials, però evidentment no deixem d'entendre que és molt aparatós, no? Quan en un carrer se'n crema un cotxe, doncs provoca certa inseguretat i certa por, no? I sense anar més lluny, aquesta matinada, a les 3 del matí, se'ns ha encès un altre cotxe concretament a Pérez Galdós, a Vistalegre, al Poal. En aquest cas, l'afectació ha sigut més greu perquè, a més, això ha provocat un escapament de gas i una afectació al tendit elèctric, l'encendre d'aquest cotxe. Aquest cotxe era un cotxe elèctric, a més, amb bateries, la qual cosa, el seu tractament és diferent, se complica referent a un cotxe de combustió ordinari, i sembla ser que hi ha indicis que aquest incendi podria estar provocat. Ara estem ja iniciant una investigació, a veure què hi ha d'aquesta hipòtesi, encara no ho sabem, però el cert és que ha afectat a un cotxe i després n'ha afectat a dos més, que estaven a costat també. Però bueno, al final s'ha pogut sufocar sense cap dany personal i el més important que tampoc el foc ha traspassat al bosc. Recordem que Pérez Galdós està al costat del bosc, del Poal, i per sort aquest foc no ha traspassat a la zona forestal.
0: Clar, és precisament justament el que et volia comentar, Leo, perquè aquests incendis arriben en aquest context de situació extrema que estem vivint i entenc que des de policia local, des de protecció civil, tot això, quan arriba una alerta, s'ha d'activar tot un protocol per aquesta previsió de si ràpidament arriba a zona forestal, com per exemple en aquest darrer cas, al barri Poal, com ens mencionaves, doncs un incendi que començava en un vehicle, ràpidament s'ha d'actuar per evitar que pugui anar a més, tenint en compte tot aquest context actual.
1: Sí, totalment, Estefania. A més del que es tracta d'aturar el foc d'un vehicle perquè pot traspassar una casa o pot afectar els vehicles, evidentment recordo que estem en una situació de risc màxim per incendi. Avui a Catalunya, en concret, estem en una situació d'alerta màxima per risc d'incendi forestal, en la qual cosa ens ha de fer pensar encara més el nostre comportament en zones forestals i en zones properes al bosc. Per sort, tant el de carrer Mansió està a zona Vistalegre, no està a prop del bosc, però tampoc està lluny, i el foc d'aquí dalt del Poal, doncs aquest sí que estava relativament a prop i per sort no hem de lamentar que s'hagi pogut encomanar al bosc.
0: I en aquest sentit, a més, hem de recordar que venim també de viure unes experiències molt properes amb un incendi que sorgia a Gavà i que, de fet, pocs dies després hi va haver un altre un incendi que ràpidament es va controlar, però suposo que aquest tipus de situació, venint del que veníem, que va ser massa aparatós, que va requerir de la coordinació també amb policia local d'aquí, de Castelldefels, que vau anar al municipi veí per donar el vostre suport, entenc que amb un nou incendi doncs també s'aixecaven les alertes per si des de policia local s'havia de fer un suport al municipi de Gavà.
1: Sí, sí, en aquells moments qualsevol foc, no estem parlant d'un problema puntual, qualsevol incendi pot començar a Sitges i pot acabar aquí, per exemple, o pot començar aquí i pot acabar a Vegas o fins i tot a Avinyonet, no? Vull dir, aleshores, estem parlant d'un problema global, en la qual cosa la solució, si és que existeix en aquesta situació meteorològica, ha de ser global i ens hem de coordinar tothom per tal d'evitar que qualsevol conato de foc pugui arribar a passar un gran incendi. En aquest cas, per sort, tot i la prioritat que vam tenir a Gavà ara fa cosa de 20 dies o així, que va ser aquest foc d'allà de les Ferreres, doncs el van poder aturar en una superfície cremada doncs ínfima. El que va venir després també allà a la zona de Gavà, també a la zona de Ponent, del Pla de Ponent, també se va poder aturar. Aquest de Calganxo també l'hem aturat i estem pendents 24 hores de que no tinguem carrils de foc que es pugui marxar. Vull dir, ara mateix és una prioritat nacional, no? Vull dir, ara avui està sortint el president del govern, mira, ara mateix està parlant, crec, i està parlant sobre aquest tema, no? És un tema que ja fa molts anys que va, ja parlàvem sobre el risc d'incendi de sisena generació, de canvi climàtic, estem parlant de si estem preparats per poder afrontar aquestes catàstrofes, és evident que no. Mira, allà a Sant Martí de Valdeiglesias, on està tot el foc més important, vam estar des de la policia local de Castelldefels, al mes d'abril vam anar a fer una ponència sobre banderes blaves de platges interiors continentals i te puc assegurar que allò era un paradís. O sigui, hi havia unes platges a un pantano brutal, els paisatges que hi havia allà en paradisíacs, el pantano de Sant Juan, és on estan el que diuen les platges de Madrid, les grandes platges de Madrid, i jo quan veig, vam estar allà dos dies amb aquest congrés, i quan veig ara mateix les imatges, la veritat és que no deixen d'impactar-me, no? I de ganes de plorar. Del que ha conegut allò, imagina tu qui vivia allà, no? De passar d'un paradís a un desastre absolut, no? Crec que és una prioritat nacional, crec que tenim que tenir tots cura amb aquest tema i crec que caldrà afrontar d'una forma adient per part de totes les administracions. Tu parlaves de coordinació, Això sí que és un problema nacional que s'ha de coordinar tothom, perquè si no perdem tot el patrimoni natural.
0: I malauradament doncs, tenim aquest context actual, habitual als estius, però que enguany s'està exceptuant per aquesta situació d'altes temperatures que estem visquent. I a més, un altre dels temes també recurrents quan arriba l'estiu és la precaució a les platges. Justament ara també parlaves d'aquesta ponència sobre banys segurs i precisament aquest matí hem tingut un ensurt a la platja de Llumineres.
1: Sí. Clar, de fet tenim una sèrie d'ecosistemes, entre cometes, molt diferents, del del bosc del Garraf fins a les platges, fins a la zona d'oci, fins a la zona urbana, vull dir, i cada lloc té la seva problemàtica. Concretament, aquest matí, a la platja, a 9:45, ha hagut una persona, un baró de 84 anys, a la platja de Llumineres, que ha patit un... no podia sortir a l'aigua, l'han tret com han pogut els socorristes i l'han atès de la millor forma possible, de tal forma que l'han recuperat, havia perdut el coneixement. I, clar, aquí n'hi ha diferents coses que s'han de pensar, no? Vull dir, el primer punt que cal meditar és aquesta persona de 84 anys estava allà a les 9 i estava a la platja banyant-se sol, no? Això ja és un punt d'entrada que, més que res no és l'hora que sigui, sinó perquè és que encara no estan els socorristes. Vull dir, quan ens banyem fora d'horari socorristes assumim un risc incrementat, igual que si ho fem quan han plegat. Vull dir, podem fer-ho, però que hem de pensar que si ens passa alguna cosa no hi haurà ningú que es pot socórrer al moment, es pot socórrer amb temps, la policia, ni aquí sigui, però no hi ha un servei allí específic per salvar-nos. Doncs en aquest cas aquest home ha patit un ofegament, l'han pogut rescatar una molt bona feina la gent de Proactiva, que són els serveis socorristes de Castelldefels, l'han fet una reanimació completa i se l'ha emportat en les vitals correctes a l'hospital per intentar reanimar aquesta persona. No sabem com haurà quedat, però en principi el que sí que està clar que l'han salvat la vida.
0: I com és el protocol que s'activa en una situació com aquesta?
1: Doncs quan hi ha un ofegat, el primer que se fa és o un conato d'ofegament o una alerta, no? Estan els socorristes que estan a les seves, ja els estem vist, no? A les torretes o van caminant, i a partir d'aquí quan s'activa el que fan ells és entrar directament al lloc on està la persona que està patint aquest ofegament, o bé, si poden ells, o bé amb la moto aquàtica que també disposen, no? O s'apropen al lloc per rescatar la persona, i el que se fa és immediatament treure-la fora i començar-li ja una RCP, una reanimació, per tal de mantenir les seves constants vitals i que no perdi la vida, sobretot que li arribi la irrigació també de sanguínia al cervell, que no li falta oxigen, no? Se li fa el RCP i a partir d'aquí ja s'activa tot el sistema del SEM d'emergències mèdiques. En aquest cas ja estaríem parlant, si és un ofegat greu, d'una medicalitzada, en la qual aquesta ambulància ja va un metge per poder fer l'assistència més específica, però el més important és poder mantenir aquesta persona en vida tenint desfibriladors, i els RCP, que són les maniobres de salvament que tothom sap fer i sabem fer, i entre el RCP, el desfibrillador i les maniobres, doncs és quan mantenim aquesta persona en vida fins que arriben ja els sanitaris més formats, que són infermers i metges, i ja estabilitzen aquesta persona i ja se l'enduen a l'hospital.
0: A més, estic recordant que precisament abans de que comencés la temporada alta d'estiu fèieu una simulació, una prova pilot, sí, de com respondre i com funciona tot aquest protocol, veritat?
1: Sí, dintre de les campanyes de prevenció que fem del servei de platja, que per obtenir bandera blava, ecoplatja, tota aquesta sèrie de certificacions que tenim, doncs és obligatori fer una sèrie de simulacres de situacions el més reals possibles. Aquest any vam fer un simulacre sobre una persona infartada, una guingueta, no? I a partir d'aquest simulacre és quan intentes primer entrenar una mica totes aquestes actituds que has après i desenvolupar-les, i després també, per descomptat, intentar buscar alguna carència o algun error per millorar-lo. Els simulacres són importantíssims i cada any a la platja intentem fer-lo sempre o d'ofegats o infartats, que és el que més tenim.
0: Sí, crec que, si no recordo malament, devia ser l'any passat quan sí que ho fèieu amb un cas d'ofegament, de com fer tot aquest protocol que just ens explicaves, i enguany era aquest cas d'una persona amb un infart.
1: Sí, perquè sempre es deien que sempre fes el mateix. Però, clar, és que a la platja el més probable és que
0: tinguis
1: que salvar a un ofegat, no? Però també es van dir que van fer una estadística, també hi havia bastants infartats, perquè, vull dir, amb la gent que es visita cada diumenge a aquesta platja o cada cap de setmana, doncs és així. I vam decidir aquest any de diversificar una mica i fer un infartat i com actuar d'una forma coherent.
0: Ja per acabar, amb una mirada positiva també de continuar gaudint de l'estiu, quines recomanacions ens faries perquè la ciutadania, les persones que ens estan escoltant, gaudeixin de manera segura del seu bany aquest estiu a les platges de Castelldefels?
1: Doncs el primer que vull remarcar és que a Castelldefels tenim unes platges molt segures, molt segures. Vull dir, les dades d'ofegament són ínfimes. I sempre hem actuat, sempre hem, ha hagut un servei que ha respost enfront d'aquesta situació de crisi i que gaudeixin, però sempre amb cautela i sobretot respectant sempre la senyalítica. És a dir, si tenim una bandera groga, vol dir alguna cosa. Si tenim una bandera vermella, no entrem a banyar-nos. Si un socorrista ens llama l'atenció, no ens hem d'emprenyar, els hem de fer cas. I sobretot amb màxima prudència. Vull dir, el mar és un medi que pot canviar en minuts d'estar fantàstic a provocar-se alguna corrent i passar-ho malament. I de vegades passa que n'hi ha gent que està molt formada, que nada molt bé, que sap molt, i aquesta gent de vegades la confiança, jo que diu la confiança mata, doncs de vegades passa, no te pots confiar. Si vols nedar no cal anar a 200 metres, pots nedar molt més a prop, no? Saps què vull dir? Al final tens aigua per poder nedar, que és un deport saníssim i és xulíssim nedar al mar, no? Però no cal posar en risc, forçar situacions de risc quan no és necessari. Utilitzar una mica el sentit comú, utilitzar la prudència i sobretot fer cas sempre de la senyalítica, els avisos, les alertes i el que es pugui dir la gent que està allà de proactiva. Mm-hmm. O policia, vamos.
0: Perfecte. Leo Piqué, em sembla que amb això ja hem repassat tot el context d'actualitat des del cos de seguretat local, des de policia local, tant fent repàs de les incidències que s'han viscut els darrers dies, com també aquest balanç que dèiem que s'ha fet públic, el balanç de sinistralitat, que per sort ens porta unes dades positives que cal continuar treballant també, òbviament, però des de policia local es fa un bon balanç en aquest sentit.
1: Sí, estem orgullosos de que l'esforç que estem fent en aquest sentit se vegi reflexat al final en la millor forma possible i és que no n'hi hagin ferits.
0: Perfecte. Doncs amb aquest punt ja positiu també, perquè al llarg de l'entrevista, malauradament, doncs amb aquest context que estem vivint, hi ha hagut males notícies, hi ha hagut aquests incendis també, aquesta gran càrrega de feina que esteu tenint ara mateix des de policia local, que a més recordem també que venim d'una sèrie d'esdeveniments multitudinaris, aquí doncs l'estiu està sent apretat per policia local, i ens quedem com a mínim amb sort amb aquest balanç positiu que just s'ha publicat avui i que per més informació, doncs des de la pàgina web de l'Ajuntament també ja s'ha fet públic l'informe, està tot el detall de les dades i ben aviat aquí a Ràdio Castelldefels farem amb tu també aquesta anàlisi més detallada de tot l'informe. Amb això només em queda agrair-te aquest temps amb nosaltres, Leo Piqué, com fas cada inici de setmana, per portar-nos una valoració des de Policia Local de Castelldefels com a sotsinspector. Moltes gràcies i molt bon dia.
1: A vosaltres, gràcies per permetre'ns a la Policia Local explicar alguna cosa que de vegades és una forma de poder explicar el que fem a la ciutadania.
0: Perfecte, gràcies Leo, bon dia.
2: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Puja a 72 el nombre de xifres oficials de migrants morts a Ceuta, tot i que fons policials parlen d'un centenar de cadàvers recuperats aquests dies de la crisi migratòria. El delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez, insisteix que treballen a contrarrellotge per recuperar la normalitat a la ciutat i per retornar als seus països d'origen a totes les persones. Aquest drama humà és precisament una de les derivades d'aquesta crisi migratòria. Les organitzacions no governamentals que treballen damunt del terreny denuncien la manca d'infraestructures que hi ha a la ciutat per acollir tants i tants cadàvers. Reclamen una resposta ràpida de les administracions i lamenten la dificultat logística i burocràtica que afirmen hi ha per poder fer les repatriacions. Donald Trump comunica que suspèn qualsevol operació militar contra l'Iran per donar marge a les negociacions. Assegura que ho fa a petició de Teheran i altres països del Golf. L'Iran ho nega i diu que el president nord-americà menteix. Com a mínim 8 persones mortes aquesta matinada per atacs israelians en diverses poblacions de Gaza. Divendres, els Estats Units van anunciar un acord que preveu el desarmament de Hamas i una retirada de l'exèrcit israelià de la franja, però Israel encara no s'hi ha pronunciat. Gràcies tant a l'alerta màxima pels incendis forestals que afecten, sobretot, una zona costanera de 60 quilòmetres, al nord-oest d'Atenes. El foc ja ha arrasat gairebé 5.000 hectàrees i 3 bombers han mort. Els incendis també afecten d'altres zones del país, com Creta, l'illa de Paros i el Peloponès. Rosalía ha actuat aquesta nit a Buenos Aires i ha demanat perdó per haver repiulat un vídeo després de la final del Mundial que es va considerar ofensiu per l'Argentina. Aquesta petició de perdó l'han ovacionat quan ha dit que va cometre un error i que té molt d'afecte per aquest país.
1: Esports.
2: El Girona perd contra l'Arsenal a Montilivi al trofeu Costa Brava per 1-4. El Sabadell empata 0 contra l'Andorra i l'Espanyol també empata amb el Middlesbrough anglès 3-3. Iris Thiaux aconsegueix 2 medalles de plata a l'Europeu de Natació Artística de París. Thiaux i Lilú Lluís van acabar ahir segones a la prova de duet lliure. Abans, la mateixa Iris Thiaux i Denise González també van ser segons a la prova de duet mixt lliure. I trobat el cos de l'alpinista nepalès Nirmal Purja després que l'expedició que liderava rebés dijous l'impacte d'una llau a la muntanya de Broad Peak. Ja s'havien trobat 3 alpinistes morts i encara hi ha desapareguts.
0: Sol en general aquest migdia amb alguns núvols baixos a les Terres de l'Ebre. A la tarda hi haurà alguna precipitació i tempesta al Pirineu i Prepirineu. Avui les temperatures són, si fa no fa, com les d'ahir, o una mica més altes, amb màximes entre els 31 i els 38 graus. Les més altes a ponent, amb molta xafogó a prop del mar.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de la 1 del migdia, us parla Jaume Brufau. S'eleva a 72 el nombre de persones mortes migrants a Ceuta aquests dies, tot i que fons policials parlen d'un centenar de cadàvers recuperats.
3: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Doncs ha arribat el moment d'apropar-nos a un altre establiment local. Estem a la secció Voltant pel Comerç i el company Miguel Navarro, amb la unitat mòbil de la ràdio, s'han apropat a l'avinguda 305, número 5, per conèixer Yamaha Music School Castelldefels, cor de músic. Allà ens esperen la Montse Clotet i la Margarita Cano. Molt bon dia, Montse i Margarita, com esteu?
1: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
0: Doncs expliqueu-nos com va començar aquesta escola musical aquí a Castelldefels. Quan fa? Quants anys fa que esteu aquí ja?
1: 27 anys.
0: 27 anys, ostres, doncs és una llarga trajectòria aquí. A més, amb el mètode Yamaha, que m'agradaria que ens expliquéssiu una mica en què consisteix.
1: Sí, mira, és un mètode que el que intenta és apropar la música a tothom, sigui de manera professional o sigui de manera més amateur. Doncs té una manera de treballar on s'integren tots els aspectes de la música i s'adapta a l'edat, però que nosaltres, o sigui, que es pot adaptar a qualsevol edat. El treball és un treball molt en grup, però també cuidant molt el nen individualment o a la persona individualment. I bueno, comencem des de molt petits, des dels 3 anys fins que vulgueu.
0: Una invitació als nostres oients a poder conèixer aquest mètode d'aprenentatge. Em pregunto, des del principi ja vau néixer amb aquest nom i seguint aquesta metodologia o ha estat al llarg dels anys que heu anat a formant-vos també i decidint apostar per aquest tipus d'aprenentatge?
1: Aviam, vam començar amb el sistema clàssic que tothom ha fet aquí amb els conservatoris, però aleshores també estàvem en contacte amb Yamaha. Mica en mica nosaltres ens vam decantar cap al sistema Yamaha perquè era una manera en què arribaves més a tota la gent, treballaves una mica més amè, el treball és més amè, arribaves més, és més directe. Llavors, mica en mica, ens hem anat acomodant en aquest tipus d'aprenentatge o de treballar.
0: I ara que estem en ple mes de juliol, amb l'estiu, com continueu les classes? Encara oferiu també alguns cursos que es mantenen durant l'estiu o feu una formació específica, un curs d'estiu, conegut amb aquest nom ja tan habitual?
1: Hi ha gent que sí que ha vingut a fer algun curs, sobretot més que res per provar, per després poder continuar ja de cara al setembre. Els nostres alumnes, de fet, han treballat molt durant tot l'any, amb la qual cosa ara tenen ganes de vacances i també se les mereixen. Que al setembre tornem a estar un altre cop aquí amb molta força. El mes de juliol és una mica estar aquí, rebre la gent, nous alumnes, organitzar noves classes i horaris i una mica ensenyar el que fem a la gent que vol integrar-se a la nostra escola.
0: Uh-huh. O sigui, és un moment perfecte per a aquesta entrevista, per convidar als oients que els interessi, és un bon moment per apropar-se i informar-se, i de cara al setembre doncs ens deies que tindreu aquestes noves classes, nous horaris. Com els configureu, els horaris? Ja teniu alguna programació prevista o també depèn de les persones que s'apropin i reorganitzeu i penseu com una resposta a les necessitats de la gent que demani formació?
1: Els horaris ja estan fets. Sobretot el que són els nens, que són classes en grups, que són classes que estan adequades a nivells i a edats. Llavors aquests grups ja estan fets. I després les classes d'adults, que són potser un procés més individual, doncs ja quan venen anem veient. Però bueno, ja fa un mes que la Montse, més d'un mes que està treballant en horaris i ja està tot enllestit pel setembre.
0: Perfecte, Margarita. Doncs moltíssimes gràcies a les dues per atendre'ns des de Yamaha Music School Castelldefels. Ja hem dit que esteu a Avinguda 305, número 5. Si alguna de les persones ens està escoltant decideix apropar-se, ara mateix quin horari teniu d'atenció?
1: Avui és l'últim dia. Estarem per la tarda, de 4:30 a 8:30. I ja tanquem, perquè a l'agost sí que ja fem vacances i les comencem ja avui. Però ens podeu trucar per telèfon durant tot el mes d'agost, que rebreu contestació bé per mail, bé per telèfon, bé per WhatsApp. com sigui més fàcil.
0: Hem arribat just a temps per aquestes darreres hores de poder s'apropar, sí. I si no, per telèfon o amb l'Instagram que teniu, que la ciutadania us pot contactar i demanar més informació. Doncs moltíssimes gràcies a les dues, Montse Clotet i Margarita Cano, per atendre'ns des de la vostra escola, que ja porta 27 anys aquí a la ciutat, sí, sí, marcant la diferència amb el mètode Yamaha. Doncs que continuï anant tot molt bé i ja seguim en contacte fins a una propera ocasió.
1: Mil gràcies, bon dia.
0: A vosaltres, bon dia.

0: La setmana recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: El ple ordinari de l'Ajuntament de Castelldefels corresponent al mes de juliol ha estat marcat per l'aprovació definitiva de l'ordenança de mobilitat, un dels principals acords de la sessió, juntament amb l'aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de civisme. La nova normativa de mobilitat actualitza la regulació municipal per adaptar-la als nous hàbits de desplaçament i posa especial atenció als vehicles de mobilitat personal com els patinets elèctrics. El text regula per on poden circular aquests vehicles, reforça la convivència entre vianants, bicicletes i trànsit rodat i incorpora un règim sancionador per determinades infraccions. El ple també va aprovar per unanimitat el document únic de protecció civil municipal, DUPROCIM, que integra en un únic document els protocols municipals davant possibles emergències. Durant el debat, l'alcalde va destacar el reforç dels recursos destinats a protecció civil en els darrers anys i la importància de continuar preparant la ciutat davant dels riscos com incendis, inundacions o episodis meteorològics extrems. L'escoltem.
3: En una actualidad donde vemos que lamentablemente siempre tenemos episodios que nos superan, ¿no? Hemos visto desde inundaciones, fuegos, apagones y por tanto lamentablemente va a ser temas que cada vez pues, cobran más actualidad y que requieren de poner más recursos. El área se ha incrementado en los últimos tres años, que ha pasado de tener un técnico que ni siquiera, ustedes lo saben perfectamente, que ni siquiera estaba dedicado exclusivamente a protección civil, sino que tenía otras obligaciones, a que ahora hay dos técnicos, hay un soporte administrativo y un plan de ocupación, y seguiremos trabajando para ampliarlo. Una mejor dotación de medios, lo explicaba perfectamente el regidor, ¿no? El hecho de tener dos vehículos nuevos, uno de ellos con un grupo electrógeno y con un depósito de agua, pues va a permitir también pues, una mayor flexibilidad y poder actuar de manera más rápida y contundente. Y creo que es importante la aprobación de este documento, porque aparte es obligatorio que tengamos pues un plan, bueno, el plan de los planes, que es precisamente este documento, que todo el mundo pues esté pues también que sea consciente de la situación que vivimos. Vivimos también unos momentos críticos con el tema de los incendios. Hace apenas pocos días veíamos cómo en el municipio vecino de Gabá había un incendio simplemente parece ser por unos petardos. Aquí hemos hecho también un bando, que también lo ha hecho también el Ayuntamiento de Gabá, pues suspendiendo el que se pueda utilizar la pirotecnia y hacer ese llamamiento también a la ciudadanía, que todos vivimos en una ciudad, que debemos ser respetuosos y que, por tanto, todas aquellas medidas que vayan en aras de prevenir cualquier incendio, pues yo creo que son bienvenidas y, por tanto, por hacer ese llamamiento también en nombre de todos a los vecinos de Castelldefels y aprovecho también para agradecer a la policía local y también a los agentes forestales que fueron de los primeros en llegar al fuego en Gabá y, por tanto, pues también demostrar esa vocación de servicio y de colaboración que hay siempre entre los distintos ayuntamientos, como cuando ha habido alguna incidencia aquí y nos han ayudado también desde otras ciudades, ¿no? Por tanto, pues agradecer el esfuerzo y yo creo que en esto tenemos que estar todos y hay que seguir pues estando alerta para intentar minimizar las consecuencias que podamos tener ante cualquier emergencia.
2: En l'àmbit fiscal, tots els grups van donar suport a la creació de la nova ordenança que permetrà aplicar el recàrrec municipal sobre la taxa turística. Els ingressos que es generin es destinaran a serveis municipals, manteniment de l'espai públic i actuacions vinculades a la promoció turística sostenible. La sessió també va aprovar inicialment el nou reglament del Consell d'Educació Municipal i va donar llum verda definitiva al reglament d'armes de la policia local. Un dels punts que va generar més debat va ser la recuperació d'ofici d'una parcel·la municipal situada al polígon 6 del municipi, dins l'àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat. Segons els informes municipals, es tracta d'un terreny ocupat de manera irregular on s'han detectat construccions precàries, problemes de salubritat i risc d'incendi. El govern municipal va defensar la necessitat de recuperar aquest espai per motius de seguretat i salut pública, mentre que els grups de l'oposició van expressar la preocupació per la situació social de les persones que hi resideixen i van reclamar garanties abans de qualsevol actuació futura. Escoltem Ramon Escolà com detalla la situació.
4: Al març d'aquest any es va incoar el procediment de recuperació d'ofici del bé públic de Manial situat al polígon 6 parcel·la 140. En la mateixa resolució es va donar trasllat als ocupants de les construccions de la parcel·la i es va notificar en dues de les construccions, que és on es van trobar les persones, si no recordo malament, no sé si van vindre, es va donar audiència tres o quatre adults. Respecte a la resta d'ignorats ocupants de la parcel·la, es va intentar en dues ocasions més de fer les notificacions sense que hi hagin, no hi hem trobat ocupants. Aquests ocupants identificats no han presentat cap al tipus d'al·legació en els 15 dies que se'ls va donar de termini d'audiència i, a partir d'aquí, des dels serveis jurídics de l'Ajuntament, es proposa recuperar d'ofici, en via administrativa, el bé públic de Manial situat a la parcel·la del polígon 6, número 140, atesa la situació d'ocupació il·legal i el risc evident que hi ha per a la salut de les persones. Aquest acord el traslladarem també a la part de la gestió jurídica, a la policia local i en els serveis socials de l'Ajuntament. Gràcies.
2: Finalment, el ple va aprovar per unanimitat una moció presentada per Esquerra Republicana per impulsar un model de patrimoni al servei de la ciutadania. El text aposta per reforçar la protecció i divulgació dels elements patrimonials de Castelldefels i promoure el seu paper com a eina de cohesió i memòria col·lectiva. La sessió va concloure amb diversos assumptes urbanístics relacionats amb el sector de Bellamar, l'aprovació d'un punt d'urgència vinculat a un immoble municipal del carrer Doctor Barraquer i el torn de precs i preguntes dels grups municipals. Una excavació arqueològica a l'entorn del castell de Castelldefels ha permès descobrir una tomba romana amb les restes d'una persona adulta que hauria viscut a la vila romana situada al cim del turó fa prop de 2.000 anys. La troballa aporta nova informació sobre els orígens de l'ocupació humana d'aquest espai emblemàtic de la ciutat, molt anteriors a la construcció del castell medieval i de l'església romànica que actualment coronen el turó. Els treballs arqueològics han localitzat una sepultura sense aixovar, funerari, orientada cap a l'est i, és a dir, cap al punt on en surt el sol. Segons els investigadors d'aquesta disposició, podria estar relacionada amb creences tipus solar d'origen oriental, diferents de la religió romana tradicional, tot i que caldran nous estudis per confirmar aquesta hipòtesi. Els arqueòlegs recorden que fa prop de 2.000 anys aquest indret acollia una important vila romana construïda sobre un assentament ibèric anterior. Els seus habitants es dedicaven principalment a l'agricultura i a la ramaderia, amb conreus vinculats probablement a la vinya i altres activitats pròpies de l'època. La descoberta també podria tenir una relació directa amb dues de les figures romanes més conegudes de la història de Castelldefels, Gai Trocina Sindecmo i Valèria Aliné, una parella documentada gràcies a una làpida funerària romana conservada a l'església del castell. Els especialistes situen la seva vida entre la segona meitat del segle i l'inici del segle II després de Crist, un període que podria coincidir amb el de la persona ara descoberta. L'excavació ha estat dirigida per l'arqueòleg Pere Lluís Artigas i s'ha desenvolupat gràcies al finançament de l'Ajuntament de Castelldefels a iniciativa del Grup de Recerques Històriques de Castelldefels, GREIC, que també participa en l'estudi de les restes i dels materials localitzats. Segons ha informat l'Ajuntament, aquesta troballa contribueix a ampliar el coneixement sobre el passat romà de la ciutat i posa de manifest la riquesa patrimonial del castell de Castelldefels, un espai que continua revelant noves pàgines de la història local. La teleassistència s'ha consolidat en els darrers anys com un servei que va molt més enllà de l'atenció a les emergències. El conegut dispositiu amb el botó vermell ofereix no només una resposta immediata davant incidències, sinó també prevenció, seguiment i acompanyament emocional a les persones grans i vulnerables. Durant els mesos d'estiu, aquest servei intensifica les seves actuacions coincidint amb les onades de calor, l'augment del risc d'estafes i robatoris i situacions de soledat no desitjada. A través de trucades preventives, els professionals contacten amb les persones usuàries per oferir consells de seguretat, comprovar el seu estat i detectar possibles situacions de risc. La cap de Servei d'Atenció a la Dependència i la Vulnerabilitat Social de la Diputació de Barcelona, Yolanda Moragas, explica que aquestes actuacions formen part d'un programa preventiu que funciona des de l'any 2015. L'escoltem.
5: El programa Parlem D és un programa que el tenim actiu des del 2015 de trucades preventives i proactives per fer arribar missatges i recomanacions a les persones usuàries del Servei Local de Teleassistències. Forma part d'un programa més ampli de prevenció de riscos i foment de l'autonomia personal, que també inclou materials de difusió, tallers i xerrades. El Parlem D s'estructura al voltant d'una programació anual de temàtiques a tractar i que normalment estan vinculades també a determinats moments de l'any. I després també incloiem, ens fem ressò de temes o d'actualitat o de circumstàncies puntuals com ser al seu moment l'apagada general.
2: Segons Moragas, la teleassistència actual aposta cada vegada més per la prevenció i la promoció de l'autonomia personal, deixant enrere la idea de que el servei només actua quan algú prema el botó d'emergència. L'escoltem.
5: El canvi, una mica de xip que hem de tenir tots una mica respecte al Servei Local de Teleassistències. No és prem el botó i allà on actuo, sinó que tenim tot un ventall de possibilitats d'actuació que van molt més enllà d'això, d'aquesta reacció, no? De ser tan reactius. I, per tant, despleguem totes aquestes actuacions preventives que, per una altra part, també ens dona i ens deixa la tranquil·litat de que són molt ben acollides per les persones, molt ben valorades per les persones i, en definitiva, molt útils perquè el Servei Local de Teleassistència és un servei amb el que les persones grans hi confien. I, per tant, tot el que ve del Servei Local de Teleassistències és molt ben acollit. I totes aquestes trucades, tota aquesta informació que nosaltres els donem, per ells ve d'una font fiable i segura i, per tant, tenen molta repercussió i molt impacte per això, no? Perquè provenen d'un servei que els dona molta seguretat.
2: Entre les campanyes més habituals hi ha les relacionades amb les altes temperatures. A través de les trucades, el servei recorda mesures bàsiques d'autoprotecció com hidratar-se correctament, evitar sortir durant les hores de més calor o fer ús de refugis climàtics disponibles als municipis. Així ens ho detalla Yolanda Moragas.
5: Protegir-se en relació a la calor, no? Pues protegeix-te del sol, evita sortir a hores entre les 12 i les 5 de la tarda, si surts posa't barret, ulleres, protecció solar, busca espais. L'informem dels refugis climàtics que hi ha al seu municipi, per si surt pugui anar a un refugi climàtic si li interessa o si té molta calor. Després també li donem recomanacions en relació a casa seva, no? Refresca, abaixa les persianes quan toca el sol, obre les finestres i ventila durant la nit, refresca també l'ambient amb ventiladors i aire condicionat, beu molta aigua, no beguis alcohol ni cafeïna ni begudes amb sucre, evita menjar calent. I nosaltres el que li diem és això, et truquem perquè hi ha aquesta onada de calor, és algo que no tenim tots, però també se'n parla molt a tots els mitjans de comunicació, per tant ja saben, no? I llavors li fem totes les recomanacions en relació perquè pugui, no? Estar molt més segura i amb millors condicions.
2: La teleassistència també desenvolupa una tasca important en la prevenció d'estafes i robatoris, especialment durant l'estiu, quan moltes persones grans poden quedar més aïllades o amb menys suport familiar. Moragas recorda que davant de qualsevol dubte o situació que generi inseguretat, és preferible activar el dispositiu i consultar amb els professionals. L'escoltem.
5: Davant del dubte, prem el botó. No passa res. No passa res per premer el botó i que realment després s'arribi a la conclusió que no era tan greu, però és millor que premis el botó i que ens n'assegurem tots plegats de que no és tan greu, que no quedar-te tu amb la sensació que no és tan greu i a lo millor doncs hi ha alguna actuació possible a fer. Eh? I a nosaltres ens truquen moltes persones al llarg del dia amb moltes situacions diverses. No? Però davant del dubte sempre

0: apretat el botó perquè algú està insistint en que vol entrar a casa meva. Pues això, llavors coneixes aquesta persona que et diu que és. No, diu que és un tècnic que ve d'una empresa. Bueno, doncs busca el telèfon de l'empresa, busca una factura, troba el telèfon, truca en aquesta empresa, verifica que t'han enviat un tècnic i per quin motiu te l'han enviat, com es diu aquesta persona. L'ajudem a fer tota aquesta avaluació, no? De la situació que té al davant i que potser sola no sabria com resoldre. Els diem que premin el botó per això, perquè ens puguin explicar en quina situació estan i perquè nosaltres els puguem ajudar a resoldre i avaluar, no? La situació amb la que es troben.
1: Però una de les funcions menys visibles i alhora més valorades és l'acompanyament emocional. Moltes persones usuàries connecten amb la teleassistència simplement per parlar una estona o sentir-se escoltades. La responsable del servei, Yolanda Moragas, ens destaca que darrere del botó vermell també hi ha una important tasca de lluita contra la soledat no desitjada. L'escoltem.
0: Nosaltres tenim moltes trucades de persones que truquen només per poder parlar una estona amb algú. Llavors, el que fem és parlar amb elles una estona, parlar amb elles, estar al seu costat, que ens expliquin, escoltar-nos i a lo millor truque uns dos, tres cops o un cop al dia, una estoneta per poder parlar amb algú. Nosaltres estem allà al seu costat per això. No només és un tema d'emergències socials, sinó és un tema també d'acompanyament, d'estar al seu costat, de que tinguin la seguretat i la tranquil·litat de que sempre que ens necessitin estarem allà. Mira, durant el 2025 hem fet 16.593 trucades per el que el motiu era només mantenir una conversa. A vegades no s'atreveixen a dir això i llavors et truquen per amb un motiu de trucada que no acaba de tenir massa sentit, no? I això de manera repetitiva, doncs, bueno, això està clar, que aquesta persona no està, no vol, no, dir-te que es truque perquè necessita parlar bastona amb algú, però ja veus, no, que aquestes trucades amb una justificació una mica així, doncs en realitat el que busquen és poder parlar amb algú. Doncs nosaltres parlem des del servei local de teleassistències amb les persones per parlar una estona tantes vegades com elles vulguin.
1: Des de la Diputació de Barcelona també es posa en valor el paper de les famílies. El servei permet reforçar el seguiment de les persones usuàries quan els familiars marxen de vacances i no poden fer el seguiment habitual. Escoltem la Yolanda Moragas, cap del Servei d'Atenció a la Dependència i Vulnerabilitat Social de la Diputació de Barcelona.
0: El Servei Local de Teleassistències és complementari, vull dir, és un servei que dona seguretat tant a la persona que té el penjoll com a la família, que sap que la seva família està atesa. També la família pot avisar i dir, mira, durant aquests dies jo estaré fora, us importa, no?, Servei Local de Teleassistències, trucar més sovint a la meva mare aquests dies que jo estic fora i no passa res i ho farem. Vull dir que també és mantenir informat al Servei Local de Teleassistències de si hi ha circumstàncies, no?, amb la vida de la seva, del seu familiar, usuària del Servei Local de Teleassistències, que puguin fer que nosaltres temporalment modifiquem una intervenció que tenim definida per aquella persona. Pues mira, jo estaré un mes fora, us importaria durant aquest mes fer més trucades a la meva mare perquè pugui tenir aquest acompanyament, no se senti tan sola, i doncs evidentment ho farem. I els familiars han de comptar també que el Servei Local de Teleassistències pot ser, és un aliat amb aquesta ajuda i amb aquest suport.
1: Així, la teleassistència es presenta avui com un servei integral que combina atenció immediata, prevenció, suport emocional i seguretat, convertint-se en una eina clau per afavorir l'autonomia i el benestar de les persones grans i vulnerables.
2: Ha estat notícia aquest dimarts.
1: Un dels punts centrals del ple de juliol ha estat l'aprovació definitiva de la nova ordenança de mobilitat. El text actualitza la normativa municipal per adaptar-la als nous models de desplaçament, especialment als vehicles de mobilitat personal, com els patinets elèctrics, i incorpora noves mesures per reforçar la seguretat i la convivència a l'espai públic. Des del govern municipal, el regidor de Seguretat, David Soler, ha defensat que el text és el resultat d'un procés de revisió i actualització de la normativa, elaborat amb la participació d'entitats i associacions veïnals. A més, ha destacat la importància de les futures campanyes de conscienciació dirigides als usuaris de patinets per garantir una mobilitat més segura als carrers de la ciutat.

0: procés doncs, de revisió de la majoria de les normatives que tenim a la nostra ciutat, adequar-les a la realitat. Crec que ha sigut un text doncs, força adequat, que a més ha estat doncs, molt comentat també amb altres entitats i amb associacions de veïns, i jo crec que hem arribat a un text que realment doncs, ja reuneix doncs, la majoria de les necessitats que tenim doncs, en aquests moments a Castelldefels. A partir d'aquí, doncs, si avui s'aprova, doncs, es posaria ja doncs, en vigor i especialment doncs, intentarem posar en marxa campanyes doncs, de conscienciació, sobretot dels usuaris dels patinets als nostres carrers. Sobretot per garantir que en els carrers peatonals i en aquestes zones on hi ha persones més vulnerables que estan transitant, doncs no es vegin doncs embestides per aquest tipus de vehicles i sobretot per intentar conscienciar els usuaris que han de tindre a partir d'ara doncs, una sèrie d'elements doncs, en vigor, com pot ser doncs, l'assegurança o la utilització doncs, del casc a la nostra ciutat. I a més, aquesta ordenança també deixa la porta oberta a que quan ja estiguin aplicats els reglaments de la Direcció General de Trànsit en aquesta matèria i, per tant, també tinguem noves eines, ja directament no tinguem que passar per aprovació al ple, sinó que directament ja es puguin incorporar aquestes normatives a l'ordenament jurídic de Castelldefels. Per tant, jo crec que amb això guanyem molt, guanyem temps, optimitzem doncs, la norma que teníem fins ara i crec que ha sigut un procés doncs, força adequat en aquest sentit.
1: Durant el debat, els grups de l'oposició han coincidit en la necessitat de regular els nous vehicles de mobilitat personal, tot i mostrar discrepància sobre alguns aspectes de la proposta. Des de Junts, el seu portaveu, Xavier Amatet, ha valorat positivament la regulació dels patinets i la seva convivència amb els vianants, però ha demanat explicacions sobre la desestimació de les al·legacions presentades per l'Associació de Veïns i Veïnes de Vistalegre i Camí Ral.
2: Estem d'acord en que s'havia de regular uns elements que han aparegut, com són els elements de mobilitat personal i la seva convivència amb els vianants, i de quina manera una ciutat pot fer que això, que aquesta norma es compleixi d'una manera racional, que els vehicles puguin desenvolupar també en determinats casos de quina manera i de quin ordre es poden fer servir. I a mi el que m'ha sobtat és que hi ha hagut bàsicament una al·legació, unes al·legacions per part de l'Associació de Veïns i Veïnes de Vistalegre i Can Vinader i que m'agradaria que el regidor ens expliqués per què no s'han estimat i quin ha estat el criteri per a aquesta desestimació.
1: En una línia similar, la portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Lourdes Armengol, ha assegurat que comparteixen els objectius d'una ciutat més segura, sostenible i preparada per als nous models de desplaçament. Tot i això, ha criticat que no s'hagin incorporat les demandes dels veïns de Vistalegre relacionades amb la seguretat en els carrers amb una configuració específica.
3: És evident que Castelldefels necessita actualitzar la normativa de mobilitat per adaptar-la a una ciutat més segura, més sostenible i preparada per als nous models de desplaçament. De fet, el mateix text de l'ordenança afirma que vol humanitzar la ciutat, prioritzar els mitjans de transport sostenibles i millorar la seguretat viària. I estem completament d'acord. Però precisament, com deia el company de Junts, perquè compartim aquests objectius, ens costa entendre la decisió del govern de desestimar les al·legacions presentades per l'Associació de Veïns de Vistalegre. Entenem que no es demanen privilegis ni es qüestiona l'ordenança, solament es demana una cosa tan elemental com que una realitat concreta, la dels seus carrers, també es tingui en compte. Uns carrers on les voreres són inexistents o impracticables, on els vianants han de compartir espai amb vehicles i patinets, on les mesures preses fins ara de disminuir la velocitat són insuficients, no han funcionat perquè la realitat és que no es disminueix, tal com es manifesta amb les al·legacions. Potser caldria doncs, algunes actuacions físiques per obligar a reduir aquesta velocitat, un bàdem, per exemple, o fins i tot si cal restringir el trànsit en aquells carrers on la seguretat no estigui garantida.
1: Per la seva banda, la portaveu de Movem, Sílvia López, ha defensat una visió més àmplia de la mobilitat urbana, basada en la prioritat dels desplaçaments a peu, la bicicleta i el transport públic. Segons la formació, l'ordenança no aprofita prou l'oportunitat per avançar cap a un model de ciutat més pacificat i sostenible.
4: En aquesta proposta d'ordenança, doncs, veiem que la regulació, sobretot d'uns nou elements, que són els patinets o els vehicles de mobilitat personal, que han arribat al nostre carrer. Llavors, la qüestió que ens sembla fonamental és com regulem això? Per tant, què ens trobem en aquesta ordenança? No oblidem que quan es va començar a treballar aquesta normativa, un dels objectius centrals de la norma era precisament millorar la convivència i garantir la seguretat de vianants i usuaris de la via pública. I aquesta seguretat no s'aconsegueix doncs, aïllant-se o posant pedaços, sinó entenent la complexitat real que té Castelldefels. Des de Movem entenem la mobilitat com un pilar fonamental de la vida quotidiana, la pacificació dels carrers i la lluita contra el canvi climàtic. Volem una ciutat on la jerarquia sigui clara, com comentava la companya, primer les persones que caminen, després la bicicleta, el transport públic i finalment el vehicle privat. Un municipi amb una xarxa de carrils bici segregada, contínua i segura, amb entorns escolars pacificats, amb alternatives reals que connectin tots els barris, creiem que s'ha perdut l'oportunitat per regular la mobilitat de la nostra ciutat en aquesta direcció.
1: En la seva rèplica, David Soler ha explicat que les al·legacions presentades per l'associació veïnal no s'han incorporat perquè, segons el govern, plantegen qüestions de caràcter urbanístic que no poden resoldre's dins d'un marc d'una ordenança de mobilitat. Tot i això, ha assegurat que l'Ajuntament treballa en actuacions específiques per al barri de Vista Alegre a través de projectes de transformació urbana i de pla de barris. Finalment, la nova ordenança de mobilitat ha quedat aprovada de manera definitiva amb els vots favorables de l'equip de govern, l'abstenció de PSC i Junts i el vot contrari d'Esquerra Republicana de Catalunya i Movem. Amb la seva entrada en vigor, Castelldefels actualitza la regulació de la mobilitat urbana per adaptar-la als nous usos de l'espai públic i a la creixent presència de vehicles de mobilitat personal. El ple municipal també ha aprovat la creació de la nova ordenança fiscal número 28, que regularà el recàrrec municipal sobre l'impost d'estades en establiments turístics. Es tracta d'una eina prevista per la normativa catalana que permet als ajuntaments aplicar un suplement a la taxa turística que paguen els visitants que s'allotgen en hotels, càmpings, albergs i apartaments i habitatges d'ús turístic. Durant la presentació de la proposta, la regidora d'Economia, Cristina Corona, ha defensat la mesura assegurant que la taxa no recau sobre la ciutadania de Castelldefels, sinó que els turistes que visiten a la ciutat. Segons ha explicat, l'objectiu és contribuir a finançar els serveis municipals i els costos associats a l'activitat turística.
5: Sí, tal com sabem, la Generalitat va aprovar aquest nou impost, aquesta nova tassa, donant l'oportunitat als ajuntaments de fer el cobrament a hotels, a albergs, a càmpings i a pisos turístics, que és un recàrrec que al final no paga el ciutadà, paga el turista que ve de fora, i és el que passem ara. Aquí és important remarcar que això només es cobra els 7 primers dies d'estança, és a dir, que si t'estàs un mes en un hotel, només pagues la primera setmana, tampoc no paguen els menors d'edat, i tal com veieu al punt de ple i al punt de la comissió, s'ha establert un barem en funció de la categoria de l'hotel. Nosaltres entenem que aquí, ja sabeu que ens encanta que vinguin els turistes, però tot això costa molt de mantindre, i al final és un tema que no paga aquesta tassa no la paga el ciutadà de Castelldefels i ens ha semblat oportú. Gràcies.
1: Durant el debat des de Junts, el seu portaveu, Xavier Amate, ha demanat més informació sobre la recaptació actual de la taxa turística, les previsions d'ingressos amb un nou recàrrec i mecanismes de control sobre els habitatges d'ús turístic.
2: Tres preguntes. Quin import suposa la recaptació per aquest concepte ara sense la pujada? I quina estimació creuen que pot suposar amb la pujada? I després una especial referència als habitatges d'ús turístic. Si tenen o han aconseguit algun tipus de control, inspecció, perquè probablement és un focus de frau, no només respecte a aquest impost, sinó en altres situacions.
1: Per la seva banda, la portaveu d'Esquerra Republicana, Rita Borque, ha mostrat el suport del grup a la mesura, argumentant que el turisme genera costos que han de revertir en la ciutat. Tot i això, ha reclamat un compromís polític més clar perquè els recursos obtinguts es destinin realment a l'habitatge de l'espai públic i serveis municipals.
6: Bé, des d'Esquerra Republicana compartim el principi de l'ordenança. De fet, en el Parlament l'hem defensada i hem fet aportacions a la nova llei, perquè creiem que és cert que el turisme genera activitat econòmica, però també genera costos per a la ciutat i és raonable que contribueixi a finançar els serveis públics que fan possible aquesta activitat. Parlem de costos sobre la neteja, el manteniment de l'espai, la seguretat, la mobilitat, el patrimoni o la pressió que també es produeix sobre l'habitatge. És de justícia, per tant, que una part d'aquest impacte reverteixi en benefici del conjunt de la ciutadania, ja que som els veïns i veïnes, a través dels impostos, els que estem sufragant d'alguna manera aquestes despeses amb els nostres impostos. Ara bé, també volem posar sobre la taula una reflexió important. L'ordenança diu que aquest recàrrec ha de servir per reforçar el finançament local i contribuir especialment a les polítiques d'habitatge. Compartim plenament aquest objectiu. Però si llegim atentament el text veurem que això és una declaració d'intencions. L'ordenança no estableix cap obligació sobre el destí dels recursos que es recaptin. No garanteix que aquests diners es destinin a l'habitatge ni a la millora de l'espai públic ni als barris que suporten una major pressió turística. Jurídicament, aquests ingressos passaran a formar part dels recursos generals de l'Ajuntament i serà el pressupost municipal qui acabarà determinant on es gasten. Això no passa només a Castelldefels. De fet, hem estat mirant en diverses poblacions i veiem com a Barcelona també té una ordenança molt similar i tampoc vincula jurídicament el destí dels ingressos. La diferència és que Barcelona sí que ve acompanyada per aquesta aprovació del recàrrec amb un compromís polític explícit.
1: Des de Movem, la seva portaveu, Sílvia López, també ha celebrat l'aplicació del recàrrec municipal, destacant que permetrà que una part dels costos derivats de l'activitat turística, com ara la neteja, la seguretat o la mobilitat, siguin assumits també pels visitants.
4: Nosaltres volem celebrar que s'apliqui aquest recàrrec a aquesta eina, no? Que Castelldefels, doncs, ens sembla una mesura absolutament fonamental pel bon funcionament de la nostra ciutat, perquè sabem que el turisme és un dels motors econòmics, però també genera aquests impactes negatius. Fins ara, els costos aquests extres, no? Que generen els turistes, neteja, seguretat, mobilitat, manteniment, tot això, doncs, ho pagaven els veïns i veïnes, i a partir d'ara, doncs, amb aquest recàrrec, tindrem l'oportunitat de que també aquests turistes que venen a gaudir de la nostra ciutat, doncs, tinguin una part també per pagar-ho, no? Això, jo també volia dir, és que no és una eina aïllada, és una eina que, de govern que el nostre grup parlamentari va proposar al Parlament de Catalunya i de la qual estem especialment orgulloses, perquè ens preocupa molt com els pobles i les ciutats del nostre país van perdent la seva identitat, convertint-se en espais on la gent viu envoltada de decorats pel visitant i perden, doncs, el seu sentit de comunitat. I tot això, doncs, volem lluitar contra tot això, lluitem, ho fem aquí a Castelldefels a cada ple perquè pensem que això ha de ser un lloc on hi puguem viure.
1: En la seva intervenció, la portaveu del PSC, López, ha posat sobre la taula les dimensions del sector turístic a Castelldefels i, com altres grups, també ha demanat concreció sobre la destinació final dels ingressos que generin amb aquest recàrrec.
7: També, ja que estem aquí, aprofito perquè les persones que ens escolten puguin saber també quants establiments turístics tenim a la ciutat. I tenim entre hotels i hostals 9 establiments, que són 1.215 places. Apartaments turístics tenim 18 establiments, que són 410 places. Càmpings tenim un, amb 1.050 places. I habitatges d'ús turístic tenim aproximadament 430 habitatges amb 2.150 places. Això vol dir que tenim 4.825 places per a allotjaments turístics. Llavors, amb totes aquestes dades sí que ens agradaria saber a quins d'aquests conceptes que hem dit anteriorment aniran destinats a la recaptació, perquè jo crec que aquí és on està el veritable meollo de la qüestió, no? Estem molt d'acord en que aquesta ordenança es pugui aprovar, però sí que és veritablement urgent saber on es dedicaran aquests diners.
1: La nova ordenança fiscal ha rebut el suport unànime de tots els grups municipals. Amb aquesta aprovació, Castelldefels podrà aplicar el recàrrec municipal sobre la taxa turística i disposar de nous recursos per afrontar les despeses associades a l'activitat turística i a la gestió de l'espai públic. La creació de la nova ordenança fiscal número 28 ha quedat aprovada per unanimitat durant la sessió plenària.
8: Ha estat notícia aquest dimecres.
1: La sinistralitat viària a Castelldefels continua mostrant una evolució positiva segons les dades facilitades per la policia local. Durant el primer semestre de 2026 s'han registrat 153 accidents de trànsit i 81 persones ferides, una xifra que representa un descens del 5% respecte al mateix període de l'any anterior. Les dades també reflecteixen una reducció de la gravetat dels sinistres. Els ferits greus han passat de 8 a 6 persones, una disminució del 25%, i es manté la línia dels darrers anys, marcada per la reducció dels accidents i l'absència de víctimes mortals. Escoltem el Leo Piqué, sotsinspector de policia local.
9: Doncs sí, mira, val la pena remarcar de que al final l'esforç que s'està fent per part de policia local i d'altres estaments en aconseguir baixar la incidència dels accidents, doncs al final té un resultat possible, no? Vull dir que és tangible i el veiem. Doncs el que sí que podem adelantar és que han caigut els accidents a Castelldefels i sobretot el més important és que han baixat el nombre de víctimes greus i evidentment no han tingut cap mort, per sort. Però els ferits greus ens han baixat molt i d'això estem tremendament orgullosos, perquè és un dels objectius que es marquem cada any d'aconseguir, sobretot, que no tinguem víctimes. Se fa un balanç i un estudi de tota la sinistrabilitat que estem patint al municipi, que, per cert, no se'n va molt lluny, no s'allunya de la que tenim a nivell global, a nivell de Catalunya i, fins i tot, a nivell del país. Doncs el que cal destacar és que, finalment, els col·lectius més vulnerables, estaríem parlant ara mateix de motoristes, ciclistes, patinets elèctrics, també estan entrant aquí amb força, i vianants que cada any, bueno, cada vegada que estic aquí, insisteixo en intentar baixar aquest tipus d'accidentalitat, perquè l'accident del vianant sol ser greu.
1: Des de la policia local es valora positivament aquesta tendència que atribueixen a les actuacions de prevenció, vigilància i sensibilització desenvolupades de manera continuada al municipi. Tot i la millora general de les xifres, els col·lectius més vulnerables continuen concentrant una part important de les víctimes. Durant els primers 6 mesos de l'any, la meitat de les persones ferides han estat motoristes, vianants, ciclistes o usuaris de vehicles de mobilitat personal. Els motoristes continuen sent el col·lectiu amb més persones lesionades, seguit dels vianants, els ciclistes i els usuaris del patinet elèctric. Un altre dels factors que continua tenint una incidència destacada en la sinistralitat és el consum d'alcohol i drogues. Les dades indiquen que el 14% dels accidents registrats durant el primer semestre de 2026 van estar relacionats amb la presència d'aquestes substàncies. Per aquest motiu, la policia local manté de forma regular les campanyes de control d'alcoholèmia i drogues, especialment durant els mesos d'estiu i en zones vinculades a l'oci nocturn. Escoltem el sotsinspector de la policia local, Leo Piqué.
9: Però no podem baixar la guàrdia mai amb les campanyes d'alcohol i droga. Les fem a qualsevol lloc, incidim més, evidentment, a les zones d'oci, no? A les sortides i demés, i tenen un paper molt dissuasori, també. La intenció que tenim en les campanyes d'alcohol i droga no és de cazar a nadie, no? Com diu la gent, sinó que intentem és que la gent se n'adoni que quan se surt no se pot veure, perquè el perill que està portant a ells mateixos o a un tercer són brutals i no ens ho podem permetre. El balanç és positiu i, a la millor, també dintre les dades que hem dit abans de que han caigut els accidents greus, doncs també ve una part important per a aquestes campanyes que estem fent durant tot l'any. El que passa que ara a l'estiu incidim més.
1: A més de la tasca de control, els responsables policials destaquen la importància de la conscienciació ciutadana. Segons apunten, en els darrers anys s'ha produït un canvi progressiu en els hàbits de la població respecte al consum d'alcohol i drogues abans de conduir, una evolució que també contribueix a la reducció d'accidents més greus.
9: La veritat és que si féssim un balanç de fa 7, 8, 10 anys fins ara, és evident que hi ha un canvi cultural important en aquest sentit. Això no vol dir que s'acabi, perquè hi ha gent que consumeix i hi ha gent que agafa el cotxe, però evident cada vegada menys, i sí que hi ha un canvi cultural important en aquest sentit. La gent comença a estar conscienciada de que no se pot conduir amb aquestes condicions de consum d'alcohol o drogues. I aquest és el nostre objectiu, evitar que hi hagi consum i que hi hagi consum, evidentment, però que no hi hagi conducció, que no hi hagi cap risc a cap ciutadania.
1: Pel que fa als punts amb més accidentalitat, l'Avinguda de la Constitució encapçala la llista amb 13 sinistres durant el primer semestre de l'any. La segueixen el Passeig Marítim i l'Avinguda del Canal Olímpic amb 7 accidents cadascuna. La policia local assegura que continuarà treballant en la prevenció de conductes de risc, en el reforç dels controls i en les accions de sensibilització amb l'objectiu de seguir reduint tant el nombre d'accidents com la seva gravetat i avançar cap a una mobilitat cada vegada més segura a Castelldefels.
8: Ha estat notícia aquest dijous.
1: Castelldefels ha fet un nou pas en l'àmbit de la inclusió esportiva amb la presentació de la nova Escola Adaptada de Futbol Inclusiu, una iniciativa impulsada conjuntament per la Fundació Unió Esportiva de Castelldefels i l'Associació ISTEA, que començarà la seva activitat el pròxim mes de setembre. El projecte es va presentar aquest dimecres al Camp Municipal dels Canyars, davant de representants municipals responsables de les entitats impulsores i famílies interessades. La iniciativa neix amb l'objectiu de garantir que infants i joves amb necessitats específiques d'esport i de suport puguin accedir a la pràctica esportiva en un entorn adaptat, inclusiu, respectuós i amb les seves necessitats. Des d'ISTEA expliquen que la proposta respon a una demanda de moltes famílies que buscaven espais esportius adaptats als seus fills i filles. Escoltem la Pilar García, directora d'ISTEA.
10: Bueno, al final neix perquè nosaltres com a entitat demanem que tots els nens puguin tindre una escola adaptada per fer esports. No totes les escoles d'esports d'aquí de Castelldefels tenen una secció adaptada per nens. Què passa? Que els nens es frustren, però en un dia, com no tenen eines ni persones preparades ni formades per fer un acompanyament en condicions, doncs què passa? Que aquest nen no torna. Què passa? Que s'exclou aquest col·lectiu perquè no tenen recursos per fer un acompanyament correcte. Per això nosaltres, quan vam vindre a exposar-nos al projecte, no vam dubtar des de cap moment que volíem participar. La nostra aportació és en professionals, en formadors, amb les nostres famílies, i nosaltres com a entitat doncs, fer aquest recolzament i donar posar el nostre altaveu també a la Fundació perquè es doni a conèixer que serà aquí a la zona del Baix la segona, no?, o tercera que tingui escola adaptada de futbol.
1: L'escola és fruit de la col·laboració entre l'Associació Especialitzada en l'Acompanyament de Persones amb Trastorn de l'Espectre Autista i les seves famílies i la Fundació Unió Esportiva de Castelldefels, creada per impulsar projectes socials vinculats a l'esport. Els seus responsables destaquen que la iniciativa vol convertir el futbol en una eina d'inclusió social, socialització i desenvolupament personal, obrint les portes a infants que sovint troben dificultats per participar en activitats esportives convencionals. Així ens ho explica el president de la Fundació Unió Esportiva Castelldefels, Adolfo Borgoñoz.
11: Bé, la Fundació neix a finals de l'any passat, el 2025, impulsada una mica doncs, per la Unió Esportiva Castelldefels i bàsicament l'objectiu és que la Unió Esportiva Castelldefels, que és l'entitat esportiva més gran, diguem, de la ciutat, que té gairebé cada any entre 900 i 1.000 practicants, al final arriba a la conclusió que per dur a terme diguem, projectes que tinguin que veure amb la inclusivitat faltaven, diguem, recursos i faltaven eines. I d'aquí neix la Fundació. La Fundació s'aparta totalment del que és el dia a dia de la Unió Esportiva en quant a escola de futbol i el que vol és apropar l'esport, inicialment el futbol, però estem oberts a altres possibilitats, és apropar l'esport a aquells col·lectius als quals els hi costa de manera diguem, habitual poder accedir a la pràctica de l'esport. Aquí, evidentment, entren molts col·lectius, des de gent gran, ja estem en un projecte ja en marxa des de la primavera, que és el futbol caminant, que està dedicat a gent doncs, ja de sobretot doncs, sèniors, diguem, a partir de 55-60 anys, i l'escola doncs, adaptada inclusiva, en la qual anem de la mà d'ISTEA, que per cert és un dels patrons fundadors, valga la redundància, de la Fundació, i doncs aquest tipus de projectes són els que la Fundació diguem, vol dur a terme.
1: Abans de l'inici de les activitats previstes per al setembre, es durà a terme un treball individualitzat amb cada participant. Aquest procés incluirà reunions amb les famílies, l'elaboració de perfils sensorials i l'avaluació de necessitats específiques perquè cada infant per adaptar al màxim les sessions esportives. A més, els entrenadors rebran formació específica i es prepararan activitats i materials adaptats per afavorir la participació i el benestar dels participants. El projecte ha despertat un notable interès abans fins i tot de la seva posada en marxa. Segons les entitats impulsores, ja n'hi ha més d'una veintena d'infants inscrits per participar en aquesta primera temporada. Els seus responsables remarquen que l'objectiu va més enllà de la pràctica esportiva i que l'escola està oberta a qualsevol infant que necessiti un suport específic per desenvolupar la seva activitat dins d'un entorn segur i inclusiu. Amb aquesta nova escola adaptada i de futbol inclusiu, Castelldefels reforça la seva aposta per un model esportiu més accessible i inclusiu, amb la voluntat de garantir la igualtat d'oportunitats i facilitar que tots els infants i joves puguin participar de la vida esportiva de la ciutat. La campanya d'estiu continua marcada pel risc elevat d'incendi forestal, una situació que obliga a mantenir la màxima vigilància també a Castelldefels. De les altes temperatures, la sequedat de la vegetació i les possibles ratxes de vent converteixen aquests mesos en un període especialment delicat per la prevenció d'incendis. Aquest mateix cap de setmana, els serveis d'emergència van intervenir en un incendi forestal a la zona de Calganxo. La ràpida actuació dels primers efectius desplegats va permetre controlar el foc en una fase inicial i evitar que les flames es propaguessin a una superfície més ampla. El sotinspector de la policia local, Leo Piqué, ens explica com es van desenvolupar aquesta intervenció.
9: El foc la setmana passada d'un vehicle al carrer Mansió, de Vistalegre, un vehicle que se va cremar també i bueno, no va tenir més transcendència, més que danys materials, però evidentment no deixem d'entendre que és molt aparatós, no? Quan en un carrer se'n crema un cotxe, doncs provoca certa inseguretat i certa por, no? I sense anar més lluny, aquesta matinada, a les 3 del matí, se'ns ha encès un altre cotxe, concretament a Pérez Galdós, a Vistalegre, al Poal. En aquest cas, l'afectació ha sigut més greu, perquè a més això ha provocat un escapament de gas i una afectació al tendit elèctric, l'encendre d'aquest cotxe. Aquest cotxe era un cotxe elèctric, a més, amb bateries, la qual cosa el seu tractament és diferent, se complica referent a un cotxe de combustió ordinari, i sembla ser que hi ha indicis que aquest incendi podria estar provocat. Ara estem ja iniciant una investigació, a veure què hi ha d'aquesta hipòtesi, encara no ho sabem, però el cert és que ha afectat a un cotxe i després n'ha afectat a dos més, que estaven a costat també. Però, bueno, al final s'ha pogut sufocar sense cap dany personal i el més important que tampoc el foc ha traspassat al bosc. Recordem que Pérez Galdós està al costat del bosc, del Poal, i per sort aquest foc no ha traspassat a la zona forestal.
1: Però aquest no ha estat l'únic incident registrat en els darrers dies al municipi. També s'han produït dos incendis de vehicles, un al carrer Manxó de Vistalegre i un altre en aquesta passada matinada al carrer Pérez Galdós del barri del Poal. En aquest últim cas, el foc va afectar un vehicle elèctric i va provocar una fruita de gas. Malgrat la complexitat de la intervenció, les flames no van arribar a la zona forestal propera, evitant així conseqüències de major gravetat. La ubicació de Castelldefels, envoltada en part per espais naturals i zones boscoses, fa que la prevenció sigui una prioritat constant durant els mesos d'estiu. Els responsables de seguretat recorden que qualsevol incendi, encara que s'iniciï lluny del municipi, pot acabar afectant l'entorn si es donen les condicions meteorològiques adequades. Per aquest motiu, la coordinació entre la policia local, els bombers de la Generalitat, els agents rurals, Protecció Civil i la resta de cossos d'emergència resulta essencial per actuar amb rapidesa davant de qualsevol incidència. D'altra banda, la Generalitat manté activades diverses restriccions preventives davant del risc d'incendi forestal. Recordem que aquí a Castelldefels fins al pròxim 2 d'agost continua prohibit fer foc en terrenys forestals o en la franja de 500 metres que ens envolta. Els especialistes insisteixen que els primers minuts són determinants a l'hora de tenir controlat un incendi. Per això fan una crida a la prudència i a la responsabilitat ciutadana per evitar conductes de risc que puguin posar en perill tant el medi natural com la seguretat de les persones.
8: Ha estat notícia aquest divendres.
1: El debat sobre el nou reglament d'armes de la policia local va centrar una part del ple municipal celebrat divendres passat a Castelldefels. La normativa regula l'ús de diferents eines policials, entre elles els dispositius conductors d'energies coneguts popularment com pistoles Taser. Durant la sessió, el regidor de Seguretat, David Soler, va defensar la necessitat de disposar dels recursos adequats per afrontar situacions cada vegada més complexes i va remarcar que només podran fer ús de aquests dispositius els agents que disposin de la formació i acreditació específiques. L'escoltem.
0: I estem veient com hi ha molts moments crítics i que estem veient que cada vegada són més en els que hem d'estar preparats i hem de tindre el màxim d'eines possibles per poder actuar. I com vostè deia, sí, la formació està prevista i, a més, fins ara només podien utilitzar aquest tipus d'eines, en aquest cas estem parlant de les Taser, els caporals de la policia local, que tenien la formació i el curs realitzat, i ara, com que evidentment hem ampliat el nombre de caporals a la policia local, doncs tots ells doncs, es programarà doncs, dins de la programació habitual de formació a la policia local perquè tots ells tinguin aquest curs realitzat per poder-los utilitzar. Per tant, no tota la plantilla de la policia local pot fer servir aquest tipus d'elements. Només aquells que tenen la titulació i la formació expressament doncs, expedida per aquest tipus d'intervencions. Per tant, jo crec que som plenament garantistes. I, a més, la policia local, i jo crec que tots els que han governat aquesta ciutat crec que podran coincidir, tenim una de les policies locals més ben preparades, més ben formades.
1: Per la seva banda, Movem Castelldefels va reiterar les al·legacions presentades durant el període d'exposició pública. El grup va assegurar que la seva postura no suposa un qüestionament de la feina de la policia local, però va criticar que el govern descartés que les propostes que, segons la formació, haurien permès de disposar d'un reglament amb més garanties. Així ho va explicar el regidor de Movem, Javier Martín.
12: Des de Movem vam decidir fer aquestes al·legacions i vull començar reiterant doncs, que el que ja vam dir durant l'aprovació inicial, que el nostre posicionament crític no és en cap cas un atac o ni un qüestionament a la feina dels homes i dones de la plantilla local de Castelldefels, ben al contrari. Sabem perfectament que els nostres agents cada dia viuen situacions molt complexes i de risc a la via pública. Reconeixem la seva professionalitat i sabem que a la nostra ciutat l'ús de les eines de dispositius conductors d'energia ha estat fins ara aïllat i extremadament ponderat. La feina a peu de carrer, la mediació i el contacte amb el teixit veïnal i comercial fan que molts d'aquests agents siguin el pilar real de la convivència a Castelldefels. Precisament per respecte a la policia local i per seguretat a tota la ciutadania, la nostra crítica avui s'adreça directament a vostès, senyors de l'equip de govern municipal. Vostès tenien l'oportunitat política de dotar Castelldefels d'un reglament d'avantguàrdia, d'un text garantista que protegís tant el ciutadà com el propi agent de situacions d'alta tensió, mai millor dit. En lloc d'això, han preferit desestimar íntegrament totes i cadascuna de les al·legacions que van presentar.
1: Des del PSC, en canvi, es va donar suport al text. Els socialistes van defensar la necessitat de dotar la policia local de les eines necessàries per desenvolupar la seva feina, tot insistint igualment en la importància de la formació dels agents que les hagin d'utilitzar. Ho destacava el portaveu socialista Jordi Planell.
13: Nosaltres, com vam manifestar l'aprovació inicial, donarem suport amb aquest reglament, perquè pensem que hem de dotar a la nostra policia local de les millors eines possibles. També entenem que aquí el regidor, en aquest cas el senyor Soler, no té molt marge de maniobra perquè estem sota un reglament estatal i autonòmic. Per tant, ens hem d'adequar aquí. I res més. Tan sols podria comentar-li el mateix que li vaig comentar l'altra vegada. Si hi ha previst una planificació per formació amb l'ús d'aquestes armes.
1: Finalment, el reglament d'armes de la policia local va quedar aprovat definitivament amb els vots favorables de l'equip de govern, el PSC i Junts, i l'abstenció d'Esquerra Republicana i el vot contrari de Movem Castelldefels.

0: El Teatre Plaza i la Sala Margarida Xergo ja han fet pública la programació cultural dels mesos d'octubre, novembre i desembre. La nova temporada arriba sota el lema Inspira i inclou una oferta variada d'arts escèniques amb teatre musical, concerts, monòlegs, dansa, cinema i espectacles familiars per tots els públics.
1: Todo lo bueno que inventamos.
0: La programació arrencarà a principis del mes d'octubre amb el musical That Jazz Tribute a Chicago, seguit d'altres propostes destacades com Dràcula, Friends the Musical Parody o els espectacles del cicle Castelldefels Comedy Stars, que tornaran a portar l'humor a l'escenari del Teatre Plaza. Durant el mes de novembre, la música i la comèdia continuaran tenint un paper protagonista amb propostes com Carmen, una petita història d'amor, el monòleg de Santi Rodríguez o l'espectacle No me toques el cuento, inclòs en la programació vinculada al Dia Internacional per la Eliminació de Violència envers les Dones. La nova temporada reserva un espai dedicat al públic familiar. És el cas de Simba Kiara, tribut al rei El rei Lleó, previst per al 28 de novembre, o les sessions de cinema familiar programades durant les festes de Nadal.
1: Todo lo bueno que inventamos.
0: Precisament, el mes de desembre estarà marcat per diverses activitats nadalenques, entre elles una projecció especial de cinema familiar i el tradicional concert de Nadal que enguany anirà a càrrec de l'Orquestra de Cambra de Terrassa 48 i la soprano Marta Valero. A més de les propostes del Teatre Plaza, la Sala Margarida Xirgo acollirà sessions de cinema, concerts en petit format i activitats culturals complementàries al llarg de tota la temporada. Les entrades per als diferents espectacles ja es poden adquirir a través de la plataforma Entràpolis. Des de l'Ajuntament destaquen que la nova programació manté l'aposta per oferir una oferta cultural diversa, accessible, consolidant el Teatre Plaza com un dels principals espais culturals de Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 3. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.
1: Castelldefels Coffee.
2: I tornem un dia més amb l'espai Castelldefels Coffee i la tertúlia política de Ràdio Castelldefels. Avui és el torn del Partit Popular i ens acompanya la regidora Cristina Corona.
3: Hola,
2: molt bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Doncs precisament la setmana passada ja vam estar parlant també de les darreres novetats de la Festa Major. De seguida entrarem també en matèria perquè justament al cap de setmana han sortit més novetats, per tant haurem d'entrar aquí, hi ha molta informació a comentar. Però de l'actualitat informativa, el divendres de la setmana passada teníem el ple de juliol, recordem que és el previ a aquesta aturada estival d'agost, ja no tornaran a haver plens fins al setembre. Quins serien els principals acords que destacaria d'aquest ple?
3: Sí, mira, bueno, el ple... T'ho avanço perquè hi ha molta gent al mes de juliol que hi ha una mica de despista. Sempre el fem a l'últim divendres de mes, menys el mes de juliol, que ho avancem un divendres anterior pel tema de vacances i tot això, i per això es va fer el divendres passat. Aquest ple van passar diversos punts econòmics, per exemple, es va aprovar la nova taxa turística, que això en el nostre municipi és molt important. Això la Generalitat ho va aprovar fa uns mesos, que els ajuntaments podíem aplicar aquesta taxa turística i es farà no només al nostre municipi, sinó a tots els del voltant. És veritat que nosaltres som, per dir-ho d'alguna forma, el més turístic. No ens podem comparar amb el nostre voltant i aquí realment té una repercussió important. És un impost que pagarà la gent que ve de vacances. En principi, si tu estàs en un hotel enregistrat i estàs de vacances, només és important ressaltar que només pagues els 7 primers dies i la mitjana, nosaltres no tenim hotels de 5 estrelles, el màxim que tenim és de 4, i la mitjana és entre 1,20 € i 1,80 € per persona adulta, amb un màxim de 7 dies. És a dir, si tu t'estàs una setmana, pagues cada dia, però si t'estàs un mes, que molt bones vacances.

0: vacances llavors, només pagues igualment la primera setmana i sempre és amb càrrec amb el turista que ve. Nosaltres aquí estem encantats de que vinguin turistes, òbviament, però és veritat que tot això ens comporta una despesa de manteniment, de neteja, de seguretat, bueno, de tot, una mica d'espai públic, d'escombreries, de tot, i vam entendre que era oportú posar aquest recàrrec.
1: Uh-huh. I com repercutirà aquest nou ingrés aquí, a la nostra ciutat?
0: Bueno, al final, això es va debatre en el ple, no és una partida que el que s'ingressa per aquest concepte va amb una partida específica, sinó va, perquè ens entenguem, a la bossa comú d'ingressos de l'Ajuntament. Amb la qual, clar, en què s'aplicarà? Doncs, ja ho vam dir en el ple també, al final les partides més importants per nosaltres i per qualsevol municipi, doncs és això que he dit, seguretat, neteja, manteniment de l'espai públic, tot això ajudarà, és veritat que comparat amb el pressupost total de l'Ajuntament és una part molt petita, és un 1%, però bueno, sens dubte ajudarà també a que aquestes serveis es vegin reforçats.
1: Uh-huh. I altres punts que van ser aprovats dins de l'ordre del dia del ple de juliol va ser l'ordenança de mobilitat i també una modificació de l'ordenança de civisme.
0: Sí, això també es va... Les ordenances, pensa que habitualment cada uns quants mesos es van modificant i es van ampliant de qualsevol tipus de civisme, de les armes que porta la policia... L'únic que es fa un cop l'any són les ordenances fiscals, que això sí que es modifica i s'aprofita normalment amb el ple de pressupostos, que ho tindrem això després de l'estiu, però la resta d'ordenances és algo habitual que a mesura que es van modificant o que es van millorant, perquè òbviament les necessitats canvien i s'han d'anar adequant.
1: Mm-hmm. Des d'un punt de vista econòmic, què ressaltaria des de les seves regidories, de règim interior? Van haver uns punts inicials també que tenien a veure amb modificacions de personal, de plantilla, de l'Ajuntament?
0: Sí, el tema de personal i de plantilla és algo que des de fora costa una mica entendre, perquè hi ha una cosa a l'Ajuntament que nosaltres li diem les RLT, que és la relació de llocs de treball, que quasi cada mes portem algun punt relacionat amb això. Moltes vegades, la RLT, perquè ens entengui tothom, és la definició de lo que comporta la teva feina. És el detall de cada lloc de treball, la feina que ha de fer i les característiques. Ara portem uns mesos, i encara queden molts, que s'han d'adequar, principalment per una cosa... abans, antanyo, tu no perquè ets molt jove, però abans la gent o éramos licenciados o éramos diplomados. Ara tothom és graduat. L'any passat vam ficar un nou programa de nòmines i tot això, que són nomenclatures una mica antigues, tot això ho anem adequant. I molts mesos les RLTs es modifiquen per això. També es modifica, per exemple, si en un determinat lloc de treball hi ha dues persones i si considerem que han d'haver-hi tres, també això passa per RLT i per plantilla.
1: Uh-huh. Estava justament mirant aquests primers punts de l'ordre del dia. RLT és justament, les sigles el que diuen és relació de llocs de treball, aquestes fitxes que ens estaves explicant.
0: Sí.
1: Doncs, perdona,
0: també vam passar, nosaltres quan acaba l'any, tots els ajuntaments presenten comptes, llavors després es fan uns informes per detectar coses que es poden millorar. Nosaltres teníem, em sembla que, si no recordo malament, 4 punts que s'havien de millorar, no era re greu, però és... millorar els procediments tant de control de factures com de subvencions, de seguiment, i bueno, també es passava en aquest ple aquestes mesures per aquestes petites coses poder-les anar millorant mica en mica.
1: Mm-hmm. I més enllà d'aquests primers punts que expliquem del ple de divendres passat, hi ha algun altre aspecte relacionat amb les seves regidories, amb l'àmbit econòmic de l'Ajuntament, que sigui destacable? Com sempre, també la finalització arribava amb aquest punt de control i fiscalització de l'actuació d'altres òrgans de govern. Aquí no sé si hi va haver també algun altre debat entorn a l'aspecte econòmic.
0: No, el més important va ser això, va ser les propostes de millora i les RLTs. De les meves àrees era el més important.
1: Uh-huh. Doncs amb això arribem a aquesta aturada d'agost ja, i al setembre tornarà al ple. També ens avançava aquests pressupostos que han d'arribar de cara també a final d'any. Quan tornem amb el ple, doncs arribarà habitualment, és a l'octubre.
0: Normalment ho fem a l'octubre perquè les ordenances fiscals, això sí que té un període que s'han d'exposar al públic, s'han de donar un període d'al·legacions, tal i qual, abans d'aprovar-les. Llavors, hi ha un dia límit que s'ha de fer el ple perquè si no donaria temps de que l'1 de gener entressin en vigor. És un tema que s'ha de fer sí o sí ara no recordo, però aquest any, per les dates, jo crec que és cap a mitjans d'octubre, amb la qual cosa el farem abans. I nosaltres, des que estem en govern, la nostra ja sempre ho fem així, és passar a la vegada ordenances i pressupostos. Per què? Perquè les ordenances, al final, parlem d'ingressos i els pressupostos parlem de despeses. Llavors sí que ens sembla interessant, en el mateix ple extraordinari, poder comentar les dues coses perquè al final confrontem els ingressos amb les despeses.
1: Perfecte. Doncs aquesta aturada d'agost ens permet que ara també centrem l'estoneta que ens queda, els darrers minuts aquí a Ràdio Castelldefels, per parlar de l'actualitat de la Festa Major d'estiu. Ja la setmana passada vam estar parlant amb vostè també sobre totes les novetats que hi havia, els caps de cartell, amb aquesta doble vessant de cap de cartell, perquè s'anunciava la setmana passada la participació de Chenoa. Feia dues setmanes, també a principis de mes, s'havia parlat de Detalles, Ginestà, i precisament vostè doncs, ens destacava que és una programació diversa i com, segons el públic amb el que parlis, doncs, el cap de cartell és un o un altre.
0: Exactament és això, el cap de cartell li preguntes a, no sé, als meus nebots si tenen claríssim qui és. Li preguntes als meus veïns si també tenen claríssim qui és i no coincideix. Però sí que és veritat que hem intentat, bueno, una mica que tothom es pugui veure representat i que tothom hi hagi espectacles i coses per poder anar i que tothom pugui gaudir de la Festa Major, que al final es tracta d'això, de que sigui una festa que tothom es pugui veure involucrat.
1: Una festa també molt participativa, amb aquestes novetats que la setmana passada sí que vam tenir ocasió de parlar de les penyes, un aspecte clarament participatiu i de fer comunitat.
0: Molt. Les penyes, la veritat és que quan ho vam pensar i ho vam ficar en marxa vam dir, bueno, és el primer any, aviam com funcionarà, però la resposta està sent tremenda, o sigui, tan tremenda que estem una mica ai, ai, ai. No, molt, molt guai, tothom, a dia d'avui, no em vull equivocar, però em sembla que tenim 20 o 22 penyes enregistrades, amb més de 400 participants, amb la qual cosa, d'un-hi-do, d'un-hi-do, i estem molt contents, a més, tothom no para de trucar, esperem que amb aquesta setmana encara s'han d'escriure molta més gent per les trucades que estan arribant, de dubtes que surten i tal, però realment sí que és molt fàcil la inscripció, és molt fàcil tot, perquè ja ho hem pensat així precisament per això, perquè és el primer any i aviam com funcionava, però la resposta des de logo no ha pogut ser més bona que la que hem tingut.
1: Un bon tret de sortida perquè precisament dijous de la setmana passada ens indicava que hi havia 15 penyes apuntades, ara ja superen les 20 amb aquestes 400 persones que participaran i de març ja tenim fins al 31 de juliol,
0: sí,
1: és a dir, aquest divendres.
0: Aquest divendres ja, bueno, és que clar, en algun moment hem de tallar perquè s'ha d'organitzar tot. La Festa Major pensa que al final falten no res, no arriba
1: ja
0: ni a 3 setmanes i clar, encara s'estan rematant coses. Bueno, estem a top i molt contents amb la Festa Major.
1: Doncs parlem de participació amb les penyes, també hem de parlar de participació en aspectes culturals, perquè són altres de les novetats que s'han anat anunciant. Bueno, novetats acaben de publicar-se, però són constants, que sempre s'aposta des del govern municipal a comptar amb la Diada Castellera, amb l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels, Diada, i a més també la representació del Garigot, que estan fent aquesta crida a la participació ciutadana.
0: Sí, la representació del Garigot, que a més animo a tothom a anar, perquè de veritat que és molt maco, es fa aquí al Parc de la Muntanyeta, aquest any amb les fonts noves, amb la qual crec que li podrem donar una mica més de, bueno, visualment serà molt més maco i, òbviament, clar, és que la Festa Major no es pot imaginar sense l'agrupació, sense els castellers, sense el Garigot, són elements imprescindibles per la Festa Major d'aquí de Castelldefels i cada municipi amb els seus amb les seves tradicions culturals.
1: Doncs amb això, últims minuts, i arriba el moment de comentar la que sí que és la darrera novetat que s'anunciava el dissabte des del perfil d'Instagram de l'Ajuntament, els pregoners d'enguany.
0: Sí, aquest any tenim el Piqueras, que com sabem ara està, bueno, jo, que sóc més gran, no tant, però la gent jove estan entusiasmats en que el pregoner sigui el Piqueras, és un nano molt jove que està tenint molt, molt d'èxit i a més estem molt contents de que sigui el nostre pregoner perquè és un noi d'aquí, de Castelldefels. Ell de veritat que ho fa molta il·lusió i nosaltres quan li vam demanar estàvem supercontents. I una mica per contrarrestar vam pensar que seria bo dins d'aquesta idea de que tothom pugui veure representat les seves, bueno, seus gustos i tal, vam pensar de contrarrestar amb una entitat amb més solera i vam comptar amb la Coral Marinada, que aquest any han fet 100 anys, que no que no,
1: es diu ràpid.
0: Que no és poc, i també els hi va fer molta il·lusió, i llavors tindrem això, el Piqueras, la part jove, emergente i així, i la Coral Marinada com una cosa ja establerta i amb una antiguitat. Bueno, tremenda.
1: Que a més, a Piqueras, recordem que ja va participar fa 2 anys, em sembla que ja va tenir una participació aquí en un concert, sí. I a més també participarà a la FAC, a la Festa Jove.
0: Sí, a més de ser pregoner, després al mateix dia actua a la FAC, a la Festa Jove. Uh-huh. Amb la qual tindrà una representació molt important, perquè és que estem molt, bueno, orgullosos, no sé com dir-t'ho, d'ell.
1: Molt bé, doncs amb això, Cristina Corona, regidora del Partit Popular, moltes gràcies per dedicar-nos aquesta estona aquí a la tertúlia del COFI de Ràdio Castelldefels. Hem fet aquest repàs del ple i repàs de l'actualitat de la Festa Major d'estiu, i amb això desitjar-vos, perquè ja acabem amb els COFIs del Partit Popular fins al setembre també, que recuperarem ja l'habitualitat amb aquesta secció.
0: I reanimar tothom que participi a la Festa Major, perquè de veritat aquest any, a més com que tenim un dia menys, està tot. Hi ha activitats a tot arreu, a la muntanyeta, a l'església, a la FAC, al castell, a tot arreu, a totes les hores, i de veritat, la idea és que tothom pugui gaudir de la Festa Major i que ens ho passem la mar de bé.
1: Mm-hmm. Moltes activitats concentrades i tota la informació a la pàgina web de l'Ajuntament, a l'Instagram de Cultura també, aquí tota la informació de la festa.
0: Sí, en breu publicarem el programa detallat, amb horaris, espais i tot això. Jo, avui és dimecres.
1: Avui dimarts, és dimarts.
0: En aquesta setmana segurament ja publicarem tot.
1: Perfecte. Doncs des de Ràdio Castelldefels seguirem pendents i informant de tot el que arribi des de l'Ajuntament i des de la seva àrea de festes.
0: Doncs moltes gràcies i bona Festa Major.
1: Igualment, bon estiu i bona Festa Major.
2: Castelldefels Coffee.
3: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.
1: Castelldefels Coffee.
2: El ple municipal del mes de juliol ha estat l'últim abans de la pausa institucional de l'agost i ha deixat sobre la taula qüestions importants pel futur de Castelldefels, com ara l'ordenança de mobilitat, la modificació de l'ordenança de civisme o l'aprovació del document únic de protecció civil municipal. Avui volem conèixer la valoració d'un dels grups de l'oposició. Ens acompanya Lluïsa Espanyol, del PSC, a l'Ajuntament de l'Ajuntament de Castelldefels. Amb ell repassarem els principals acords de la sessió plenària i també parlarem d'aquestes setmanes d'estiu que viu intensament la ciutat abans de l'arribada de la Festa Major. Lluís Espanyol, moltes gràcies per ser avui amb nosaltres.
3: Molt bon dia. Bon dia a tots, a vosaltres. Gràcies a vosaltres.
2: Doncs ha estat l'últim ple abans de l'agost. Quina ha sigut la valoració que han fet el seu grup parlamentari en general pel que fa a aquesta sessió?
3: Bé, s'han intentat presentar diversos punts de diversa índole econòmica, doncs de jurídica, urbanística i també d'algunes ordenances municipals, reglaments municipals, no? En els quals el govern actual del PP i Som ha posat la màquina una miqueta doncs, a intentar cobrir aquelles promeses que difícilment compleixen. Moltes vegades fan promeses i no les compleixen, de tot un programa d'ordenances i reglaments que volen fer durant l'any 26, que tenen programat aproximadament uns 19-20 reglaments nous, només porten fets 3 o 4, i en aquest ple últim van presentar, doncs, per intentar maquillar una mica aquest programa de promeses que tenen, doncs, presentar 3 o 4 reglaments nous. No? El d'armes, una correcció d'ampliació d'utilització d'armes de la policia municipal, un del nou reglament del Consell Escolar i després també, que em sembla una adequació al reglament, el de armes no té gaire cosa a dir, és simplement les persones titulades que tenen que utilitzar dins de la policia municipal les tàser i altres elements doncs, de força o de control. No? El de reglament de Consell Escolar és un reglament que està fet amb participació de tot el sector i agafa molt uns models i uns exemples de reglaments escolars que té la Generalitat al Departament d'Ensenyament. No tenim res en contra, no? S'ha fet amb bastanta cura i amb bastant de temps i amb participació de tot el col·lectiu. Després també s'ha presentat el reglament d'ordenança de mobilitat, que aquí doncs, sí que hi ha certa participació, però al final és un reglament que encara no deixa molt clar doncs, tot aquelles solucions que n'hi ha d'aparcaments, la solució de transport públic, aquestes coses no les deixa molt clares. Incideix molt, sí, amb el tema de l'ús del patinet, el famós patinet, que hi ha unes novetats en quant a que quedi molt clar doncs, com es pot utilitzar, les edats, les velocitats, en fi, una sèrie de qüestions, que el casco, haurà de posar-se el casc, en fi, una sèrie de qüestions de mobilitat, però ja dic, sense deixar molt solucionades el tema del transport públic, sobretot doncs, el tercer cap, com estarà comunicat, doncs, si hi haurà aparcament o no. Hi ha zones del poble que no queden molt matisades. I després, per últim, hi ha un reglament inicial, hi ha l'aprovació inicial, l'arrencament d'un expedient de civisme i ús de l'espai públic, que aquí sí que han presentat, el govern del PP ha presentat un text sense comptar amb ningú, fet unilateralment. Bé, és un text inicial, d'acord, l'han fet unilateralment, però és un text inicial que ara diuen que s'obre un període d'al·legacions i de participació per poder per incorporar arguments o idees o solucions. Donen molt poc espai de temps per presentar les al·legacions tant les entitats com totes les persones que estiguin interessades en fer la seva dintre d'aquest. Entenem que és un macroreglament de civisme i ús de l'espai públic que engloba moltíssimes coses, engloba la convivència dels ciutadans, engloba el tema de les terrasses dels bars, engloba doncs, els horaris de l'hostaleria i engloba moltíssimes coses doncs, d'ordre i de convivència, no? Aquí sí que estarem, des del partit PSC, del grup municipal socialista, estarem a sobre, presentarem moltes iniciatives, farem participar, intentarem que participi altres entitats del poble, associacions de veïns, etc. I a veure què podem aquí millorar aquest reglament, no? I com treballarem, no hi dubti ningú que hi posarem totes les idees oportunes perquè doncs, surti un reglament el millor possible de cada ciutadania de Castelldefels, no?
2: Sí, el que sí que hem vist és que en el ple que va tindre divendres passat van haver-hi en alguns punts importants que hi van haver-hi discrepàncies, però en altres doncs, també hi havia un consens. Quin seria el titular que vostè resumiria el ple, aquest últim ple abans de l'estiu?
3: El ple, efectivament, va haver-hi una sèrie de punts que podríem dir, d'instrumentació o de governança, que no tenien massa debat perquè són coses positives de cara a la ciutadania, no? Un acord amb la Diputació per fer compres, uns premis de reconeixements de la policia i persones que han col·laborat amb qüestions socials i qüestions de seguretat a la ciutat. En fi, hi ha qüestions que no tenen massa repercussió i que bueno, han de passar pel ple per una qüestió orgànica, però en principi no tenen massa discussió. El que tenia més discussió és el del reglament de civisme i ús del país públic, que aquí sí que té una feina molt a fer. Després també hi havia unes discrepàncies que això van posar de manifest al nostre grup municipal socialista respecte a incidències comptables que la intervenció doncs, ha detectat en els últims exercicis en quant a subvencions mal justificades, a autoliquidacions d'impostos mal realitzades, també en quant a justificació, comprovació posterior de llicències de construcció que no s'ha fet les comprovacions oportunes de que la llicència correspon a la realitat. I després també una cosa que venim denunciant fa molt de temps del grup socialista, que és les hores extres i les prolongacions i jornades que ja no són conjunturals, són estructurals. Hi ha molts departaments, turisme, cultura, la mateixa intervenció, a les gerències, hi ha diversos departaments de l'Ajuntament que van sobresaturats, que fan hores extres ja i prolongació de jornada d'una forma ja estructural i aquí estem demanant solucions al govern PP que no les està posant. Li van preguntar sobre si hi havia problemes d'absentisme laboral. No ens van contestar. Ens preocupa molt la gestió de personal de l'Ajuntament, evidentment, i amb això el grup socialista estarà molt a sobre. Després també vam tindre una fiscalització important, que tampoc ens van donar resposta. El govern PP i SOM no ens van donar cap resposta respecte a uns desallotjaments d'uns terrenys, uns horts, que n'hi ha a un terreny paral·lel extern entre el Canal Olímpic, entre el Canal Olímpic i l'Esplai, hi ha uns terrenys molt, molt antics que estan ocupats fa molts anys per diverses famílies. Aquests terrenys sí que són de propietat municipal, estan ocupats per famílies fa molts anys. Doncs ara s'ha fet una inspecció i estem d'acord que per la seva situació d'insalubritat o de riscos diversos pues s'ha de buscar una solució i segurament jurídicament no quedarà una altra que deixar lluitar. Però per altra banda hi ha un dany col·lateral aquí molt important. Vull dir, un clavo no quita otro clavo. És a dir, aquí hi ha unes famílies, hi ha unes persones que viuen fa molts anys que estan allà a la seva residència i són persones molt vulnerables, amb moltíssims problemes socials i econòmics i que l'Ajuntament els fa fora i no dona cap solució. O sigui, no sabem què passarà, ni serveis socials, ni urbanisme, ni ningú va donar solucions a aquestes persones que faran fora d'aquest lloc, que fa molts anys que estan i no els dona cap tipus d'alternativa i ni cap tipus de compensació ni res. Llavors, què passa amb aquestes persones?
2: Perquè vostè considera que abans de qualsevol actuació s'hauria de garantir una solució social, no? Justament
3: clar,
2: a aquestes persones.
3: Clar, efectivament. Hi ha dues qüestions. La jurídica, que és possible que sí, que aquestes persones no tenen ara mateix el dret de, ni molt menys de propietat, evidentment, sobre aquests terrenys i arribarà un moment en què, pues, escolta, se ha de dir, però clar, porten molts anys, ara no ve d'un dia això, clar, no ve d'un dia. De repente ara aquestes persones han de sortir d'aquí, els han de fer fora, no hi ha cap solució habitacional, no se sap què es farà una vegada recuperat per l'Ajuntament aquest terreny què es vol fer allà, si es farà un hort municipal, es farà alguna instal·lació, un equipament, no se sap, o sigui, no hi ha cap idea per fer res. L'únic és deixar-ho xarles, però hi ha persones amb molta vulnerabilitat. Què farem d'aquelles persones? I això no ens va donar cap tipus de resposta, ni per part del regidor de Serveis Socials, ni per cap persona del govern del PP i Som.
2: Perquè també el que van plantejar, com ha comentat vostè, són preguntes sobre el futur d'aquest espai. La necessitat de saber la ciutadania doncs, de què es tracta aquest projecte o què s'hi projecta.
3: No hi ha cap projecte, no hi ha res. Unes persones han detectat que estaven, entre cometes, incorrectament ocupant aquest espai i els van fora, ja està. No hi ha més. I després això tindrà un cost, perquè això s'ha de netejar, s'ha de jutjar, s'ha de buidar tot, s'ha de ballar, s'ha de vigilar. A part del cost que tindrà, no se sap què es farà amb aquell terreny. Només es fa fora unes persones que tenen una situació molt vulnerable, que són 4 o 5 famílies, i que no se sap què passarà. I aquí, estarem, que no dubti ningú, que el PSC estarà seguint i fiscalitzant aquesta situació.
2: Doncs el que sí que ens agradaria saber sobre el pla de... el tema de mobilitat, l'ordenança de mobilitat va ser un dels punts més destacats de la sessió i el PSC es va abstenir. Ens agradaria saber quin és el motiu principal.
3: Sí, bàsicament, ho comentava una miqueta abans,
2: sí.
3: És un reglament que també porta molt de temps que estem treballant, que no s'ha recollit totes les al·legacions i idees que totes les entitats o el nostre grup han presentat. Sí, no s'ha recollit totes les inquietuds i que queda sense solucionar molts temes d'aparcament, molts temes de transport públic, molts temes de adequació d'aparcament dels barris, que hi ha molts barris que tenen demanat zona verda i no els hi posen una part de zona verda. No se sap què passarà amb tot l'aparcament del tercer cap, si arribarà l'autobús o no, si hi haurà aparcament per quin tipus d'aparcament, si blanc, vermell, blau, verd, blau, no se sap. Hi ha aspectes que no queda clar. No queda clar el futur de la viabilitat de rodada ni del passeig marítim. Hi ha aspectes que no han quedat tractats suficientment.
2: I quin
3: sí que és necessari, reconeixem que per això ens vam abstenir, perquè hi ha coses que no estan recollides, no estan solucionades. Uh-huh. Esperem que es puguin anar corregint en el futur. Amb això estarem.
2: Sí, perquè sí que hi ha aspectes que vostès com a partit, o sigui, sí que comparteixen del text que es va presentar.
3: Sí, clar. Sí. Hi ha, com a text general, és un tema que es porta, com deia abans, es porta treballant fa molt de temps. I la seva idea, la seva essència com a reglament era necessari fer-ho, estem totalment d'acord, però que queden punts que no s'han treballat, com els que deia abans, no? Fa un moment.
2: I també va haver-hi qüestions en el ple que es van obtenir el suport de tots els grups, com va ser també aquesta taxa turística, que justament es va per unanimitat, i el Duprocim, o també la moció sobre el patrimoni ciutadà. És una bona notícia que encara existeixen espais de consens, no?, dins del ple municipal.
3: Quan les coses són un benefici per a la ciutadania de Castelldefels, uh-huh, i pel futur de Castelldefels, no dubtin que el sentit comú per part dels socialistes sempre hi és. No busquem polèmiques, busquem solucions, busquem coses que tinguin benefici per a la ciutadania, això no dubti, no? En quant a la taxa turística, és una normativa supramunicipal que hem adaptat, la llei ens dona aquesta possibilitat de fer fins a un marge amb dos trams, un tram fins al març-abril de l'any que ve i a partir de l'abril de l'any que ve, un altre tram una mica més alt, d'aquelles persones que pernoctin a Castelldefels que siguin de l'àmbit turístic, o sigui, no són persones de ciutadans de Castelldefels. O sigui, al ciutadà de Castelldefels això no li costarà ni un euro, ni un cèntim. Tots aquests diners els paguen, aquesta taxa la paga els turistes, per entendre'ns.
2: Els adults, no? Adults turistes,
3: adults
2: perquè
3: turístics,
2: han quedat exclosos els nens.
3: També ha quedat clar que aquests diners per llei, entren a la comptabilitat general de l'Ajuntament, però després tenen que anar destinats a la millora de serveis.
2: Sí, justament ens agradaria saber en què creuen vostès que s'haurien d'invertir justament
3: aquests... En neteja, amb seguretat, amb millora de mobilitat, que dèiem abans, amb aparcament, amb sostenibilitat, en fi, tot el que fa referència a la millora de la qualitat de vida de Castelldefels. Això és evident, i ho fiscalitzarem i ho seguirem. I això és impossible que el PP i el govern PP i SOM faci el destí d'aquests diners, d'aquesta taxa turística, una altra cosa que no sigui això. Això ho fiscalitzarem, que no dubti ningú, i apretarem perquè sigui així. És una taxa que jo crec que es pot utilitzar per aquests objectius que dèiem, de millorar la qualitat de vida de Castelldefels, i així ho seguirem i ho vigilarem.
2: I el que ens agradaria saber, vostès com veuen que es pot compatibilitzar el desenvolupament turístic amb la qualitat de vida dels veïns i veïnes?
3: Pues aquest és un gran debat de Castelldefels. Aquest realment és el gran debat que falta per fer en totes les forces polítiques, i aquí entren molts aspectes. Entren aspectes de la mobilitat, entren aspectes de la seguretat, de la neteja, de serveis socials i sobretot de la vivenda. Entra el gran debat del problema habitacional que tenim a Castelldefels. Hi ha un excés d'apartaments turístics, que el govern socialista ve fa temps demanant, sisplau, al govern, que no es fa ni cas, el govern PP i SOM no es fa ni cas, una altra moratòria temporal per analitzar bé, moratòria perquè no es donin més llicències turístiques durant la temporadeta, per analitzar bé quin problema habitacional que tenim a Castelldefels, que és un problema greu, d'uns preus insostenibles tant de lloguer com de venda, i no ens fan ni cas. Llavors, aquest debat llarg, a llarg termini, ens hem de fer, hauria de ser un consens de totes les forces polítiques. Hi ha un debat de realment què passa amb la vivenda a Castelldefels. El govern PP i SOM no està fent res, absolutament res, i té 4 o 5 terrenys ara mateix que podria construir-se vivenda pública i protegida amb preus més assequibles, tant de lloguer com de venda, per al futur de la gent jove, o no tan jove, o tota la gent de Castelldefels. I aquest és un debat que està pendent, i a veure si PP i SOM són valents d'afrontar aquest debat. No?
2: Doncs ara justament arriba aquesta pausa institucional, perquè justament arriba les vacances d'estiu, que podria ser el moment d'anar pensant ja de mirar cap al setembre. Quines qüestions creus que haurien de marcar el debat polític d'aquesta tornada de vacances?
3: No, la tornada de vacances vindrà marcada per la... si ens permeten fer debat, per la preparació dels pressupostos de l'any que ve. Serà la gran cavall de batalla. Sí.
2: I vostès quines seran les prioritats que defensaran durant el proper curs polític?
3: Pues el que acabo de dir una miqueta. Política de vivenda, per suposat, el primer, número 1, política de vivenda, i després totes les ajudes a entitats i associacions, pujada de subvencions i ajudes a entitats i associacions tant esportives com culturals, perquè... La veritat és que amb la situació econòmica de l'Ajuntament, que es vanagloria molt el govern PP de que és una situació magnífica, i és una situació magnífica perquè van pujar impostos, això que no us oblidi ningú, que no ho perdin de vista això, doncs el que hem de treballar és vivenda, serveis socials, ajuda a totes les persones necessitades, a buscar, a intentar ajudar a les persones que tenen problemes laborals, i el tema d'ajuda a entitats, associacions. Això és molt important. Servei social, ajuda a entitats i vivenda.
2: Doncs...
3: Sense oblidar, evidentment, clar, tots els temes de seguretat, de neteja i d'altres temes culturals i socials i artístics de Castelldefels que necessitem, no?
2: Sí. Justament ara que parla vostè del tema cultural, estem arribant a l'estiu i justament amb l'estiu tenim la Festa Major.
3: Sí, la Festa Major, clar.
2: Doncs,
3: sí, és una gran Festa Major de Castelldefels.
2: Sí, perquè són els mesos més intensos de l'any, justament perquè en tenim moltes visites turístiques, tenim la Festa Major. Com està veient l'estiu a la ciutat? Com...
3: Bé, tenim un... Des de ja fa temps, Des de ja fa temps tenim una acceptació, una demanda de molt turisme aquí a Castelldefels, perquè no tant... Per noctant, durant l'estiu està calculat que venen més d'1,5 milió de persones Clar, això té que portar una necessitat de control de platges, de control de seguretat, de neteja, i amb això pues, és una de les coses que Castelldefels canvia molt durant aquests mesos d'estiu, no? Però esperem doncs, que l'actual govern, igual que ho fèiem nosaltres quan governàvem, pues, controli tots aquests aspectes doncs, de seguretat, de neteja, de cura de les platges i de l'oferta, bueno, i de l'oferta gastronòmica, cultural, doncs estigui a morda i en convivència per tothom, no? Són uns mesos doncs, amb molta afluència de persones i esperem doncs, que tothom pugui gaudir tant els de fora com els de casa, no?
2: I tenim ja posada la mirada a la Festa Major. Vostè, què espera d'aquesta edició?
3: Convivència, respecte, gaudir d'aquesta època de l'any amb les nostres tradicions, la nostra cultura, com sempre, no oblidar-se mai d'aquest aspecte cultural i artístic i patrimonial que té Castelldefels, i per altra banda pues, intentar doncs, disfrutar doncs, tot el mare magnum que l'actual govern PP som doncs, ens ha portat doncs, aquestes festes, no? Que ja sabem que són molt, molt donats a fer moltes festes, no només a Festa Major sinó durant tot l'any, moltíssimes, per qualsevol excusa hi ha una festa, que això val uns diners de cara a l'àrea municipal, ho paguem tots, que això no ho vull dir ningú, que totes les festes que veuen pel cap de setmana ho paguem tots. Esperem doncs, que hi hagi ordre, que puguem disfrutar-les, que surti bé, perquè la veritat és que l'aposta doncs, del govern de PP i PSC per aquestes festes és molt, molt, molt agosarada. Hi ha dies que n'hi ha 5 o 6 concerts a la vegada, i això bueno, esperem que estigui controlat i ordenat i tothom pugui disfrutar ordenadament. No? Doncs... Però sobretot que ningú s'oblidi de la nostra història, la nostra tradició, la nostra cultura, les nostres platges, el nostre espai natural, i que tothom pugui fer-ho disfrutar-ho amb respecte i convivència, no?
2: Doncs ja per acabar, perquè estem en els últims minuts d'aquest coffee, ens agradaria saber quin és el missatge que a vostè doncs, li agradaria fer arribar als veïns i veïnes de Castelldefels que ens estan escoltant, justament doncs, abans d'aquest parón de l'estiu polític.
3: Des del punt de vista, podem dir, més polític, és manifestar, com sempre, que el nostre grup municipal socialista no dubti pas cap ciutadà de Castelldefels que sempre estarem fiscalitzant tota l'acció de govern del govern PP i SOM en tots els aspectes, no? Els aspectes econòmics, financers, els aspectes de neteja, els aspectes de vivenda, de serveis socials, de tot el recolzament a les nostres entitats i... que hi ha moltíssimes a Castelldefels de tota mena, i que no dubtin pas i confiïn tota la ciutadania a Castelldefels que en els pròxims mesos doncs, podem veure encara més doncs, com fiscalitzem i treballem per la millora de Castelldefels i els seus ciutadans. No? No tinguin cap dubte. El PSC ho té molt clar.
2: Doncs moltíssimes gràcies per haver vingut fins als estudis de Ràdio Castelldefels. Li estem molt agraïts i doncs, li desitgem unes molt bones vacances, que suposo que són merescudes després de moltes tot gràcies. El que han portat d'aquests 6 mesos a la posició. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
3: A vosaltres, quan vulgueu, ja sabeu. Perfecte.
2: Sí, retornarem al setembre.
3: És un plaer, perfecte, clar que sí. Gràcies.
2: Doncs gràcies, bon dia.
1: Castelldefels Coffee.
0: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.
1: Castelldefels Coffee.
2: Doncs continuem fent balanç del ple municipal abans de la pausa institucional del mes d'agost, una sessió marcada per l'aprovació definitiva de l'ordenança de mobilitat, l'inici de la modificació de l'ordenança de civisme i altres qüestions relacionades amb la seguretat, l'educació i la protecció civil o el patrimoni municipal. Avui ens acompanya Javier Martín, regidor de Movem Castelldefels en Comú Podem, amb qui repassarem alguns dels principals acords adoptats i les prioritats que els seu grup planteja per la ciutat. Javier Martín, moltes gràcies per acompanyar-nos avui.
3: Molt bon dia. Moltes gràcies a tu per l'acollida.
2: Doncs a veure, després d'aquest últim ple i abans de l'aturada estival, quina és la valoració general que fa el vostre partit? Movem.
3: La valoració que fem és que l'oposició estem fortes, que estem treballant plegats amb els nostres matisos cadascú, amb els nostres matisos en el model de ciutat, però creiem que estem davant d'un govern que aprova moltíssims temes, a vegades podem estar d'acord amb alguns i de fet votem d'acord, però en el que és en el model de ciutat tenim un govern doncs, que diguem que va a fogonazos, només va pensar que practica molt l'efectisme i això es veu també amb els plens municipals, en els punts i amb els debats, doncs pensem que a l'oposició tenim un relat coordinat i que l'equip de govern doncs, ja fa figa i els seus arguments patinen quan el debat s'allarga.
2: I digue'ns, quin ha estat, segons el seu grup, els punts més rellevants d'aquesta última sessió abans de començar l'estiu?
3: Bueno, per una banda teníem l'ordenança de mobilitat, que és veritat que amb això jo crec que s'ha fet un pas endavant el tema del control dels patinets i s'han fet alguns ajustos tècnics que són sempre doncs, oportuns, però el que parlàvem, el que va centrar el debat sobretot, no? La meva companya López que va portar el tema, doncs va ser el model de mobilitat que està portant endavant aquest equip de govern, on s'han tallat carrils bici no s'ha pensat en la pacificació del centre de la ciutat i, per tant, estem en una ciutat que està creixent en població, on el centre s'està saturant cada cop més i el model de la ciutat és permetre que entri el cotxe en comptes de potenciar models de transport alternatius que pacifiquin el centre i donin més vida al vianant, que pugui fer que això s'alimenti també al comerç local i també no, una aposta per les bicicletes o els patinets de manera segura amb carrils bici segregats i no compartint amb el cotxe.
2: O sigui que si vostè hagués pogut incorporar canvis en aquest text, realment el que vindrien a ser aquests canvis són en el tema de les bicicletes, però hi ha altres punts que sí que estan d'acord, no?
3: Sí, vull dir, el tema de l'ordenança de mobilitat, vull dir, posa les sancions, bàsicament, de què es pot fer i què no es pot fer, i aquí estem endavant un ajust tècnic en què s'ha incorporat i s'ha fet més èmfasi amb el tema dels patinets i que no puguin circular per les voreres, que no ho podíem fer abans, que el tema que sigui obligatori l'ús del casc o de l'assegurança, però nosaltres el que vam portar al debat és en el rerefons, en com controlem i com fem que la ciutadania pugui moure's amb més facilitat i això es fa amb inversions i amb infraestructura i amb un disseny de la ciutat, no només amb aplicacions d'ordenances i de sancions. Has d'adaptar la ciutat a les noves necessitats de mobilitat i als nous usos del segle XXI.
2: Llavors, el que vostès proposen és justament fer un canvi en les infraestructures.
3: Exactament. L'exemple més paradigmàtic d'aquest mandat, es parla molt d'aquest, però podríem parlar de molts, però és com l'exemple més visual per a la ciutadania, que és com l'esmantellament parcial del carril bici de l'Avinguda de la Pineda. I el que han fet el govern municipal és fer carrils bici alternatiu que donen més volta i, per tant, que no prioritzen l'ús de models alternatius de mobilitat i aposten per continuar ficant i permetent que es fiquin cotxes als centres amb carrils bicicleta, en molts casos compartits, en comptes d'ampliar la xarxa doncs, de carrils bici doncs, segregats.
2: D'acord, o sigui que vostès estan d'acord en unes parts sí. I en altres, o sigui, els hi agradaria fer unes modificacions o plantejar sí. Unes modificacions...
3: Que no van per... tant per l'ordenança, sinó van més per la infraestructura de la ciutat. Vull dir, per l'ordenança, evidentment, doncs, podem estar d'acord amb temes puntuals, però el tema està en com després la ciutat on s'ha d'aplicar l'ordenança està adaptada per la mobilitat. I això és el que vam traslladar al debat al ple, més enllà de puntualment, de coses d'ordenança que ja dic que no tenen més que són de sentit comú, per entendre's.
2: I també es va aprovar inicialment el que és la modificació de l'ordenança de civisme. Quin és el posicionament de Movent davant d'aquesta actuació?
3: Pues mira, podem parlar del que és l'ordenança i després del que és el model. Pel que fa a l'ordenança, pues una mica el mateix. No? També una queixa molt que hi ha al carrer és que no serveixen les ordenances si després no tenim manera de fer-les complir. Si l'ordenança de civisme castiga els bodellots o castiga l'ocupació de la via pública de manera excessiva, doncs això no pot ser... Això s'ha d'haver garantit no només de manera policial, sinó d'haver una convivència cívica, d'haver un sentit cívic, hi ha uns agents cívics que treballen també en aquest sentit, uns agents cívics que nosaltres ja vam defensar i defensem que han de tenir competències més ampliades i han de tenir més capacitat d'acció abans que arribi la policia a sancionar quan pertoqui i sigui corresponent, i també pensem, no?, i confiem en el model del Servei d'Intervenció de l'Espai Públic, el CIEP, que es va ampliar a quatre persones, però que des del moment defensem que ja està amb un nivell, un volum de treball i amb una valoració d'èxit en les seves intervencions, on fan de mediadors entre les diferents parts, fan observació a l'espai públic, intervenen també molt bé amb la joventut, fan molt bé molt bona connexió amb les associacions de veïns, doncs pensem que aquests serveis són els que fan que l'ordenança de civisme sigui ben aplicada i sigui una eina útil. No ens serveix tenir una eina molt bona, que podem dir que s'ha fet un treball, s'ha millorat, s'ha fet canvis a l'ordenança de civisme, si després no tenim doncs, la facultat, la potestat, la capacitat amb agents cívics, amb el CIEP i finalment amb policia per que les ordenances es compleixin en la seva totalitat i que la població la faci pròpia i, per tant, no consti, no vagi el tema per intentar buscar sancionar més, sinó intentar que la gent la compleixi millor.
2: I ara mateix s'ha obert el període perquè bueno, es puguin presentar al·legacions. No? Realment és com una oportunitat doncs, perquè la ciutadania també participi i les entitats doncs, justament doncs, per l'elaboració d'aquest tipus de normativa. Sí. Què en pensa de tot això?
3: Sí, això mira, de fet és un tema que també va sortir en el debat. Hi ha un informe de l'àrea de participació que recomanava fer un procés participatiu al mes de setembre i després passar a l'aprovació inicial. Aquest equip de govern va tenir la prioritat d'aprovar-la ràpidament el dia 1, es va saltar la part del procés participatiu i el que ha fet és una mena d'integrar-la ara en el que ja és el període d'al·legacions normal. És a dir, el normal seria procés participatiu, s'aprova un model d'ordenança de civisme i després hi ha un període d'al·legacions. El que ha fet el govern és ficar el procés participatiu alhora que les al·legacions. Per tant, s'ha barrejat i s'ha convertit en el mateix. I amb això doncs, l'oposició doncs, ens conviden a fer, si volem, al·legacions compartides. Però, com deia, nosaltres tenim amb aquesta ordenança de civisme doncs, veiem que és de sentit comú, que és correcte, que no hi ha res que ressoni per sobre de l'altre. Sí que és veritat que parla del tema del top manta, que és un altre tema que evidentment s'ha de prohibir, però que la seva solució és molt complexa, però que l'important és després quines eines tens com a ajuntament i on poses el focus perquè aquestes ordenances es compleixen. I és aquí on un govern de conservador, un govern progressista, amb la mateixa eina pot fer un desenvolupament molt diferent per aconseguir els mateixos objectius. Nosaltres pensem que la manera que té més policial, més de criminalitzar, diguem, l'incivisme, doncs pensem que no és tan efectiva, que nosaltres potser tenim una visió més educadora, més participativa perquè la ciutadania faci pròpia l'ordenança de civisme.
2: I una pregunta, presentaran al·legacions o estan estudiant encara? Quina és la seva...
3: A principi no ens hem plantejat fer al·legacions sobre aquest tema, sí sobre d'altres, que també van sortir al ple, però com deia, pensem que és una ordenança que és bastant de sentit comú i tret d'algun punt puntual, doncs el que preocupa és l'aplicació. En tota manera, no ho descartem i ja dic, sí que hi ha un parell de temes que hem de valorar i ja decidirem.
2: Bueno, encara queda l'estiu per anar pensant. Sobre el tema de seguretat i protecció civil, el seu grup va votar en contra del reglament d'armes de la policia i ens agradaria saber els arguments que hi ha darrere d'aquesta votació, perquè pugui parlar i explicar-nos la
3: postura. Sí, bàsicament es van rebutjar totes les nostres al·legacions en aquest tema, va ser l'únic partit que va presentar al·legacions. Nosaltres, per deixar-ho molt clar, estem d'acord que la policia tingui aquesta eina no a Castelldefels, sinó a tot arreu, però és evident, no, que és un tema que genera molt debat públic perquè, malauradament, hi ha molts casos, no es poden dir que són casos aïllats, sinó hi ha bastants casos a Catalunya, per no parlar de tot el territori, on hi ha hagut abusos d'aquesta eina que, ben utilitzada, evidentment és positiva, dona una alternativa que no sigui l'arma de foc i que potser dona una alternativa diferent que no sigui la porra, en casos de suïcidis, en casos d'intents de lesió, d'agressió amb armes blanques, etc. Doncs és una eina que ha resultat i resulta útil i que s'ha de dir, a Castelldefels s'utilitza escrupolosament molt bé i no s'han donat cap cas d'aquests. El que passa que el reglament després per fer-la servir és unitari a tots els cossos policials. I aquest mateix reglament, com dèiem abans, doncs, a vegades no s'ha fet servir de manera correcta perquè no està suficientment limitat. Aquí a Castelldefels, després, per sentit comú, pel bon fer de la nostra policia, dels nostres caporals, doncs tenen uns codis que la fan servir de manera correcta, com per exemple no fer més de 2-3 descàrregues amb una persona. Però en canvi el reglament que s'aprova no posa cap límit a les descàrregues. Es parla d'aquestes armes que són armes no letals, però clar, si una persona, com li va passar en el cas de l'ITAM o ha passat en altres casos aquí a Barcelona, doncs s'han registrat fins a 10-15 descàrregues per dispositiu del Taser. O, per exemple, no està definit si hi ha un límit d'edat en què es pot fer servir. No està limitat si es pot fer servir amb embarassades o no, amb temes de salut mental. El reglament, vosaltres proposem que en casos de salut mental s'prioritzi la intervenció i la mediació, no? amb formació especialitzada en salut mental, que en molts casos, amb un abordatge professional, evites el problema, no? En canvi, si no coneixes els temes de salut mental, impressiona molt, pots, sense voler-ho, multiplicar el problema, que la situació escali i després sí que sigui, es requereixi un Taser. Doncs volíem posar aquest bon fer que té la policia local, que coneixem de bona mà, doncs posar-ho negre sobre el blanc, i que això era la part de les al·legacions. I no el que es va voler vendre el regidor Soler, que nosaltres estàvem en contra de la policia, que no volem policies, i que, vull dir, aquest és el debat fàcil que volen instal·lar, però nosaltres volem donar garanties jurídiques a la nostra policia i als nostres ciutadans.
2: I quina hauria de ser, al seu entendre, l'equilibri entre seguretat, prevenció i convivència ciutadana?
3: Bueno, jo crec que l'equilibri és posar tant recursos com es posen a la policia, s'han de posar també en serveis, com deia abans, el servei d'intervenció de l'espai públic, és un element molt bo per cercar la prevenció, perquè intervé amb aquests nuclis que poden ser potencialment conflictius, on hi ha conflictes o potencials conflictes, intervé i fa mediació, i en els casos dels agents cívics, doncs una mica tres quarts del mateix, però amb altres criteris. I vull dir, no, l'equilibri està en el pressupost. Vull dir, i ara tenim un govern que està presumint molt de que s'ha augmentat molt la plantilla de policies. Jo crec que s'ha fet una feina correcta, s'han arribat a poc a poc a arribar amb els ràtios, amb una població que ha crescut molt, un creixement dels efectius policials que ja va començar amb el govern anterior, que nosaltres tampoc hi érem, i és un procés lògic que també té molt a veure amb les tasses de jubilació, que les agències van complir la de jubilar-se i s'han de substituir. Per tant, s'estan engrossant molt les xifres d'equiparar policia amb més seguretat, no? I nosaltres pensem que la ciutat està fent una ciutat segura, quan s'ha de renovar la policia, però s'ha de fer molt més hincapeu en tot el que té a veure amb la prevenció.
2: Amb el tema del Duprocim, el que sí que va ser aprovat tot per una unanimitat. Sí. I volia saber la importància que té disposar d'un document que coordini aquesta resposta general davant de qualsevol emergència.
3: Sí, bueno, de fet, amb això aprenem tots, perquè jo amb això, doncs, el tècnic de protecció civil que dona l'explicació, doncs, ho va explicar, és un tema molt tècnic. Doncs, com sabeu, els municipis tenen que aprovar els seus plans de contraincendis, els seus plans contra inundacions, etc. I es anaven aprovant, doncs, de manera separada, no? I s'anaven renovant també de manera separada. Tot i que, doncs, vist que tenen elements comuns, el que fa com s'intervé amb el com s'avisa la ciutadania, com s'actua en poblacions de risc, hi ha diferents punts que són en comú. Llavors, els diferents ajuntaments, o en aquest cas el de Castelldefels, doncs, ja va tenir compte de que cada cop que s'ha tocat aprovar un, doncs tracta de que no hi haguessin discordàncies, si hi hagués un sentit comú. També es van intentar aprovar de manera conjunta en el seu moment, però ara s'està potenciant des de Protecció Civil de Catalunya, doncs, que hi hagi un document únic, no? I el document únic, doncs, incorpora tota la part comuna de tots els documents i després té les especificitats per cada tipus de catàstrofe. I després, amb això, doncs el que genera és que es vagin renovant també totes de manera sistemàtica. Això, doncs, facilita molt la feina i dona molta més claretat i seguretat, que al final és el que es busca en situacions d'emergència, doncs, que hi hagi una seguretat absoluta i estigui tot el més coordinat possible. Doncs, i s'ha de dir, no, en un moment, no, en la crisi climàtica, l'acceleració forçada del canvi climàtic per l'acció del ser humà, doncs, s'està portant, i especialment al Mediterrani, fenòmens meteorològics adversos cada cop més forts i cada cop més recurrents. I això a la ciutat s'ha adaptat també, i això també passa per millorar les dunes, més carrils bici, etc.
2: Perquè llavors entenc que el que puc entendre és que encara queda preparar-nos per poder afrontar aquests nous reptes com a ciutat, no? Sí. O sigui, hem d'encara, pel que està comentant vostè, doncs, que encara Clar. Ens queda treball per fer.
3: Totes les ciutats són agents contaminadors, no? L'acció humana és... Llavors, Castelldefels ha de fer la seva part, tot i que Castelldefels tingui l'aire una mica més net que Gavà, doncs tant Gavà com Castelldefels, com Viladecans, com totes les ciutats, han de fer tot el possible per ser ciutats menys contaminants. I això passa, doncs, un tema molt important és la mobilitat sostenible, per això sempre parlem de mobilitat sostenible, no? Per això pensem també que les ciutats s'han d'adaptar a nivell de les dunes. La platja ha de ser un espai d'oci, però també és un espai on les dunes ens salven de la inundació dels barris de la platja quan hi ha episodis de pluja. I, en canvi, si tenim un turisme totalment desbocat, que cada cop que estem creixent més, si tot són habilitar espais d'entrada a la platja i ja trenquem les dunes, doncs estem trencant aquest equilibri entre la natura i viure a la ciutat.
2: I, bueno, ja estem en els últims minuts. Ja ha quedat alguna cosa, doncs, en el tintero, com es diria, però m'agradaria saber que perquè un dels punts de més divisió política va ser la recuperació d'ofici d'un bé municipal, el Pòlium 6, quina valoració en fa en Movem, i recordem que ens queda pocs minuts.
3: Recorda'm, sisplau, el...
2: Sí, és aquest espai que està ara mateix, doncs, ocupat per persones i, bueno, s'està buscant una solució.
3: Sí, per la gent s'ubic, és un terreny que està al costat del Canal Olímpic, i això, doncs, per nosaltres és un exemple de com Castelldefels no té habitatge, no té política per fer habitatge per la gent més desfavorable, i aquest és un exemple com podria ser amb altres famílies potser més vulnerables encara, que estan en situacions en què l'únic que pot fer serveis socials per no tenir els recursos ni l'habitatge per fer política d'habitatge és que els estem acompanyant i expulsant de la ciutat.
2: Doncs, per acabar, quin és el seu missatge? 30 segons.
3: Pues que disfrutin molt de l'estiu, d'una ciutat increïble, gent que surti de vacances, quan tornin la ciutat estarà preparada per seguir gaudint la ciutat, que ara veure les festes majors, que s'apuntin a les entitats de cultura popular, que la gaudeixin, que s'apropin, ara també amb les penyes, no? Que és una iniciativa del govern, és una forma més de participar, així que molts ànims.
2: Doncs moltíssimes gràcies per haver vingut. Bon dia.
3: Moltíssimes gràcies, bon dia a tu.
0: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: I seguim aquí al magazín Així som de Ràdio Castelldefels, ara en directe i amb la companyia del sotsinspector de la policia local, Leo Piqué. Molt bon dia, Leo, com estàs?
1: Bon dia, molt bé.
0: Doncs avui portem molt material de ben diferent perquè hem de fer un repàs de les incidències, com fem habitualment a principis de setmana aquí a la ràdio, però a més, precisament aquest mateix matí, la policia local ha fet públic el balanç de sinistralitat del primer semestre de l'any. Ja entrarem en matèria en una altra entrevista per analitzar en concret tot aquest informe, però per ara les dades són positives i així com a titular, a què atribuïu aquestes millores des de policia local?
1: Doncs sí, mira, val la pena remarcar de que al final l'esforç que s'està fent per part de policia local i d'altres estaments en aconseguir baixar la incidència d'accidents, doncs al final té un resultat possible, no? Que vull dir que és tangible i el veiem. Doncs el que sí que podem adelantar és que han caigut els accidents a Castelldefels i sobretot el més important és que han baixat el nombre de víctimes greus i evidentment no hem tingut cap mort, per sort. Però els ferits greus ens han baixat molt i d'això estem tremendament orgullosos perquè és un dels objectius que es marquem cada any.

0: aconseguir sobretot que no tinguem víctimes.
1: El que sí que és important, que ja ho hem anat comentant en altres entrevistes aquí en aquest espai de seguiment d'incidències, que sempre, Leo, ens poses el focus en les persones més vulnerables. I de nou aquest informe torna a parlar de com s'ha de continuar reduint aquesta xifra perquè són les persones més afectades per la sinistralitat al municipi.
0: Sí, al final, quan se fa un balanç i un estudi de tota la sinistralitat que estem patint al municipi, que per cert no se'n va molt lluny, no s'allunya de la que tenim a nivell global, a nivell de Catalunya i fins i tot a nivell del país, doncs el que cal destacar és que finalment els col·lectius més vulnerables, estaríem parlant ara mateix de motoristes, ciclistes, patinets elèctrics, també estaran entrant aquí amb força, i vianants que cada any, bueno, cada vegada que estic aquí insisteixo en intentar baixar aquest tipus d'accidentalitat, perquè l'accident del vianant sol ser greu. És més vulnerable, no té cap tipus de protecció i els atropellaments doncs, solen ser fumuts. Bueno, aquests col·lectius són els que incidim més amb ells per tal de protegir-los més, perquè al final quan ens adonem de que el percentatge de ferits està amb aquest perfil, doncs val la pena d'incidir i intentar fer sensibilització a aquests col·lectius que de vegades encara no són conscients de la vulnerabilitat que tenen.
1: Amb això passem a un altre tema d'actualitat informativa, perquè precisament ahir des de l'Instagram oficial de Policia Local es comunicava una campanya intensiva d'inspecció d'establiments de Castelldefels. Quin és el balanç d'aquestes primeres actuacions i com enfoqueu aquesta nova campanya d'estiu?
0: Doncs mira, la campanya està ara vigent, està activa, vull dir, s'estan fent inspeccions ara mateix al municipi, avui mateix s'estan fent inspeccions. Ja té poc adelantar que s'han aixecat actes sancionadores contra almenys tres locals. Algun local fins i tot està tancat cautelarment fins que no repari les deficiències greus que tenia. I el que tractem amb aquesta campanya és de defensar, ante tot, com sempre, la ciutadania, no? És a dir, que tingui garantia que quan se va a qualsevol local del municipi, el que sigui, des del més car fins al més barat o el millor col·locat fins al barri més modest, doncs que la persona que compri allà tingui garantia que aquell producte està controlat i que ha estat dintre de la cadena del fred, sanitàriament està correcte, no ha hagut cap tipus de contacte amb cap tipus d'animal. Vull dir, en definitiva, el que ens assegurem és que la ciutadania està protegida i que hi hagi un compliment de la normativa. Són inspeccions que duem a terme de fa molts anys, juntament amb inspecció d'Ajuntament, fins i tot moltes vegades amb tècnics. Pensa que estem parlant de vegades hem de fer mesures de temperatures. Les càmeres, controlem les càmeres si estan la temperatura dient per tal que la cadena del fred no caigui. Després temes de neteja, temes de col·locació de maquinàries, d'aires acondicionats. És a dir, és una inspecció molt heterogènea. No és una inspecció sols policial, sinó que fem és intentar agrupar tot el sistema d'inspecció municipal amb una sola inspecció i d'aquesta forma intentar treballar coordinats i corregir deficiències que vegem, i si cal, doncs s'aixeca algun acte, i si arribés el cas que hi haguessin deficiències greus, com desgraciadament és algun cas, doncs en aquesta situació cal tancar el local cautelarment.
1: I aquesta campanya intensiva és resposta a les onades de calor que estem visquent a aquest inici d'estiu?
0: Bueno, ho fem sempre, vull dir, les campanyes de policia administrativa des de la policia local les fem sempre, tant a l'hivern com a l'estiu. El que sí que és evident que a l'estiu el risc sanitari s'incrementa, ningú se'ns escapa de que amb aquestes temperatures la probabilitat de que n'hi hagi qualsevol contaminació d'algo o qualsevol baixada, pujada de temperatura d'una càmera, per exemple, podria provocar que un producte estigués en mal estat. En alguna cosa sí que el que m'atreviria a dir és que incidim més en el control de lo que és la cadena del fred.
1: Doncs amb això i justament amb aquest missatge, que és una campanya també que tots els estius es va recuperant, una altra de les campanyes, i en concret parlem de controls que feu al llarg dels estius, tenen a veure amb l'alcohol i drogues, i enguany doncs, no és una excepció, i també des de principis de l'estiu s'han reforçat aquests controls que feu des de policia local. Quin balanç ens portes després d'aquests primers mesos de temporada?
0: Bueno, nosaltres som un municipi que tenim un oci molt important, molt potent a la platja, tenim molts visitants, i això comporta doncs, de que hi hagi un risc de consum. No? Ens preocupa moltíssim perquè quan tu abans parlaves, me referies al tema de la vulnerabilitat, doncs igual que parlem de vulnerabilitat d'aquells col·lectius que són vulnerables, hem de parlar també d'aquells col·lectius que tenen que poden aportar més risc a la conducció, no? I en aquest cas estaríem parlant d'això del consum, que no per més repetit no deixa de succeir, cada vegada menys, per sort, però no podem baixar la guàrdia mai amb les campanyes d'alcohol i droga. Les fem a qualsevol lloc, incidim més, evidentment, a les zones d'oci, no? A les sortides i demés, i tenen un paper molt dissuasori, també. La intenció que tenim en les campanyes d'alcohol i droga no és de cazar a nadie, no? Com diu la gent, sinó que intentem és que la gent se n'adoni que quan se surt no se pot veure, perquè el perill que està portant a ells mateixos o a un tercer són brutals i no ens ho podem permetre. El balanç és positiu i a la millor també dintre les dades que hem dit abans de que han caigut els accidents greus, doncs també ve una part important per a aquestes campanyes que estem fent durant tot l'any, el que passa que ara a l'estiu incidim més.
1: I detecteu major conscienciació quan feu aquestes campanyes?
0: Sí, la veritat és que si féssim un balanç de fa 7, 8, 10 anys fins ara, és evident que hi ha un canvi cultural important en aquest sentit. Això no vol dir que s'acabi, perquè hi ha gent que consumeix i hi ha gent que agafa el cotxe, però evident cada vegada menys, i sí que hi ha un canvi cultural important en aquest sentit. La gent comença a estar conscienciada de que no se pot conduir amb aquestes condicions de consum d'alcohol o drogues. I aquest és el nostre objectiu, evitar que hi hagi consum i que hi hagi consum evidentment, però que no hi hagi conducció, que no hi hagi cap risc a cap ciutadania.
1: Uh-huh. Amb això passem a un altre tema d'actualitat informativa. Des de l'Ajuntament es prorrogava fins al 2 d'agost aquesta prohibició d'utilitzar material pirotècnic a tot el terme municipal. Això no cal tampoc entrar en detall. Ja venim de diverses setmanes, com dèiem, amb onades de calor que es van enllaçant unes amb altres, temperatures molt elevades, un context que pot afavorir els incendis i precisament d'això ens portes diversos que hem viscut malauradament a la ciutat al llarg dels darrers dies.
0: Sí, per desgràcia, si quan aixequem encenem qualsevol emissora de ràdio nacional o a nivell nacional o posem la tele, doncs és un monotema, no? Per desgràcia, Espanya està cremant, està cremant per tot arreu, per molts llocs, incendis brutals de sisena generació que no se poden afrontar, que no hi ha capacitat per poder afrontar-los, i evidentment, vull dir, seria un suïcidi de permetre aquest tipus de pirotècnia, no? Crec que he de sentir comú que ningú se l'acut ara mateix de fer cap tipus de pirotècnia, perquè, hòstia, no veiem altra cosa, no? En línia una mica això, i ja fa temps que venia a parlar, me'n recordo quan venia a parlar aquí al mes d'abril que va ploure molt, que hi havia molta herba que jo ja adelantava que podíem estar davant d'un estiu molt, molt perillós en incendis, desgraciadament s'ha complert aquestes previsions, tant de bo m'hagués equivocat. Hem tingut algun susto, no? Mira, concretament el diumenge vam tenir un foc allà a Cal Ganxo, foc forestal. Vull felicitar des d'aquí també a la ràpida actuació que tenim dels nostres agents forestals que disposem d'una cuba. Els primers moments d'un incendi, els primers minuts són primordials, podem passar d'un conat simbòlic a una veritable catàstrofe, i amb això jo reconec que a Castelldefels estem preparats i a la mínima que tenim ho afrontem. Això no vol dir que puguem tenir perill de que se'n vagi un foc, però en principi sí que puc assegurar que hi ha un sistema de vigilància molt, molt potent. Aleshores, aquest foc va ser a Cal Ganxo, concretament el diumenge a les 7 de la tarda, i el vam poder afrontar amb els mitjans propis, després va venir un camió, però el primer atac se va fer des d'aquí i vam poder aturar-ho per sort. Estem sortint ben parats per sort i esperem que continuï així. Mm-hmm. Això referent als incendis forestals. Després hem tingut també un altre foc la setmana passada d'un vehicle al carrer Mansió, de Vista Alegre, un vehicle que se va cremar també i, bueno, no va tenir més transcendència, més que danys materials, però, evidentment, no deixem d'entendre que és molt aparatós, no? Quan un carrer se'n crema un cotxe, doncs provoca certa inseguretat i certa por, no? I sense anar més lluny, aquesta matinada, a les 3 del matí, se'ns ha encès un altre cotxe concretament a Pérez Galdós, al Poal. En aquest cas, l'afectació ha sigut més greu perquè, a més, això ha provocat un escapament de gas i una afectació al tendit elèctric, l'encendre d'aquest cotxe. Aquest cotxe era un cotxe elèctric, a més, amb bateries, la qual cosa el seu tractament és diferent, se complica referent a un cotxe de combustió ordinari, i sembla ser que hi ha indicis que aquest incendi podria estar provocat. Ara estem ja iniciant una investigació, a veure què hi ha d'aquesta hipòtesi, encara no ho sabem, però el cert és que ha afectat a un cotxe i després n'ha afectat a dos o més, que estaven a costa també. Però, bueno, al final s'ha pogut sofocar sense cap dany personal, i el més important, que tampoc el foc ha traspassat al bosc. Recordem que Pérez Galdós està al costat del bosc, del Poal, uh-huh. I per sort aquest foc no ha traspassat a la zona forestal.
1: Clar, és precisament justament el que et volia comentar, Leo, perquè aquests incendis arriben en aquest context de situació extrema que estem visquent, i entenc que des de policia local, des de protecció civil, tot això, quan arriba una alerta, s'ha d'activar tot un protocol per aquesta previsió previsió de si ràpidament arriba a zona forestal, com per exemple en aquest darrer cas, al barri Poal, com ens mencionaves, doncs un incendi que començava en un vehicle, ràpidament s'ha d'actuar per evitar que pugui anar a més, tenint en compte tot aquest context actual.
0: Sí, totalment. Estefania, a més del que es tracta d'aturar el foc d'un vehicle perquè pot traspassar una casa o pot afectar els vehicles, evidentment recordo que estem en una situació de risc màxim per incendi, avui a Catalunya en concret, estem en una situació d'alerta màxima per risc d'incendi forestal, en la qual cosa ens ha de fer pensar encara més el nostre comportament en zones forestals i en zones properes al bosc. Per sort, tant el de carrer Mansió està a Zona Vista Alegre, no està a prop del bosc, però tampoc està lluny, i el foc d'aquí dalt del Poal, doncs aquest sí que estava relativament a prop i per sort no hem de lamentar que s'hagi pogut encomanar al bosc.
1: Uh-huh. I en aquest sentit, a més, hem de recordar que venim també de viure unes experiències molt properes amb un incendi que sorgia a Gavà i que, de fet, pocs dies després hi va haver un altre un incendi que ràpidament es va controlar, però suposo que aquest tipus de situació, venint del que veníem, que va ser més aparatós, que va requerir de la coordinació també amb policia local d'aquí, de Castelldefels, que vau anar al municipi veí per donar el vostre suport, entenc que amb un nou incendi doncs també s'aixecaven les alertes per si des de policia local s'havia de fer un suport al municipi de Gavà.
0: Sí, sí, en aquells moments qualsevol foc no estem parlant d'un problema puntual, qualsevol incendi pot començar a Sitges i pot acabar aquí, per exemple, o pot començar aquí, pot acabar a Vegas o fins i tot a Avinyonet, no? Vull dir, aleshores estem parlant d'un problema global, en la qual cosa la solució, si és que existeix en aquesta situació meteorològica, ha de ser global i ens hem de coordinar tothom per tal d'evitar que qualsevol conato de foc pugui arribar a passar un gran incendi. En aquest cas, per sort, tot i la prioritat que vam tenir a Gavà ara fa cosa de 20 dies o així, que va ser aquest foc d'allà de les Ferreres, doncs el van poder aturar en una superfície cremada doncs ínfima. El que va haver-hi després també allà a la zona de Gavà, també allà a la zona de Ponent, del Pla de Ponent, també se va poder aturar. Aquest de Calganxo també l'hem aturat i estem pendents 24 hores de que no tinguem carrils de foc que es pugui marxar. Vull dir, ara mateix és una prioritat nacional, no? Vull dir, ara avui està sortint el president del govern, mira, ara mateix està parlant, crec, i està parlant sobre aquest tema, no? És un tema que ja fa molts anys que va, ja parlàvem sobre el risc d'incendi de sisena generació, de canvi climàtic, estem parlant de si estem preparats per poder afrontar aquestes catàstrofes, és evident que no. Mira, allà a Sant Martí de Valdeiglesias, on està tot el foc més important, vam estar des de la policia local de Castelldefels, al mes d'abril vam anar a fer una ponència sobre banderes blaves de platges interiors continentals i te puc assegurar que allò era un paradís, o sigui, hi havia unes platges a un pantano brutal, els paisatges que hi havia allà en paradisíacs, el pantano de Sant Juan, això està el que diuen les platges de Madrid, les grandes platges de Madrid, i jo quan veig, vam estar allà dos dies amb aquest congrés, i quan veig ara mateix les imatges, la veritat és que no deixen d'impactar-me, no? I donen ganes de parlar del que ha conegut allò, imagina't tu qui vivia allà, no? De passar d'un paradís a un desastre absolut, no? Crec que és una prioritat nacional, crec que tenim que tenir tots cura amb aquest tema i crec que cal afrontar d'una forma adient per part de totes les administracions. Tu parles de coordinació, això sí que és un problema nacional que s'ha de coordinar tothom perquè si no perdem tot el patrimoni natural, eh?
1: Mm-hmm. I malauradament doncs, tenim aquest context actual, habitual als estius, però que enguany s'està exceptuant per aquesta situació d'altes temperatures que estem visquent. I, a més, un altre dels temes també recurrents quan arriba l'estiu és la precaució a les platges. Justament ara també parlaves d'aquesta ponència sobre banys segurs i, precisament, aquest matí hem tingut un ensurt a la platja de Llumineres.
0: Sí, clar, que de fet tenim una sèrie de ecosistemes, entre cometes, molt diferents, del del bosc del Garraf fins a les platges, fins a la zona d'oci, fins a la zona urbana, vull dir, i cada lloc té la seva problemàtica. Concretament, aquest matí, a la platja, a 9:45, ha hagut una persona, un baró de 84 anys, a la platja de Llumineres, que ha patit un... Bueno, no podia sortir de l'aigua, l'han tret com han pogut els socorristes i l'han atès de la millor forma possible, de tal forma que l'han recuperat, havia perdut el coneixement. I, clar, aquí n'hi ha diferents coses que s'han de pensar, no? Vull dir, el primer punt que cal meditar és aquesta persona de 84 anys estava allà a les 9 i estava a la platja banyant-se sol, no? Això ja és un punt d'entrada que, bueno, més que res no és l'hora que sigui, sinó perquè és que encara no estan els socorristes. Vull dir, quan ens banyem fora d'horari socorristes assumim un risc incrementat, igual que si ho fem quan han plegat. Vull dir, podem fer-ho, però que hem de pensar que si ens passa alguna cosa, no hi haurà ningú que es pot socórrer al moment, es pot socórreran amb temps, la policia, ni qui sigui, però no hi ha un servei allí específic per salvar-nos. Doncs en aquest cas, aquest home ha patit un ofegament, l'han pogut rescatar una molt bona feina la gent de Proactiva, que són els serveis socorristes de Castelldefels, l'han fet una reanimació completa i s'ha emportat en les vitals correctes a l'hospital per intentar reanimar aquesta persona. No sabem com haurà quedat, però en principi el que sí que està clar és que l'han salvat la vida.
1: Uh-huh. I com és el protocol que s'activa en una situació com aquesta?
0: Doncs quan hi ha un ofegat, el primer que se fa és o un conato d'ofegament o una alerta, no? Estan els socorristes que estan a les seves, ja els estem vist, no? A les torretes, o van caminant, i a partir d'aquí quan s'activa el que fan ells és entrar directament al lloc on està la persona que està patint aquest ofegament, o bé, si poden ells, o bé amb la moto aquàtica que també disposen, no? S'apropen al lloc per rescatar la persona, i el que se fa és immediatament treure-la fora i començar-li ja una RCP, una reanimació, per tal de mantenir les seves constants vitals i que no perdi la vida, sobretot que li arribi la irrigació també de sanguínia al cervell, que no li falta oxigen. No? Se li fa el RCP i a partir d'aquí ja s'activa tot el sistema del SEM d'emergències mèdiques. En aquest cas ja estaríem parlant, si és un ofegat greu, d'una medicalitzada, en la qual aquesta ambulància ja va un metge per poder fer l'assistència més específica, però el més important és poder mantenir aquesta persona en vida. Tenim desfibriladors, i els RCP, que són les maniobres de salvament que tothom sap fer i sabem fer, i entre el RCP, el desfibrillador i les maniobres, doncs és quan mantenim aquesta persona en vida fins que arriben ja els sanitaris més formats, que són infermers i metges, i ja estabilitzen aquesta persona i ja se l'enduen a l'hospital.
1: Uh-huh. A més, estic recordant que precisament abans de que comencés la temporada alta d'estiu fèieu una simulació, una prova pilot, sí, de com respondre i com funciona tot aquest protocol, veritat?
0: Sí, dintre de les campanyes de prevenció que fem del servei de platja, que per obtenir bandera blava, ecoplatges, tota aquesta sèrie de certificacions que tenim, doncs és obligatori fer una sèrie de simulacres de situacions el més reals possibles. Aquest any vam fer un simulacre sobre una persona infartada, una guingueta, no? I a partir d'aquest simulacre és quan intentes primer entrenar una mica totes aquestes actituds que has après i desenvolupar-les, i després també, per descomptat, intentar buscar alguna carència o algun error per millorar-lo. Els simulacres són importantíssims i cada any a la platja intentem fer-lo sempre o d'ofegats o infartats, que és el que més tenim.
1: Sí, crec que, si no recordo malament, devia ser l'any passat quan sí que ho fèieu amb un cas d'ofegament, de com fer tot aquest protocol que just ens explicaves, i enguany era aquest cas d'una persona amb un infart.
0: Sí, perquè sempre es deien que sempre fes el mateix, però clar, és que a la platja el més probable és que salva a un ofegat, no? Però també es van dir que van fer una estadística, també hi havia bastants infartats, perquè clar, vull dir, amb la gent que es visita cada diumenge a aquesta platja o cada cap de setmana, doncs és així. I vam decidir aquest any de diversificar una mica i fer un infartat i com actuar d'una forma coherent.
1: Ja per acabar, amb una mirada positiva també de continuar gaudint de l'estiu, quines recomanacions ens faries perquè la ciutadania, les persones que ens estan escoltant, gaudeixin de manera segura del seu bany aquest estiu a les platges de Castelldefels?
0: Doncs el primer que vull remarcar és que a Castelldefels tenim unes platges molt segures, molt segures. Vull dir, les dades d'ofegament són ínfimes. I sempre hem actuat, sempre ha hagut un servei que ha respost enfront d'aquesta situació de crisi, i que gaudeixin, però sempre amb cautela i sobretot respectant sempre la senyalítica. És a dir, si tenim una bandera groga, vol dir alguna cosa. Si tenim una bandera vermella, no entrem a banyar-nos. Si un socorrista ens llama l'atenció, no ens hem d'emprenyar, els hem de fer cas. I sobretot amb màxima prudència. Vull dir, el mar és un medi que pot canviar en minuts d'estar fantàstic a provocar-se alguna corrent i passar-ho malament. I de vegades passa que n'hi ha gent que està molt formada, que nada molt bé, que sap molt, i aquesta gent, de vegades, la confiança, jo que diu la confiança mata, doncs de vegades passa, no? No te pots confiar. Si vols nedar, no cal anar a 200 metres, pots nedar molt més a prop, no? Saps què vull dir? Vull dir, al final tens aigua per poder nedar, que és un deport saníssim i és xulíssim nedar al mar, no? Però no cal posar en risc, forçar situacions de risc quan no és necessari. Utilitzar una mica el sentit comú, utilitzar la prudència i, sobretot, fer cas sempre de la senyalítica, els avisos, les alertes i el que es pugui dir la gent que està allà de proactiva. Mm-hmm. O policia, vamos.
1: Perfecte. Leo Piqué, em sembla que amb això ja hem repassat tot el context d'actualitat des del cos de seguretat local, des de policia local, tant fent repàs de les incidències que s'han viscut els darrers dies, com també aquest balanç que dèiem que s'ha fet públic, el balanç de sinistralitat, que per sort ens porta unes dades positives, que cal continuar treballant també, òbviament, però des de policia local es fa un bon balanç en aquest sentit.
0: Sí, estem orgullosos de que l'esforç que estem fent en aquest sentit se vegi reflexat al final en la millor forma possible, i és que no n'hi hagin ferits.
1: Perfecte. Doncs amb aquest punt ja positiu també, perquè al llarg de l'entrevista, malauradament, doncs amb aquest context que estem visquent, hi ha hagut males notícies, hi ha hagut aquests incendis també, aquesta gran càrrega de feina que esteu tenint ara mateix des de la policia local, que a més recordem també que venim d'una sèrie d'esdeveniments multitudinaris, aquí doncs l'estiu està sent apretat per policia local, i ens quedem com a mínim amb sort amb aquest balanç positiu que just s'ha publicat avui i que per més informació doncs des de la pàgina web de l'Ajuntament també ja s'ha fet públic l'informe, està tot el detall de les dades, i ben aviat aquí a Ràdio Castelldefels farem amb tu també aquesta anàlisi més detallada de tot l'informe. Amb això només em queda agrair-te aquest temps amb nosaltres, Leo Piqué, com fas cada inici de setmana, per portar-nos una valoració des de Policia Local de Castelldefels com a sotsinspector. Moltes gràcies i molt bon dia.
0: A vosaltres, gràcies per permetre'ns a la Policia Local explicar alguna cosa que de vegades és una forma de poder explicar el que fem a la ciutadania.
1: Perfecte, gràcies Leo, bon dia. Res.
2: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 6. Ràdio Castelldefels. Ràdio
1: Castelldefels. Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. Radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Amics de Ràdio Castelldefels, encara no heu sentit cap programa de veneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Mamà, ¿por qué no me deja hacer una go-go girl?

COVID ha muerto.

0: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
1: Thank you for that lovely tune, that funky music.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
3: Indianàpolis.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels. Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Comença la

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels.
1: Indianàpolis.